Marina, bon dia. Què tal el concert d'ahir? Veu triomfar? Acabo de parlar amb el meu peixater i es veu que les filles són mega seguidores al·lèrgiques, tia. Diu que us coneixen, 5.000 followers, bueno, estan superant.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Només èxits.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna Plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Has vist.
1: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
2: De la ciutat cooperativa.
3: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
1: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
4: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.

0: Ràdio Sant Boi, sona com tu.
1: Hey, Billy, you there?

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, batega al teu ritme.

Ahora, dale al play, dale al play.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: El so de les ones, a Ràdio Sant Boi.

0: Action.
1: Aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
2: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
2: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
2: Forever Joves.

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a Partitura de tarda.

Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.

0: Us heu preguntat mai si un bon carquinyoli, la figura d'Armagenda de Carcassona o una copa de cava ben freda són els veritables pilars de la catalana?
1: Nosaltres tampoc tenim del tot clar i per això estrenem Estructures d'Estat.
0: Un programa on barrejarem el rigor històric, experts de primer nivell, humor nostrat i intentarem no acabar els tribunals abans del Nadal.
1: Cada dimecres de 5 a 6 de la tarda teniu una cita ineludible amb nosaltres. Cago!

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
0: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carrer. El món des d'una

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

Quan un arriba a certa edat, algunes prioritats comencen a canviar. Cada dilluns de 4 a 6, fes amb nosaltres un envelliment actiu a la veu de la gent gran.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

Ritualistic space where movement

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, sona com tu.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
0: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
5: Ràdio Sant Boi.
6: Més de...

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Benvinguts a un nou programa de Llibres i Punt, altre cop des dels estudis de Ràdio Sant Boi. Nosaltres som la Laia Bonjoc i en Sergi Porcet. Hola, Sergi, què tal?
1: Bon dia, Laia.
0: I xerrem sobre llibres, literatura i el món editorial a totes les xarxes amb el nom d'usuari Els Bookhunters. El proper 20 de setembre tenim una cita a Barcelona. La plataforma Zero Port ha organitzat una manifestació en protesta per l'ampliació de l'aeroport, ja que AENA té prevista una ampliació de la tercera pista, perquè sembla ser que la pressió del turisme a Barcelona i a Catalunya encara no és prou forta i es veu que encara podem assumir l'arribada de més i més gent cada any. I és que sobre l'ampliació no té cap mena de sentit en un context d'emergència climàtica com el que vivim, i fent-ho es destrueix i es posa en risc el delta del Llobregat i els seus aqüífers. Per fer aquesta ampliació cal expropiar i destruir la reserva natural de la Ricarda, que a sobre és un espai protegit. Tot i que hi ha hagut certs moviments que s'han anat fent des del govern, per sort, l'estany i els espais naturals de la Ricarda encara són de titularitat privada. I diem per sort, perquè si fossin públics, l'ampliació ja seria un fet fa molt de temps. Si us esteu preguntant què redimonis té això a veure amb la literatura, no marxeu encara, que de seguida hi arribem. Hi ha un gènere literari que té molt mala fama entre les elites literàries, però que sovint serveix per fer denúncia social i exposar temes que altres gèneres obvien. És la novel·la negra o criminal, de la qual ja n'hem parlat algunes vegades per aquí, i una de les reines del crim a casa nostra és la Laia Vilaseca, autora de novel·les tan populars com La noia del vestit blau o L'illa del silenci. I resulta que també ha decidit ambientar el seu últim llibre, L'udol de l'aigua, justament aquest espai, al delta de Llobregat, on aquesta tota remodelació de l'aeroport està fent que es posi en risc. Tot i que la Laia canvia alguns noms i, per exemple, la Ricarda, la novel·la, es converteix en la reserva de la Ferrera, no deixa gaire dubtes de la localització de l'obra. Per parlar de la novel·la, de tot el que amaga i, per què no, també de la controvertida ampliació de l'aeroport, avui tenim amb nosaltres la Laia Vilaseca.
2: Hola, Laia. Hola, què tal?
1: Bé, amb la Laia hem coincidit un parell de vegades, bueno, amb la Laia Vilaseca, perquè...
0: Amb mi una mica més.
1: Unes quantes vegades, no? Més. I l'últim cop va ser aquí mateix a Sant Boi, en una xerrada a la llibreria La Botiga, i allà vas comentar que els teus llibres sempre combinen alguna trama criminal amb la natura, no? És una norma de la casa. I m'agradaria saber com acabes amb el delta del Llobregat com a escenari.
2: Doncs el que em passava a mi, això va començar d'una manera molt orgànica, no? Amb La noia del vestit blau, perquè estava basada, bueno, està basada en un lloc que és on jo passava els estius. Llavors és un lloc real, però jo li vaig canviar el nom i vaig fer el mapa, que ara torna a estar aquí també, no? Amb l'udol de l'aigua també he posat mapa. Després, amb Quan la neu es fon, era un lloc real i li vaig posar el nom que tenia, perquè com que no coneixia allà als Estats Units a ningú, no?, que em pogués posar en problemes i tampoc parlava de coses com molt concretes, estava bé. A L'illa del silenci em va passar que volia natura. Clar, l'illa, això també es queda per molt de com et vagi, perquè a L'illa del silenci, quan la vaig, em va venir al cap, el primer que vaig veure va ser l'illa al mig del llac, i llavors vaig buscar a Catalunya un lloc que hi hagués aquesta illa, amb aquest llac, i no era possible perquè no, les dimensions que jo volia no existien, així que me la vaig inventar i vaig fer una barreja. I clar, sempre estava fent Pirineu, sempre estava fent muntanya, i em deien, escolta'm, per què no parles més de casa teva? I jo deia, és que a casa meva no hi ha natura. Oh. I jo com, no, perquè és com, jo soc de ciutat, o sigui, el Prat és una zona supermetropolitana. I clar, llavors va tornar a sorgir tot el drama aquest que és l'ampliació de l'aeroport. I clar, vaig pensar, ostres, no és veritat, ja tenim una reserva. El que passa és que molta gent no la coneixem per dins tan bonica com és, no? O sigui, la gent coneix l'entorn, coneix la platja, coneix algunes zones que sí que es poden visitar, la Casa Gomis, que per sort també serà pública, bueno, per sort, no sé, que serà pública. És patrimoni, està protegida. A veure, la Casa Gomis no serveix, no està just en la zona on volen ampliar, vull dir que això no és un cap moviment estratègic, diguéssim. Però clar, vaig tenir la sort, la meva parella treballa fent vídeos de moda i tal, i n'havia fet uns quants a la Ricarda, que no és de que no és la Ferrera, però que m'inspiro, i em va dir, ostres, això ho hauries de veure perquè és brutal, i tu si vas allà segur que de seguida t'inspires i vols escriure alguna cosa. I sí, em van obrir les portes de la Ricarda, i vaig veure molt clar que allà hi havia d'haver un crim, però que a més allò era una cosa molt bonica que molta gent desconeixia i que calia donar-li una mica de difusió a la meva manera molt petita, la poca contribució que jo pugui fer, no?, de fer militància. Això de l'ampliació de l'aeroport és una cosa, i ja em poso aquí xerrada això, ja, si m'enrotllo molt em talleu, però vull dir, això de l'ampliació és una cosa que és recurrent, que la gent del Prat ja ho hem sentit altres vegades, que ho hem aturat ja unes vegades, dues o tres, diria. És una mica el discurs aquest d'això serà, això serà, com amb l'IA. No, és que això serà, bueno, això serà perquè ho dius tu. Però potser no serà. O sigui, aquesta cosa, no?, d'autoprofètica, de crear coses narratives que la gent ja no les discuteixi. Llavors vaig pensar, fes el teu granet d'aigua. El que va inspirar l'Udol de l'aigua, vols que t'ho expliqui o em vols preguntar?
1: Sisplau, continua. Estàs responent totes les següents preguntes que tenia, per tant...
0: Perdó, és que anirem a fer un cafè, no? Ja, no, no, és broma.
1: Em va bé estar l'havia veu, a mi, per tant, pots anar a parlar.
2: No. El que em va... O sigui, aquell lloc em va agradar molt, però em va anar molt bé el tema de l'ampliació. Jo sempre que escric novel·les faig servir una mica el que tinc a dins, el que em preocupa en aquell moment, el que penso que és transcendental per mi o... també per moments vitals que estigui passant, eh? Vull dir, un escriu les mateixes novel·les quan ha tingut fills que quan no els ha tingut, preocupen coses diferents, el que sigui. Jo estava llegint molts llibres de feminisme, llavors, no? I jo estava molt amb una ràbia, bueno, que la gent del meu entorn notava, no? I em vaig canviar el color de cabell, me'l vaig posar rosa... Tothom té les coses que tingui, la seva vida té, no? Et fas com els processos que necessitis per pair les coses. I aquesta novel·la em va anar molt bé per canalitzar tot això, perquè jo quan vaig veure aquells tres senyors a la tele amb la corbata, que van dir, farem l'ampliació de l'aeroport a la tele, i dic, però si això no es pot fer, i aquesta gent està sortint aquí als mitjans i està dient que això ho faran, i ho diuen amb una cara i amb una tranquil·litat, és com, no, no, però si això no es pot fer, no, no, és igual, nosaltres ho farem, hola. Això no és el que havíem acordat, això no és normal en una societat democràtica, saltar-se les normes i les línies perquè tu vols, o perquè portes corbata, o perquè ets un home blanc, o pel que sigui. Llavors, això em va fer reflexionar molt sobre el missatge que es donava a la gent que rebia el missatge, que és la societat, que és, depèn de qui, sí que se pot saltar unes normes o no. I aquesta norma ara és un límit geogràfic, però potser un altre límit és el cos d'una dona, o potser un altre límit és en una relació un punt al que tu dius que no vols arribar, i és un límit psicològic, no? I vaig veure molt clar que l'ampliació de l'aeroport era el patriarcat i el capitalisme fent de les seves, no? Allò, ens ho mengem tot, ho exprimim tot al màxim, no? Allò, deixem les coses sense vida, i la reserva era com l'últim reducte de lluita, no?, desprotegida, però a la vegada molt potent, i que per mi identificava jo molt amb el feminisme, amb l'anticapitalisme, amb l'ecologisme, que és la mateixa cosa per mi al final, una cosa va lligada amb l'altra. I tot això ho vaig voler baixar en una novel·la de misteri, i vaig voler ubicar en aquest lloc tan bonic que volia que la gent conegués, perquè crec que és important a la novel·la com a personatge i com a protagonista l'ambient, no?, perquè vegis el que es viu allà i com és l'entorn, totes les dones de diferents generacions que havien viscut allà, com havien vist de manera sistemàtica, vulnerats, no?, els límits que elles havien posat. I era una manera de fer una denúncia dins de la novel·la negra, parlant d'una situació que, si bé és cert que l'ampliació de l'aeroport és una ombra, perquè tampoc és una cosa molt concreta en la que jo entri moltíssim a nivell polític a la novel·la, sí que és un simbolisme que volia fer servir.
1: Déu-n'hi-do. Ja tenim tota l'explicació de la novel·la. Això que comentaves és allò de generar un marc mental, no? Si surten uns senyors, allò, sobretot senyors com s'ha de ser, blancs, de certa edat, tots trajats, diuen una cosa i això va a missa. I la gent ja ho compra i diu, doncs això es farà, ja no hi ha manera de protestar perquè això està fet. No? Això generar aquesta idea a la societat, no?
2: Clar, que comentaves. Però que aquesta gent l'ha votat. L'hem votat tots.
1: Clar, però sobretot si són els que has votat tu i diuen, això ja està fet.
2: No, però hi ha unes lleis que diuen que això no es pot fer. Les lleis no te les pots saltar.
1: Però el que deies...
2: Hi ha lleis que també és allò, eh? Hi ha lleis que potser no tenen molt de sentit, i a la que te les saltes una mica t'envien policies a fotre't hòsties perquè estàs volent dir una opinió, i n'hi ha d'altres que es decideix passar a l'acció quan hi ha una llei clarament aprovada, però no una llei que sigui autonòmica ni estatal, és una llei europea, o sigui, estem protegits per la Comunitat Europea. Hola? No sé, no acabo d'entendre.
1: Sí, el primer pas és dir-ho, i a partir d'aquí ja sí, les lleis ja veurem.
2: Clar, exacte, jo crec que és això, el mateix que passa amb la intel·ligència artificial, no? Això serà així. Bueno, potser sí, potser no.
1: Llavors tu has dit que, bueno, es va anar desencadenant tot, o sigui, descobrint la reserva, pensant en l'aeroport i tot això, es devia anar formant en el teu cap la idea de la novel·la, però quina diries que és l'espurna d'això? Què et pesa més? El fet de denunciar aquest atemptat contra un espai natural, que tu valores tant els espais i defenses tant els espais naturals, o el fet d'haver conegut aquest entorn i dir, hòstia, he d'inventar, encara que no hi hagués l'aeroport, he d'inventar alguna cosa que passi aquí?
2: Les dues coses una mica és que van molt lligades. El que em va passar és que l'entorn em va fascinar, però em va anar molt, molt bé per transmetre simbòlicament el que volia transmetre. O sigui, era molt a nivell micro el que jo volia passar, no? Un concepte macro molt gran, molt arquetípic, el vaig poder reduir molt més i fer-lo molt íntim, no? En un lloc superlocal, petit, que també és una mica... una mica un gest que jo tinc cap al Prat, perquè com pot ser que no hagi escrit mai del Prat, sent jo del Prat, i per molt que jo encara no hi visqui, no? Vull dir que l'altre tema és, bueno, clar, jo tinc un lligam emocional amb aquest lloc. Jo no he estat a la Ricarda en si, però jo he anat a la platja a jugar amb mon pare quan era petita i a fer volar estels, que no ens hi podíem banyar, perquè era amb l'abocador del Llobregat, i allà anava per a tot, i el Prat feia pudor, i el Prat quina merda, i el Prat no sé què, però jo aquella platja me l'he estimat a la meva manera, i jo anava a jugar allà, i he vist com ha canviat, i he vist com de cop tothom volia venir aquí, i com s'havien de posar aparcaments, perquè si no, i llavors la platja ja se saturava, no? És com totes aquestes... aquests canvis, és important explicar-los també. Clar, jo tenia com... la idea aquesta, sempre faig aquest concepte de la natura és molt bucòlica, no? I m'agrada allunyar-la molt de la ciutat perquè m'agrada que sigui marcada la casa, però és veritat que aquest concepte que jo tenia de no, jo sóc del Prat, el Prat és ciutat, ostres, però el Prat té una història, igual que la té Sant Boi, que la té Viladecans, que hem sigut llocs on hi ha hagut moltíssima agricultura, que si ens ho estem carregant perquè estem fent pisos, això és un altre tema i és un problema que tenim, però s'hauria de defensar aquesta terra també, perquè d'aquesta terra ha viscut molta gent. I podríem seguir vivint, potser ens aniria bé seguir-ho mantenint i tornar una mica a lo local i poder-nos autoabastir, tenir recursos propis, no? Clar, jo crec que s'ha de fer un canvi de paradigma, que és el que tu deies una mica al principi, l'ampliació de l'aeroport per mi és com no? Tots aquests avenços tecnològics forçats que no calen, no? Aquesta situació que tenim ara no demanda en absolut, tot el contrari, això, i crec que tots ho veiem i és com intentar. O sigui, és una mort lenta i angoniosa quan podríem començar ja a reaccionar. O sigui, ja entenc que hi ha gent que deu pensar, ostres, per 30 anys que em queden de vida, per 40 anys que em queden de vida, jo ja tiro amb l'estil de vida que tinc perquè tinc molta pasta i jo vull funcionar així. Ja no funciona. No funciona, és que no té sentit. Estan passant coses cada dia, hem de reaccionar.
1: Això, en el llibre, ja ho comentaves... El tema de l'ampliació de l'aeroport no és el fil conductor, no és el fet més important, però va sortint i sí que té una importància en la trama, també té una importància. Tu entenc que t'has anat a documentar allà, que has pogut conèixer potser les famílies que hi viuen. Saps alguna cosa de la situació de les famílies que viuen ara encara en aquest entorn i si rebren pressions perquè realment venguin les terres?
2: A veure, em fas preguntes complicades.
1: Si hi ha coses molt secretes, no cal, però...
2: No, jo, d'aquest conflicte, diguéssim, amb la part que no he parlat és amb Aena. No, suposo que ja sé el que em diran, no ho sé. Sí que m'he informat amb Depana, i sí que he conegut aquesta família que m'ha obert les portes de la reserva, que no és l'única família que hi viu. Jo sé la posició d'aquesta família. I jo el que deia l'altre dia, bueno, l'altre dia no, fa uns mesos, a la presentació del Prat, era que el que era més irònic era que perquè això era privat ens estiguessin salvant del capitalisme.
1: Sí.
2: Perquè és una ironia que val la pena ressaltar, no? I amb això de la negra, dels blancs i els negres, i els bons i els dolents, i...
1: Que, no? Que fa pensar, també, el tema.
2: Bueno,
1: el
2: fa pensar... És... A vegades, a veure, un neix... Jo amb aquesta novel·la també és una novel·la que parla molt de classe, trobo, i de diferències de classe. Però un neix on neix i després pot actuar de diferents maneres. No et condemna que tu estiguis en una classe social, que tinguis les coses més fàcils, perquè hagis de ser mala persona necessàriament, o no vulguis ajudar els altres, o no tinguis una consciència més col·lectivista, diguéssim. Penso, seria bo... que entenguéssim que això també pot ser així, perquè serà més fàcil construir vincles per anar avançant en coses que estiguem en comú, gent que necessitem avançar, perquè si no serà difícil. I aquesta família li han fet moltes ofertes abans i estic segura que els hi han dit, no ho sé si els hi han dit o no, però que els hi han dit, si aquests diners els agafeu ara, seran més diners que si això acaba sent expropiat. I m'agradaria veure tots els que estem aquí, si ens diuen això, què diem?
1: Posar la por al cos sempre funciona moltes
2: bueno,
1: vegades.
2: Bueno, és màfia.
1: Sí,
2: al final és màfia, això és màfia. No, no és un lobby, no, és màfia. Digue-li com vulguis. Llavors, crec que també volia jo com explicar la història d'una família que té allà una, o sigui, la seva pròpia història, i que allò ho ha construït des de zero, i que s'ho estima, i que és un lloc que vol perpetuar, no? I que potser podria prescindir-ne, però no vol, per una qüestió emocional, que al final és el que ens salvarà la vida. Els que siguem una mica humans i una mica emocionals som els que podrem seguir una mica el tema, perquè si tot és eficiència i productivitat, no anirem enlloc.
1: I amb aquests contactes que has fet per allà i tal, que t'han explicat coses, t'has endut sorpreses que t'han canviat, diguéssim, la idea que tenies de la novel·la? Alguna cosa que t'ha fet canviar l'argument d'alguna manera?
2: No gaire, perquè jo no volia fer servir res de la família en la meva història. Jo volia fer servir el paisatge, però no volia fer servir la família. Per això vaig canviar el nom, perquè jo sabia que els hi faria fer coses complicades d'explicar, i no volia posar-los en aquest... que se sentissin que jo estava parlant d'ells. Llavors, no vaig voler saber gaire cosa. Curiosament, al cap d'haver publicat la novel·la i tornar allà i fer fotografies i tal, doncs resulta que hi ha una noia d'una masovera que es diu Laura, i li vaig haver de demanar moltes disculpes perquè no en tenia ni idea. O el masover tenia una història que, pues, sí, havia nascut allà, com el Jacint. O sigui, hi havia coses que jo havia imaginat d'estar allà sense que m'ho haguessin explicat que coincidien una mica amb la realitat. Suposo que és una casualitat, suposo que és una qüestió perceptiva. Ho vaig trobar molt curiós que coincidís. Són coses molt petites que no són importants en la història, que no té res a veure la família, per favor, això que quedi claríssim.
1: Segur que a la Laura li va fer molta gràcia.
2: li vaig dir, noia, estàs morta. Vaig dir, em sap greu, t'he matat. Em sap molt de greu, però t'he matat. I li vaig dir aquí, a més, perquè estàvem fent les fotos, i li vaig dir, t'he gravat, t'he matat aquí.
1: Fantàstic.
2: Mors aquí, en aquesta barca.
1: Saps que si això arriba a passar, després et vindran a buscar.
2: Sí, no, però uf, per favor. Sí. T'imagines? No, això és un altre...
1: No,
2: això és
1: terror,
2: això és una novel·la de terror.
1: Sí, exacte.
3: Doncs bé, ja que hem tret el tema de la Laura, parlem una mica també del trama principal de l'Udol de l'aigua, no? Perquè hem contextualitzat a on passa i sabem que agafes tota aquesta inspiració del Delta, però és un llibre, com dèiem, de novel·la negra, novel·la criminal, que comença amb el descobriment d'una noia morta a la riba de l'Estany de la Ferrera, que és la filla dels masovers d'una de les finques de l'interior d'aquest espai, d'aquesta reserva, que és molt amiga del fill de l'amo, també, no? Llavors, com podem imaginar, aquesta mort colpeja molt a tots els habitants de la reserva, i a partir d'aquí es comença a desenvolupar tota la trama, no? Comença amb aquesta mort. El que passa és que en aquest recinte, i no pateixis, remarquem que és ficció, tothom té molts esquelets a l'armari, i de vegades de manera literal, i d'acord que estem al Baix Llobregat, però com t'has imaginat tantes històries fosques en un entorn, doncs, així com tan idíl·lic i tan bonic, no? Perquè jo crec que anàvem comptant i n'hem identificat 3 o 4 de trames.
2: Sí, en diferents temps, però.
3: Sí.
2: O sigui, no he concentrat el mal en el mateix lloc, al mateix moment, l'he anat dividint. És una novel·la, també, i no vull dir gaires coses del final, però que sí que és veritat que hi ha... És que, clar, si dic això... És una novel·la en la que les decisions que pren la gent són més importants que els errors que comet. I crec que això és una cosa que volia transmetre molt, també, no? Que tots ens equivoquem a la vida, però el que fas després d'equivocar-te és el que determina una mica si ets bona persona o no. Vull dir que pots fer una cosa fatal perquè sigui un error, perquè sigui. El que fas després és el que et defineix, penso. I és una novel·la en la que això hi ha 3 o 4 decisions que marquen el destí de molta gent, no només de qui és directament afectat, no? Com que volia parlar de les diferents maneres de trencar límits, clar, necessitava diferents conflictes i diferents morts, no? Al final, però, sempre acaben sent dones patint una mica... o de la poca gestió emocional o inhabilitat emocional d'algú, de la crueltat d'algú, d'una combinació de les dues coses, podríem dir, no? Però, bueno, tampoc ho trobo poc versemblant, si no ho hagués escrit així, eh? Vull dir que, com que són crims que estan relacionats l'un amb l'altre, i potser hi ha un delicte que afecta d'una manera i després acaba en un crim perquè per culpa d'un acaba passant una altra cosa, és que, clar, és complicat això amb negre, eh? De no dir coses.
1: Sí,
3: si per no aixafar desvetllar... la trama.
2: Exacte.
1: El tema que dèiem, ja com més d'una trama, que passa que m'agrada això que estàs dient, perquè és una cosa que nosaltres havíem pensat, però és allò, penso, bueno, com a lector, tu t'imagines el que sigui, però tu diries que realment tot aquest patiment, tot aquest maltractament cap a les dones, tota aquesta impunitat del patriarcat que es va veient al llarg del llibre, seria el que uniria totes les trames diferents?
2: Sí, sí, era l'objectiu, sí, eh? Principal, era mostrar les, sí, diferents maneres...
1: Era un objectiu
2: maneres...
1: previ, diguem, no és que, sí, sortís així.
2: Sí, sí, sí, sí, jo vaig dir, faré a veure com diferents dones pateixen de diferents maneres aquesta pressió o aquesta manera d'actuar. Això sí que ho tenia molt clar, i per això tenia gent també de diferents edats, no? I diferents classes socials i diferents moments a la vida, moments vitals.
3: Perquè mentre vas llegint, a més, és això de que potser n'hi ha algunes com que apareixen per tractar un tema que a tu t'interessa tractar, que penses, ostres, no sé si alguna d'elles funcionaria, o sigui, està aquí per aquesta funció, aquesta trama, o si funcionaria com una trama independent, no sé si alguna altra, perquè a mi també em va passar que és la primera novel·la que et llegeixo, de totes les altres que tens,
2: okay.
3: I clar, vaig pensar, no sé si... Aquí estic veient, no sé, m'ho invento, subtrames que algun dia la Laia agafarà, perquè hi ha alguns personatges que els podries...
2: Els podries tirar molt.
3: Ostres, es podrien... Sí. Que no cal, eh?
2: Vull això
3: que
2: em passa no... molt a mi, perquè faig novel·les molt corals. A mi m'agrada explicar molt les històries de diferents punts de vista. Trobo que el més divertit per mi del misteri és el trencaclosques. Llavors m'agrada explicar-te com han passat les coses en diferents temps, amb diferents punts de vista, perquè t'ajuda a entendre els personatges, t'ajuda... no entendre per què fan el que fan o les decisions que prenen, i és com molt més polièdric. Llavors em passa que en tinc tants que me n'enamoro d'alguns i m'agraden moltíssim i jo els hi faria, no? Llavors començo, jo quan els creo tinc una idea de com són, però no tot el que els hi ha passat. Jo no sóc una persona que faci la fitxa del personatge i sàpiga la roba que porten, el que els hi va passar. Jo això ho vaig descobrint pel que fan a la novel·la, per com parlen, no? Llavors la Julie Magnier, per exemple, és un personatge molt fascinant que jo el porto coneixent des de fa 3 o 4 anys, i no li trobava mai al lloc. Jo quan vaig escriure Quan la neu es fon, jo ja tenia la Julie Magnier al cap. Clar, són personatges que potser podries fer una novel·la només amb ells, però que a mi m'agrada tenir com aquest... És com això que tinc el Levi, però el Levi no és mai el personatge principal, que jo no faig sèries del Levi, però el Levi gairebé sempre hi és, d'una manera o altra, i a vegades té un pes més important i a vegades no. Però mai és el protagonista, i m'agrada que sigui així, perquè les protagonistes normalment són dones, que és una mica també de militància que faig, també perquè em sento més còmoda explicant les coses que conec des del punt de vista d'una dona, perquè jo sóc una dona, eh? Vull dir, també hi ha, i penso que està bé fer-ho amb negre, perquè si no moltes vegades tenim només l'altra banda, no? Moltes històries de dones explicades per homes, que està bé, no dic que no, és un exercici narratiu, el que sigui, però com que habitem el món d'una manera diferent i la nostra percepció...

0: Bueno, al final bueno. Deixem-ho estar, però Déu-n'hi-do.
1: Dèiem que bé, tant aquests dos pilars, nosaltres, clar, al final, dintre d'una trama de novel·la negra, podries tenir, com no, pensaríem, com que hem començat aquí amb el tema de l'aeroport, com que és el tema principal, però realment, a mesura que vas llegint i vas entenent les trames, veus que aquests dos temes que ja han sortit, tant el de el feminisme i, sobretot, com les dones pateixen a mans dels homes, i també la impunitat dels rics, això de que, no?, sembla que amb molta pasta a la butxaca puguis fer el que vulguis, i tot el tema de la diferència de classe, doncs defineixen molt l'udol de l'aigua, i hem trobat també la resta de les teves obres?
2: Sí, però potser no tant. O sigui,
1: aquí és bastant...
2: Aquesta resulta ara que és un ecociliro feminista, ¿vale? És el que és.
1: Ostres,
2: veu...
1: m'agrada el concepte.
0: Es veu que és
1: ecociliro feminista.
2: Bueno, però, no, però trobo que és una etiqueta prou... que encaixa prou bé amb el producte,
0: sí, sí,
2: que és.
0: El descriu bé.
2: Després a Amazon algú va dir, està muy bien, aunque la vendan como feminista. Jo vaig dir, bueno, ok, vale, no passa res. Està tot bé. No? A pesar de, le gustó. De... Fíjate. Bueno, o sigui, que tothom que... No?
0: Això és que és una feminista que no molestes gaire, eh? Hauries
2: no,
0: de molestar més.
2: O potser, bueno, potser ho faig d'una manera que li ha entrat millor, que ho ha entès més, que s'ha avisat la Blanca i ha dit, ostres, potser sí que ens estem passant una mica, no sé.
0: Tant de bo fos això, eh?
2: Però no, fa la pinta que no. Però, i sí que sempre he tingut una mica a les novel·les aquest tema de la justícia i el que sembla i el que no... Però tant, això, i sobretot el tema de classes, bueno. A Quan la neu es fon també hi ha tot un...
1: Començava a sortir.
2: Sí, perquè Quan la neu es fon passa en un parc natural, no?, que està ple de turistes. Un parc natural, per cert, és que és molt irònic que jo escric de parcs naturals que després se'ls volen carregar, perquè el Donald Trump està intentant agilitzar un tros de la venda de Yosemite, perquè un private developer s'ho quedi i faci el que li sembli. A part de carregar-se tota la protecció dels llops, que és un altre tema... Ara es podran matar els llops grisos, perquè a aquest senyor li sembla bé, és com tot molt distòpic.
0: Que s'acabi ja el mandat.
2: Que s'acabi ja, per favor, sí. I clar, aquell parc, doncs, tu hi vas com a turista i no, estàs allà, li-li-la-la, i és superbé i tal, no? Però llavors vaig veure que hi havia un cartell d'una noia desapareguda i vaig pensar, ostres, aquí passen coses, i d'aquí va sortir la idea. Llavors vaig pensar, clar, la gent que viu aquí, en aquests parcs, que són... pobles, cases perdudes per allà, si no es dedica al turisme o quan no hi ha turisme, què fan? Bueno, doncs hi ha un tema de droga allà interessant, també, no? I això al final també és un tema de classes, perquè no és el mateix viure en una, no?, en una roulotte o en una mobile home d'aquelles, que la teva mare es prostitueix i ton pare trafica. Bueno, doncs les possibilitats que tens no són les mateixes que si vius a un altre lloc. Llavors, això sí que la negra sempre té aquesta cosa de qüestionar les decisions de la gent, però també d'entendre des d'on les prenen, no?, i de posar-te al seu lloc i dir, bueno, això és molt censurable o no, però què faria jo si estigués en aquesta situació? Això ajuda també una mica a jutjar, no?, les coses, perquè tots diem que no jutgem, però tots tenim opinions del que passa, però bueno, si podem veure-ho tot amb una mica més de perspectiva, i no dic que justifiquin coses, però està bé entendre per què passen i intentar canviar-les i que no passin més.
1: No, i tothom creuria que ho faria millor que no pas aquell protagonista i troba-t'hi,
2: bueno,
1: la situació.
2: T'hi has de trobar,
1: Sí. Jo penso vull dir que al final tothom es té molta estima i... Sí, però bueno, està bé. I una altra cosa que també vas comentar quan vas venir a la Booktiga fa unes setmanes amb aquest festival de llibres d'estiu, també vas comentar que també hi poses una miqueta de tu en els teus llibres, sobretot a La noia del vestit blau, no? Però aquí, en l'udol de l'aigua, en algun dels personatges, i sense haver de caure en aquest, no estic dient aquest personatge
2: no,
1: sóc jo,
2: que no sigui el meu alter ego,
1: no. Però hi ha alguna...
2: Totes les dones tenen una miqueta de mi. La Julie té el tarot i la bruixeria. La Clàudia és una mica més la meva part més de periodista, no?, de podcast, d'investigar coses així. Totes tenen una miqueta de mi i m'agrada que sigui així, saps? No n'hi ha cap que digui, pues, aquesta sóc jo. Mm-hmm. No? Així com L'illa del silenci et diria, home, pues jo clarament crec que l'Emma és el meu alter ego, que la novel·la que estic escrivint ara l'està escrivint l'Emma. També. I passa a Sant Cugat, perquè, pues, hi ha posats, clar, pues, també allà a Sant Cugat també tenim Tenim un parc que està molt bé i que no he pogut visitar en un any, des que vaig decidir que escriuria sobre

0: El parc de la Torre Negra, que està, és molt irònic també tot plegat.
1: Per què no es pot visitar?
0: Perquè hi ha la pesta porcina.
2: Ah, clar.
0: Però si poden rodar pel·lícules del Russell Crowe, això sí que es pot fer. Ell, perquè ell no contamina.
1: Ell és el ell Russell Crowe.
0: Ell és Gladiator, llavors ell no contamina. I els 500 que l'acompanyen, tampoc. I els de catering, tots aquests, res. No passa res. Això els virus ho veuen i diuen, aquí no ho toco.
1: No sabia
0: això.
1: Que estava rodant allà el Russell.
0: Està rodant, ens vam que es va queixar gent, ho van parar... I ho van tornar a fer, que ja és una mica la dinàmica
1: que dèiem
0: de
1: rics,
0: les coses.
1: Que dèiem
0: de la dinàmica.
3: Segur que tots han vingut per l'aeroport, aquests.
1: Segur.
0: No, però és allò, no? Segur que va bé, perquè promociona la ciutat, perquè tal i qual, i bueno, ja, però nosaltres volem passejar també per Collserola, que és molt bonic.
3: Clar, quedem malament perquè no hem llegit les altres novel·les de Laia Vilaseca.
0: No passa res, teniu temps.
3: L'Emma és aquest personatge que cita en Levi, no? En algun moment que diu, ai, tinc ganes de tornar a veure l'Emma.
0: Perquè, clar,
3: lligat caps.
0: Mm-hmm.
3: Ah, doncs haurem de llegir el d'abans i el de després.
0: Bueno, perquè Levi i l'Emma es coneixen a l'Illa del Silenci.
3: Això més o menys s'intueix. Volia parlar una mica
0: que
3: de...
0: Que passa un any abans que l'Udol de l'Aigua.
3: Volia parlar, bueno, que ens parlessis una mica d'en Levi, en Robert Levi, que és el teu detectiu, que ja ens has dit que no fas una sèrie d'ell, que ell va apareixent per aquí. Jo dic que com a detectiu m'ha agradat molt, perquè és discret, és conciliador, ajuda... No?
0: És fantàstic, oi que sí? Tu també tens un creix amb ell o no?
3: Sí, perquè estic fart de narcisistes que són pitjors que els delinqüents que investiguen. A mi no m'agrada aquest tipus de novel·la negra que és més cràpula al detectiu, que és el protagonista al final, més que els delinqüents o els personatges que passen. I a mi m'agrada molt el seu paper, trobo que fa el paper que toca, ho fa bé. I...
0: És que l'Udol de l'Aigua, el Levi, el mèrit que té és ser un home que no dona pel sac.
3: Ja, ja és, o sigui... prou, perquè els altres, déu-n'hi-do.
0: No, una mica és aquesta la idea, eh? Com vull algú que es pugui moure per allà, que sigui elegant, perquè és el que ell, no? Ell és elegant, sap escoltar, no? Fa molt bé la seva feina.
3: Crec que és l'únic. És l'únic que se salva de tots els homes que surten.
0: Bueno, perquè és ja, això, ja perquè jo li tinc una estima especial.
3: I no tindrà una sèrie, la sèrie del Levi.
0: No tindrà una sèrie, però també apareix... o no apareix, diguéssim, a la novel·la que estic escrivint ara. D'una manera o altra, si és perquè hi és o si és perquè no hi és, sempre hi ha una presència seva.
3: I per què no una detectiu?
0: És que tinc una detectiu.
3: Tens una detectiu, també.
0: Clar, però les meves detectius sempre són detectius que són mig professionals. Mai seran professionals del tot. De fet, jo mai tinc policies detectius, i si els tinc, són els que han fet les coses malament o de manera qüestionable... Diguéssim, com a l'Illa del Silenci, sí que hi havia uns que van fer un cas, però potser no van fer-ho el millor que volien o podien, no ho sabem. I m'agrada més tenir gent que tingui més llibertat, també, de moure's. I crec que t'hi pots identificar més fàcilment. El veus com més proper a tu. Sense ser la senyora que s'estava bevent la copa de vi, mira per la finestra i veu un assassinat, no? Que això seria com superamateur, mega domèstic. No, sempre intento que siguin o periodistes, no? O que tinguin una mica de... Que hagin tingut alguna mena d'experiència que les ajudi a investigar coses, però que no siguin especialment vinculades al món de la policia o els detectius.
1: Mm-hmm. Doncs bé, encara seguirem parlant una estoneta més amb la Laia Vilaseca. Recordar, abans de passar a la nostra següent secció, com deia la Laia... que el tema aquest de l'aeroport és recurrent, que s'ha aturat dues i tres vegades, per què no una quarta, no? Per tant, recordar que el 20 de setembre a les 12, a Passeig de Gràcia, a Aragó, teniu una cita amb la manifestació en contra de l'ampliació de l'aeroport. I ara sí, ens aturem per veure què ha captat avui el nostre radar.
4: Llibres i punt. El radar.
1: Doncs bé, Sergi, què tens avui en aquest primer radar de la temporada?
3: Doncs mira, començo la temporada al radar amb una persona concreta, però és una persona que no és una persona qualsevol, és bastant excepcional i crec que tothom l'ha de conèixer. Es tracta de Colton Walworth, que és un noi que em sembla que és una mica més jove que tu, Laia, té 34, sí. 35 anys, no sé, que és nascut a Texas i que és resident a Illinois. I dit així, molta gent que ens escolta es deu estar preguntant què redimonis té a veure aquest senyor amb la cultura del nostre país. Però segur que alguns dels que ens escolten saben perfectament de qui els estic parlant. En Colton és un noi que estudiava castellà a l'escola, molta gent als Estats Units, entenc, i que arran dels fets de l'1 d'octubre del 2017 es va començar a interessar pel que passava a Catalunya. Va començar a llegir en català, va aprendre la llengua, a escriure-la, a parlar-la, i de sobte va irrompre en el panorama de la creació de continguts en català sobre literatura i cultura pop. Es va fer mecenes de molts projectes i va començar a compartir les seves lectures a les xarxes socials, les seves lectures en català. I, bueno, especialment les de gènere fantàstic, perquè en Colton doncs, és un gran aficionat a la literatura de gènere fantàstic. Va començar llegint Harry Potter, que és un món que ja coneixia, i va pensar que seria fàcil llegir-lo en català, i des de llavors doncs, no ha parat. No? I el més sorprenent és que llegeix molta literatura de gènere fantàstic, però original en català. I jo crec que si fem un rànquing, deu ser com a mínim de les 5 persones que més literatura fantàstica original en català ha llegit. Si no és dels 5 primers, poc li deu faltar. I a més que no s'ha quedat amb el que es fa només actualment, sinó que ha llegit molts dels nostres clàssics. Llavors, en Colton, per això, no s'ha aturat aquí, perquè és un noi imparable. No només seguia creadors en català i llegia autors d'aquí, sinó que es va decidir a obrir el seu propi podcast en català per entrevistar autors i altra gent de l'entorn fantàstic en català. Un podcast que s'enregistra de forma telemàtica, perquè ell continua vivint a Illinois, i que es diu Escolton. I va començar integrat en el projecte del Farfric de l'Empordà i ara s'ha independitzat, però que es pot seguir a totes les plataformes habituals de podcasting, no? Ara no sé per què el seu interès ha virat una mica i està molt interessat en tot el que passa al País Valencià. No m'ho pregunteu, no sé si ell mateix ho sabria explicar, però entrevista molta gent del País Valencià. Crec que és en part per això que es va independitzar del Far Friki, que, com el seu nom indica, doncs, es dedica només a coses friquis. I bé, doncs, un podcast en català des de Chicago, que potser no hauria de ser sorprenent, però jo crec que sí que ho és. I tant de bo no ho fos, però jo crec que és força excepcional, no? I per tot això, que sembla una història de ciència-ficció, però que no ho és, doncs no negaré que en algun moment hem pensat que en Colton no era una persona real, sinó que era una intel·ligència artificial. Ell mateix ho diu, em sembla, en el podcast. Però no, es tracta d'una intel·ligència meravellosa i ben humana. I vam tenir la sort de poder-lo conèixer finalment, perquè teníem molt contacte amb ell per xarxes, però el vam conèixer a la CatCon d'aquest any, a Vilanova i la Gertrú, perquè sempre que pot, ell ve aquí a Catalunya i fa coincidir les seves vacances, poques vacances que té als Estats Units, ho fa coincidir amb els esdeveniments friquis catalans, no? Venia a la CatCon, vindrà al 42, i bé, finalment el vam poder conèixer, i a mi la veritat és que em va fer moltíssima il·lusió, i des d'aquí doncs m'agradaria saludar-lo, perquè és oient del programa, i bé, convidar-vos a tots a escoltar aquest Escolton, perquè jo crec que val molt la pena donar-li suport a aquest projecte que normalitza el català d'una manera que és molt difícil de trobar, fins i tot amb gent que s'hi dedica aquí.
1: Sí. De Chicago, la feina que fa de normalitzar el català, sí. Espectacular, el Colton. Doncs bé, fem com sempre una petita aturada musical. Avui li hem demanat a la Laia que ens recomanés una cançó i ens has triat Tot torna a començar, de Mishima, cançó del 2010, inclosa al seu àlbum Ordre i Aventura. Per què Mishima? Per què aquesta cançó?
0: Perquè és una cançó que tenia jo a la meva llista de... Jo tinc llista de reproducció de totes les novel·les que escric, no? I són cançons que em fan pensar en el tema, o faig servir... quan escric me la poso. I és com la cançó, com la principal, per la lletra. Hi ha els llops, a més, en un moment, no? que trobo que està molt bé. Però és una lletra que parla molt, una mica, i jo trobo, d'aquesta necessitat d'apel·lar una mica a la emotivitat, a l'empatia, a viure la vida d'una altra manera i a demanar un canvi. O sigui, el Tot torna a començar és una mica el que necessitaríem ara, no? I la lletra que té i com parla de la natura, no? Jo crec que és una cosa, l'escoltes i jo crec que entens perfectament el que t'està dient, i és una mica aquesta sensació que tinc jo tornem a fer les coses bé, tornem a...
1: Són llistes que et poses tu per escriure o que les fas amb temàtiques amb els llibres i les poden trobar, aquestes llistes? No, o són teves de quan escrius?
0: Són meves de quan escric, però podria...
1: Estava imaginant una playlist temàtiques dels llibres de l'Aire i la Seca.
0: Pues em sembla una molt bona idea. Doncs tampoc costaria res. Amb el llibre, no? Poses un QR i llavors pots escoltar la... Si vols. És un bon plan. M'agrada. Com penses?
1: Però ara que abans hem estat parlant de la novel·la i tal, escoltem la lletra i veiem aquest maig que troba la Laia Vilaseca amb Mishima.

0: Doncs bé, tornem a l'Udol de l'aigua i a la novel·la criminal. Com dèiem, és una novel·la criminal però que va molt més enllà, com dèiem, a part de tota la temàtica feminista, tota la temàtica de classe. Es posen en qüestió decisions polítiques com el tema de l'aeroport. És el gènere criminal una bona eina per parlar d'aquests temes? Perquè de vegades hi ha novel·les, no?, que es centren molt en el que es parla i en canvi aquí doncs, tens com una trama criminal, però la vestim, no?, de tota aquesta contemporaneïtat. És la novel·la criminal una bona cosa per fer això o creus que realment els escriptors només haurien de tenir ganes de no, parlar-ne també?
1: Jo crec que és la millor, o sigui, és la millor manera la millor. De fer-ho. És una novel·la que hi ha de característica o de convenció ja parla de una cosa va lligada amb l'altra, és a dir, aviam, ara faré el meu discurs de novel·la criminal, però vull dir, qualsevol història bona, no?, té una base narrativa, una estructura clara, que tots més o menys sabem, que l'estudies, que te la diuen, que te la saps perquè ja des dels grecs, no?, ja t'explicaven les històries així. Si estiguessis allà, potser les explicarien d'una altra manera. Però aquí, no?, tenim aquesta manera d'explicar. Això és una manera que funciona i que tots els escriptors la tenim molt interioritzada perquè hem llegit molt, per anar bé, si no malament, i perquè es practiquen molt, no? I això és el que fa una bona història. I això és el que aquí es diu narrativa. Tu vas a una llibreria i diu narrativa. És aquesta cosa, no? És una història, del que sigui, no? Una història sempre és algú que vol aconseguir una cosa i li costa molt aconseguir-la. D'una manera o d'una altra, eh? I després, però al final és això. Els gèneres el que fan és, en aquesta estructura, aquest esquelet, posar-li més convencions. Ho vesteixen més. Si és històrica, seran d'una manera. Si és romàntica, serà d'una altra. Si és negra, seran d'una altra. I després hi ha mil hibridacions. Per tant, sempre serà més complex, des del meu punt de vista, una cosa de gènere que una cosa que sigui narrativa. Tot i que narrativa sempre s'ha considerat com la cosa més elevada de la literatura. Penso jo. I després aquí pots fer mil híbrids, això es pot, és molt discutible i es pot parlar molt. El gènere negre parla sempre, i per això jo crec que fascina tant, i és un gènere que potser sembla de classe B, que ara jo crec que ja no tant, però és un gènere que s'ha llegit sempre, des de que sortien les d'estàndard no? al metro de Londres, ha funcionat per això, les històries de Sherlock Holmes agradaven per això, perquè expliquen i parlen de coses que ens costen d'entendre i que volem entendre, no? I és una novel·la que et fa molt posar-te en el punt de vista de l'altre i buscar molt els motius, que com quan totes les preguntes del periodisme, la novel·la negra les té, no? És com per què, com, qui va ser, on va ser, què va passar, per què va passar. Llavors, com que va molt lligat les decisions que pren la gent a les situacions en les que viu, la vida que té i per què té la vida que té, és una qüestió social i política, al final és tot una mica el mateix. Llavors la negra va superbé si no simplifiques i no fas fórmules i no fas personatges plans per parlar de tots aquests temes. D'una manera que pot ser super entretinguda i no necessàriament densa i pot tenir qualitat a la vegada també, que una cosa no treu l'altra, penso.
0: I tu l'entens això que deies del per què dius ara està canviant, creus el tema que se'l consideres així de classe B o el que fos, tu ho entens això?
1: Bueno, també depèn molt de l'ambient en el que et moguis, jo crec, eh? Vull dir, crec que hi ha ambients que segueix sent una mica, bueno, aquella cosa que fan aquells friquis que els agrada el crim I que no, o sigui, i que no té perquè sí, vull dir que podries no tenir un mort en una novel·la negra, perfectament, i seria una novel·la negra, igual, no? I després també podem parlar de com d'estrictes som posant etiquetes a les coses. Les etiquetes van bé perquè quan vas a una llibreria hi ha 56.824 llibres, com molts més, i és molt difícil escollir i et va bé tenir una mica, no? Depèn del que et vingui, deus llegir, saber el que pots anar a buscar, però moltes vegades hi ha gent que ens perdem, i dic que ens perdem perquè segur que a mi també em passa, coses que m'interessarien moltíssim, perquè estan en una secció que jo tinc el prejudici o em sembla que en aquell moment no m'anirà bé i potser m'encantaria i m'ho estic perdent, no? I a vegades això sí que... A vegades no saps si et limita o t'ajuda.
0: Ja. A mi la de, com era, ecothriller...
1: Feminista.
0: Feminista, a mi m'ha agradat l'etiqueta.
1: Però això és un nicho, o sigui, això és superconcret. Sí. Però llavors em passa això, que els que diuen, és que jo no soy feminista, ja no se la llegeixen, potser t'agradaria.
0: Yeah.
1: I potser series una mica més feminista si te la llegeixes també. O no, eh? I no passaria res. Bueno, seria millor que sí, però no...
0: Estaria bé i tots ens sortiríem beneficiats.
1: Correcte.
0: Això cap dubte.
1: Però vull dir que no, és, no ho faig amb una vocació de moral per res del món, eh? O sigui, és el pitjor que pot passar que... No? Que t'escriguin com dient el que està bé i el que està malament, i més amb negre, que les coses mai són tan clares.
0: Mm-hmm. Tu et vas plantejar, en algun... o sigui, quan et vas posar a escriure, et vas... és el... o sigui, per què et vas decidir tu a escriure'n de novel·la criminal?
1: Perquè és el que,
0: perquè és el que t'agrada
1: llegir. És el que he llegit jo més. Llavors,
0: el... amb el que tu gaudies més llegint i per
1: clar,
0: tant...
1: Clar, o sigui, jo de petita, de seguida... Sí, sí, clar, jo em llegia tots els vaixells de vapor, jo em llegia tot el que trobava, no? Però clar, jo vaig llegir el Flanagan i va ser com... Clar, que l'altre dia vaig veure l'Andreu Martí abans d'ahir a Lloret Negre. Clar, aquest home és una eminència, jo el vaig llegir quan... Em fa molta il·lusió conèixer-lo, però vull dir que quan llegeixes coses així que t'agraden, o els tres investigadors de Hitchcock, que m'encantava, o tot, jo veia que gravitava cap a tot el que hi havia misteri. El misteri sempre m'ha fascinat, no sé, és una cosa, no? És fascinant, el misteri. Tothom vol saber què passa, no? Només fa falta que et diguin, això no ho pots saber. I és com, oi que vols saber?
0: Vols saber encara
1: és
0: més.
1: És fantàstic.
2: Escolta, ara potser em tiraré una mica de la moto, però malgrat que els escenaris de les teves novel·les, però molts dels escenaris doncs, passen aquí al nostre país i és un territori que coneixem perfectament, però jo tinc l'impressió que l'estil d'aquest llibre que hem llegit com que veu d'una altra tradició literària que no seria la catalana, no? Podríem, no sé, a mi m'ha recordat més a una novel·la de nord-americana, per exemple. No sé si tu tens aquesta percepció o és una pel·lícula que m'he muntat jo.
1: No, és molt possible que tingui molta influència i llavors potser sigui una mica un híbrid perquè jo sóc d'aquí. Però sí que és veritat que jo vaig estudiar escriptura creativa a Los Angeles i, per tant, tinc una formació...
2: Si vas a estudiar a Los Angeles, encara em mates pocs, trobo.
1: No, però clar... tenen una manera d'entendre, no?, la literatura diferent o l'entreteniment. Jo vaig fer escriptura, però també vaig fer guió i en aquest sentit ells no tenen tanta vergonya de fer una cosa d'entreteniment i considerar-la que és de poca qualitat necessàriament, i fan moltes coses de molt poca qualitat i d'entreteniment, no et diré que no, però també n'hi han que són un bon híbrid, i això és una cosa que quan, ara potser ja no tant, perquè aquí, això és una cosa complicada, perquè jo quan vaig començar amb la noia era de defensar molt això, no? D'escolta'm, les coses poden entretenir i poden tenir una qualitat literària a la vegada, i una cosa no treu l'altra. Dit això, ostres, amb 5 anys des que jo he tret la noia, tinc la sensació que entre Instagram, els scrollings, tinc la sensació que ens estan modificant tant el cervell que tampoc me'n vull anar a l'altra banda. Saps el que et vull dir? O sigui, és com...
2: Fer-ho massa fàcil, no?
1: Exacte. O sigui, entre no voler fer servir 5 adjectius que els de buscar al diccionari, només perquè la gent sàpiga que els saps tu i que ell no els sap...
2: Que també passa,
1: però i que és més difícil buscar la paraula que creus que entendrà tothom. Ara, dir la primera que et passa pel cap, perquè és la més fàcil, i llavors fer-ho tot, tampoc, no? Hi ha d'haver com un intermig. I el tema és que aquest equilibri per cadascú deu ser diferent, m'imagino, no? Llavors sí que en aquest sentit jo sempre he fet diàlegs molt fluïts, he tingut molt diàleg no? Tinc parts descriptives, sí, però sempre intento que no et treguin de la història, però al final jo el que vull és que tu estiguis ficat allà en aquella història i estiguis vivint els personatges com els... Jo quan escric veig una peli i jo vull que tu vegis la peli, que no serà la mateixa, perquè la gràcia d'un llibre és que el fem tu i jo junts i que cada lector fa un llibre diferent amb mi, no? Perquè s'imagina aquella part. Jo li dono unes eines, però ell després té el seu, que és la gràcia, no? I és bonic, però sí que intento que sigui... Al final jo vull escriure el que a mi m'agrada llegir, no? Més o menys.
2: I hi ha autors de fora, autors, autores, en els quals t'admirallis, que creus que... No cal ser escopiat, evidentment, però que
1: m'hagin influït...
2: Que et serveixi d'exemple, sí.
1: Sí, clar, jo vaig començar amb els anglesos, no? Agatha Christie... Quan ja va ser com, no, a mi m'interessa molt el misteri, jo llegiré tot el que trobi de misteri, no? L'Arthur Conan Doyle sí que me'l vaig llegir quan era més petita, la Agatha Christie també. Però després és com, vale, què més hi ha a Anglaterra? Vale, hi ha la P.D. James, hi ha la... Ai, que no em surt ara... La Dorothy L. Sayers, que és d'abans de la P.D. James, que és potser massa clàssica, no? Llavors vas llegint coses, ostres, jo la Pidi James m'encanta i sempre m'ha agradat molt i la vaig poder conèixer al Crime Fest i vaig flipar, però jo ara agafo un llibre de la Pidi James i n'hi ha alguns que se'n fan una mica lents i penso, ostres, Laia, no sé si estic contenta o no estic contenta que em passi això, no? Però vull dir, perquè m'havia fascinat molt i ara, en canvi, trobo que potser voldria més ritme. Per què? Perquè també he llegit Dickers, perquè també he llegit Hard-boiled, que són superdiferents. Llavors jo tinc com un mix aquí de el que m'agrada més de cada cosa i m'agrada fer les descripcions de la P.D. James, m'agrada fer els diàlegs del Hard-boiled, però canviats, perquè és una mica masclista el Hard-boiled, i llavors, bueno, és igual, no? També, bueno, però també va bé conèixer-ho per subvertir una mica, no?, els arquetips i conèixer-los bé. Llavors és una mica un mix de tot.
2: Però això d'anar una mica també a moments vitals, potser, no? Igual en algun moment et vindrà de gust escriure una història més reposada, no tan picadeta.
1: Amb l'edat, no? Vols dir?
2: No, o amb el que estàs vivint, senzillament. No, no sé.
1: Sí, potser sí. Tampoc jo, quan va sortir La noia, que deien que era un thriller, hi havia molta gent que deia, esto no és un thriller. Esto... Jo deia, no, és que això és un slow. O sigui, és un thriller, però és super slow. Té un ritme que va amb el de la natura. O sigui, jo sempre he dit, és un llibre per llegir-se'l sota un arbre al setembre, si no fa tanta calor com ara, a la muntanya, no? Jo no faig uns thrillers super trepidants, allò que has d'estar girant tota l'estona, però sí perquè segueixis llegint i t'interessi, però a la vegada que et vulguis quedar en la història, que no tinguis tantes ganes de saber què passa i passa tan ràpid que no estiguis vivint el que t'estic explicant ara, perquè és important el que t'estic explicant ara, penso.
2: Però veiem que el teu ritme va més, no? Si vas començar una cosa més, més pausada i ara...
1: No, vaig començar amb una cosa més senzilla, potser, a nivell d'estructura narrativa, amb Quan la neu es fon vaig fer una virgueria narrativa que no sé si podré tornar a fer perquè és un llibre dins un llibre, o sigui, és un false true crime dins un llibre i llavors el llibre en si, que és fantàstic, penso, i L'illa és una mica un mix dels dos i L'udol també és una mica que va amb aquesta línia. I ara, doncs, el que estic fent ara és estic tornant a escriure en primera perquè ja estava una mica esquizofrènica de fer tants punts de vista i ara, doncs, estic fent, no sé, és allò, vas provant coses diferents també, no?
0: I ja per acabar, aquí a Catalunya, com el veus, el gènere criminal? Com està la salut del gènere criminal?
1: Home, hi ha moltíssima gent que escriu gènere criminal i hi ha gent que ho fa molt i molt bé. Jo crec que ha augmentat moltíssim, no?, el número d'autors amb negre últimament, diria. I jo tinc companys de negre, els que respecto moltíssim i m'agrada, i companyes, i m'agrada molt el que fan. O sigui que jo crec que tenim una bona salut. Crec que ha sigut una cosa en general, també. Uh-huh. Però bueno, està bé que Catalunya tingui el seu... No? La seva part proporcional, que dius, vale, això, no, que funciona, vull dir, hi ha gent que està creant, no?
2: I ara tenim diverses col·leccions, a més, dedicades, bueno, editorials senceres dedicades a gènere criminal, que ja planter, o sigui,
1: sí.
2: Que publiquen gent d'aquí, sobretot.
1: Sí, i tant, clar. Uh-huh. Sí, bueno, perquè jo crec que abans teníem la idea aquesta de, no?, el de fora és més bo, té aquest punt exòtic i tal, no? I llavors tens...
0: Estem revertint, no?
1: Gent fent thrillers que te'ls escriu des d'Estats Units i et posa coses que no existeixen aquí, i dius, però si tens gent d'aquí.
2: Bueno, jo crec que hi ha certes coses que és més fàcil creure's si no les coneixes, que, bueno, te'n colaran moltes, però com no ho coneixes, doncs d'acord, o sigui, el que fa la NYPD, tot és,
1: ja,
2: deu
1: no
2: ser fantàstic, i el que fan els Mossos ja costa més de creure-s'ho perquè els coneixes. No? Llavors,
1: sí, però no, però jo, o sigui, jo conec autors que s'ho treballen molt, vull dir que van amb els Mossos i els hi pregunten, sí. I vull dir que la gent es pren seriosament la seva feina, per molt que sigui ficció.
0: Tu els Mossos no.
1: Bueno, jo també faig detectius així una mica, bueno, però perquè m'agrada anar més per lliure. Si fas Mossos has de ser molt rigorós amb el procés. Llavors fas procediment, que és una altra cosa que està bé, però vull dir, és una altra cosa, és un altre ritme, és una altra estructura, és diferent.
2: Sí, n'he llegit algun que està bé i que, bueno, aprens sobretot la història dels Mossos, com ha evolucionat, com van començar amb quatre canyes i tal, que és força interessant. El que passa que és això, només ho deia en el sentit aquest, que ens creiem més el que ens ve de fora, a vegades, perquè segurament perquè no ho coneixem i perquè ho tenim molt vist en pel·lícules, en sèries, que no el que tenim aquí, que ens pensem aquí que tot va...
1: Bueno, sí que és veritat que amb sèries, com que CSIs, no?, tot això, Law & Order, tot això ja va començar fa molts, molts anys, sí que tenim com aquesta cosa de, no?, que les coses de crim són d'Estats Units. S'ha escrit un crim quan era petita.
0: Sí, tant. Mítiques. Bé, Laia, ha estat un plaer conversar amb tu, que ens parlessis de l'aigua, que ens parlessis de la teva feina, el teu procés creatiu. Encarem ara sí la part final del programa, però no marxarem sense fer dues coses. La primera, recordar per enèsima vegada que el dia 20 a Barcelona ens hi trobareu a la manifestació en contra de l'ampliació de l'aeroport. I la segona, com no podia ser d'una altra manera, ja que ja que comença el setembre, us volem fer créixer la vostra pila de pendents.
3: Llibres i punt. Directe a la pila.
0: A veure, Laia, en aquesta secció es tracta de fer créixer la pila de pendents a la gent que ens escolta, per tant, digue'ns algun llibre d'aquests que tinguis allà a la pila de fa temps i diguis, tinc moltes ganes.
1: No és de fa temps, però el tinc superpendent, perquè em va arribar fa
0: dos
1: dies.
0: El temps és relatiu.
1: No, és el cinquè cor de l'Oriol Canals, perquè jo li faig la presentació a Sant Cugat i em va arribar fa dos dies, i perquè jo he estat al Festival de Lloret i tal, no he pogut, però és com, bueno, és que me'l vull llegir ja, i el tinc allà esperant.
0: Home, i si li has de fer la presentació, també...
1: Home, encara més, però encara vull més, dir que... No? Sí, sí.
0: Tu, Sergi?
2: Per mi, jo continuo amb la meva voluntat de llegir tot el que ens arribi d'Islàndia, sigui com sigui, i ara, doncs, Eclecta ha publicat una nova traducció directa, que no sempre són directes dels llibres que ens venen d'Islàndia, i tinc moltes ganes de llegir Estimada Helga, de Bergsvein Birgisson, que bé, que tradueix Masiar Utort, que és el traductor habitual d'Audurava Lapsdotir, que és una autora que m'agrada molt, i moltes ganes de seguir, a veure si ens refresquem una miqueta.
0: Molt bé. I jo avui he triat El fill de l'oligarca, de Patrick Radenkiv, que és periodisme d'investigació, però podria ser una novel·la negra. I veient tot el tema, com tracta la Laia dins de l'udol de l'aigua, tot el tema de la gent amb pasta i tal, la veritat és que trobo que si no fos una història real, realment podria ser allò, de la realitat supera la ficció. Podria ser una molt bona novel·la criminal. Doncs ho deixarem aquí. Moltíssimes gràcies, Laia, per haver vingut avui al Baix Llobregat a Sant Boi.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Per explicar-nos totes les coses sobre l'udol de l'aigua. Moltes gràcies també, com sempre, al Dani pel suport tècnic i a tots els que ens escolteu des de l'altra banda. Fins al pròxim programa.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves. Forever
1: Joves. Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: L'esport es viu a Sant Boi en Joc. Connectem amb els periodistes de Ràdio Sant Boi desplaçats en els partits d'avui.
1: Molt bon dia a tothom. Torna el millor rugbi a Sant Boi. Us saludem des del Valdiri Aleu, on us explicarem el partit de la primera jornada de la divisió d'honor del rugbi estatal, que enfrontarà la Unió Esportiva Sant Boianà i el club de rugbi El Salvador. El Degà estrena temporada la màxima categoria del rugbi estatal amb la il·lusió de començar amb bones sensacions i sumar els primers punts davant de l'afició. Enguany, però, el repte serà enorme. L'any passat la Sant Boianà va patir molt i no va ser fins l'últim partit que va aconseguir salvar la categoria. Amb aquest aprenentatge encara recent, l'equip surt amb la idea de no passar pel mateix patiment i començar a sumar des d'un bon principi per allunyar-se de la zona baixa. Serà també l'estrena oficial de Ricardo Cortés Guata, al capdavant del primer equip masculí, després de setmanes de pretemporada i de preparació, amb les noves incorporacions ja integrades en la dinàmica de l'equip. Al davant, un rival de gran entitat, com és el Club Rugby El Salvador, club històric de la competició que visita de nou Sant Boi amb la intenció de posar les coses difícils des del primer minut. Un partit que serà la primera prova de foc per veure si la feina feta durant la pretemporada es trasllada al terreny de joc. Tornem al Valdiri, tornem a la Lliga i ho fem amb moltes ganes. Duel importantíssim que us explicarem com sempre aquí, al Sant Boi en Joc, a Ràdio Sant Boi. Soc la Isa Gonzalo i avui m'acompanya l'Albert Vidà. Què tal? Benvingut, Albert, com va?
2: Què tal, Isa? Moltíssimes ganes tenia jo de tornar aquí al Valdiri Leu, un Valdiri Leu on passarem calor en aquesta primera jornada de setembre, però un Valdiri Leu que ens porta moltíssimes novetats. Al final és un equip absolutament diferent. Se'n va Sergi Guerrero després de 5 temporades, una Lliga i una Supercopa. Arriba des de Xile al Guata Cortés i també s'han anat fins a 10 internacionals, s'han anat Palmito, s'han anat Agus Morany. Ai, no, Agus Morany és l'únic que s'ha quedat. Mira, justament s'han anat Pedro Soto, s'han anat el Facu Domínguez, s'han anat moltíssims argentins, s'han quedat pocs. I les baixes, fora de 2 incorporacions, que ja us diem que avui són titulars, la gran majoria són jugadors de la casa, són jugadors sub-23. Avui tenim directament un debut a la línia 15, directament, és el Budi Ferrer, que comença de 12. Llavors, tenen una gran tasca els nois de la Pedrera, aquesta temporada, no només avui, sinó tota la temporada. Veurem com l'accepten i com la reben.
1: Doncs cares noves a la Unió Esportiva Sant Boiana, que sens dubte té un repte, com dèiem, enorme per endavant, que és també recuperar aquesta essència del rugbi Sant Boià, poder donar sortida a tota la gent de la casa perquè pugui tenir els seus moments al primer equip, i això combinar-ho doncs amb jugadors que ho complementin doncs, de gran nivell, perquè la Lliga, recordem que funciona encara com a dues revolucions, amb equips que són semiprofessionals o gairebé professionals, i amb la Unió Esportiva de Sant Boiana, doncs, que ha d'intentar lluitar contra aquests equips, no? Que recordem, doncs, tenen altres horaris, tenen altres pressupostos, i això intenta que es noti el mínim possible al camp.
2: Un d'aquests és el que rebem avui al Valdiri Leu, és el Xami, és el Salvador de Valladolid, que tot i que ve d'una temporada on va patir de més, també, no tant com la Sant Boiana, però va patir de més, de fet ho va assegurar a falta de 2 jornades, la permanència, és un equip absolutament històric, de fet són els 2 més històrics de la Lliga, és el duel que més s'ha donat a la història de la Divisió d'Honor, i que jo crec que ens ho va comentar l'Alberto Millán en una entrevista a Gent de Carrer aquesta temporada, que va ser una mala temporada aquesta, coses que passen, però és que no ha canviat el bloc tampoc, ha fet 5 fitxatges, ha seguit amb la gran majoria de jugadors que tenien l'any passat i tornarà a ser un dels grans potencials guanyadors d'aquesta lliga, com ja ho va fer el 2025.
1: Doncs parlaves ara d'aquesta entrevista que li vas fer a l'Alberto Millán. Recuperem un fragment on ens explica també què esperen d'aquest partit.
3: La veritat és que hem treballat moltíssim. Estem preparats, hem fet tot el possible per arribar al màxim aquest diumenge. Sabem que el Salvador és un equip que sempre està lluitant per cada campió de Lliga des de fa 15 anys. Esperarem un Salvador molt fort, un Salvador molt físic, però bueno, ja són molts partits contra ells, també sabem com són, i sabem que el Valdiri apreta molt i que tenim aquesta cosa a la nostra banda, no? Que podem jugar a casa, que ens dona moltíssim. Guanyar el Salvador i començar la Lliga amb el peu dret.
1: Doncs a veure si es compleix això de començar la Lliga amb el peu dret. És importantíssim començar a marcar el ritme. És cert que doncs, la part positiva de tenir aquest primer enfrontament és que és a casa, sí. I que l'efecte Valdiri ja vam veure com sí que va servir, sí que va funcionar.
2: Sobretot els 2 últims partits, que quan més ho necessitava el Degà, el Valdiri es complir. I per donar-li una felicitació a l'afició, avui torna a estar bastant ple. De fet, ho deia, sí. Sergi Guerrero, que ara ja no està fent d'entrenador, deia tant de vol Valdiri estigués tan de ple com ho estava en aquests dos últims partits. Doncs avui, la veritat, en aquesta estrena ha complert bastant les grades de Sant Boi.
1: Doncs sí, fa goig, una matinal de rugby amb calor, recordem, encara estem a les acaballes del mes de setembre, però no sembla, esperem que això doncs, afavoreixi a la Unió Esportiva Santboiana. Els pucelans no estan acostumats a jugar amb tanta humitat, amb calor sí, perquè a Valladolid en fa i molta, però esperem doncs, que almenys sigui un factor que la Santboiana pugui aprofitar. També serà interessant veure com plantegen els dos equips, a quin joc volen jugar, i els primers minuts, que sempre són decisius a l'hora de veure cap a on anirà. Fem una mica de repàs també, si et sembla, de com serà la jornada d'avui.
2: Sí, doncs avui tenim pràcticament jornada unificada o quasi unificada, perquè a les 12 en aquesta primera jornada de la Divisió d'Honor, que per cert canvia de format i ens alegrem perquè juga partits d'anada i tornada, els primers partits seran el que està jugant el Valdirileu en pocs minuts, a la Santboiana El Salvador, a la mateixa hora ara a Valladolid, és el Brac contra la Vila Rugby, a 1:15, el Liceu Francès contra Ordizia, també a 1:15, l'Alcobendas Rugby contra Cisneros, i a 1:00 ja per tancar la jornada és pràcticament unificada perquè hi ha una hora de diferència, Pozuelo Rugby, que torna a la categoria, contra el Burgos. No li ha tocat un partit fàcil a Pozuelo per tornar.
1: No, sens dubte, però és veritat que segurament també s'ha reforçat per encarar la categoria de la millor manera possible. Deies que torna a canviar el format, ens alegrem, però és veritat que a veure si establim un format que es vagi repetint al llarg dels anys, perquè així tothom ho podrem entendre una miqueta millor. El que sí que està clar és que tots intentaran quedar amb aquestes primeres posicions i que la Santboiana el que vol és no patir com l'any passat i no haver de jugar-se tota una temporada a l'últim partit. Va sortir bé,
2: per sort, sí.
1: Esborrem aquest record, i avui comença aquest dia 1, la primera pàgina en blanc també del llibre que significa tenir, que és un gaudi, el millor rugby estatal aquí a Sant Boi.
2: Per cert, tres fitxatges de la Santboiana, els tres titulars, l'últim anunciat és Nils Valdevent, que ja havia jugat al Degà, ara està de segona línia, debutaran al dorsal 4, el neerlandès, i també Arnau Andrés, que debuta com a alè en el número 14, procedent del Brac, i a l'internacional, que és Nicolò Grassi, que tanca la línia com a segell. També s'ha donat una curiositat aquest any, que és que la Samoyana havia fitxat a Sergio Molinero, el català, que venia del Brac, i en una notícia pràcticament d'última hora, Sergio va decidir quedar-se al Brac una temporada més.
1: Sí, una cosa diferent, estranya, però és veritat que es va anunciar aquest fitxatge i que després es va fer enrere. Recordar la baixa importantíssima de Zach Chambers,
2: sí,
1: que
2: li enviem ànims des d'aquí.
1: Es va trencar la tíbia i el peroné, i per tant tindrà uns mesos de baixa i uns mesos complicats. La plantilla avui en l'escalfament també ha fet un petit recordatori, i després altres jugadors que estan jugant amb Iberians i per tant no estan aquí tampoc, com són Aniol Frank i Matt Fowles, que de moment els tenim en aquestes competicions. Que això també passa amb el femení en alguns casos, que són competicions internacionals que passen per davant
2: mira la Núria
1: dels
2: Jou.
1: Clubs.
2: La Núria Jou, que al final jugar un mundial és una cosa difícilment que és difícil dir que no.
1: No pots dir que no.
2: Parlant dels enfrontaments previs d'aquest duel, que recordem, el duel més jugat de la història de Divisió d'Honor, no són bons números per la Santboiana, però les ratxes estan per trencant-se. Són 7 partits consecutius que la Santboiana no guanya al Salvador, 6 derrotes i un empat. L'últim cop que la Santboiana va aconseguir guanyar al Salvador va ser el 2023. A la segona fase, 21-26, van guanyar al Valladolid, i si encara fem més memòria, el 2021 va ser l'últim partit que la Santboiana va guanyar aquí al Valdirileu.
1: Doncs ara sí, surten els jugadors al terreny de joc. Anem a repassar les alineacions dels dos equips. L'alineació de la Unió Esportiva Santboiana.
2: Doncs la primera línia de les poques coses que no han canviat respecte a la temporada passada. Segueixen Tomi Lenori en l'1, en el 2 Pau Masori, en el 3 Nico Jurado. La primera incorporació, ara quan surten els jugadors de la Santboiana i el Valdiri s'ho fa notar, està Nils Vandeven en el 4, Genís Carbonell i Marc Palomar. En el 7 Nico Moletti, fent de 8è a Marçal Carreras, de 9è Alberto Millán, i d'obertura amb el Cerc Sirvent, en les ales Agus Moranyo i Arnau Andrés, el nou fitxatge, en els centrals Budi Ferrer i Jack Daniels, i tancar la línia com a seguer l'italià Nicolò Grassi.
1: I ara anem amb el repàs del Salvador.
2: Primera línia, Daniel Chico, Fernando Romanos i Javier Coronel. Segona línia, Cristian Abarca, Lucas Santa Cruz, Ignacio Vega, Mateu Triqui, Joan Bautista Arnauz, Nubé, Facundo Muria com a capità, Daué, l'obertura, Alfonso Enciso, Alès, Otego Blanco i Julio Sanz, els centrals Ethan Fischer i Unax Thurgiasian, i amb el 15 Santiago Ortega. I ara, minut de silenci.

0: Doncs silenci absolut al Valdiri i hem pogut acabar de repassar sí. més o menys. Semblaves el passapalabra, però
1: ho has fet molt ràpid, bé. Sí.
0: Jo crec que d'aquí el passapalabra. L'àrbitre és l'Alfonso Mirat Cerván i tot a punt per aquest inici. Recordem, comença aquesta temporada. Aquí al Valdiri tot preparat. Doncs l'àrbitre que es mira el rellotge.
1: Posarà en joc la pilota.
0: I ara sí, xiula, inici d'aquest partit, del primer partit de la Unió Esportiva Sant Moianà, divisió d'honor, que sembla ben recepcionat. La Sant Moianà ha avançat doncs, moltíssim, evidentment intenta assegurar aquesta pilota, que de moment doncs, la manté, però amb dificultats el Salvador, els pucelans que entren amb el seu número 8, el Juan Bautista, que fa aquest punt de fixació per intentar sortir al peu, a part sortir d'aquesta zona complicada de la 22, una pilotada altíssima però que sembla que no avança gaire els metres de la Unió Esportiva Sant Moianà, que la lluita a mans d'Agus Moranya, que sembla que la recepciona. Hi ha un rac on sí guanya la pilota la Unió Esportiva Sant Moianà, Alberto Millán, que fa doncs, obra per Nico Jurado. Déu-n'hi-do, quina primera percussió del Nico Jurado, que fa de les seves com sempre. Obren cap a Marc Palomà, que torna a entrar, es forma el rac, Alberto Millán, que torna a obrir, en aquest cas cap a Budi Ferrer, que s'estrena, recordem, en el partit d'avui. Sembla que doncs, la Sant Moianà ha de rearmar-se una mica, van una mica cap enrere, però
1: molt
0: ara
1: bé,
0: sí,
1: ara.
0: Doncs tota la pilota que juga a les mans de Nico Moletti, que entra, ha aconseguit avançar bastants metres de la Unió Esportiva Sant Moianà. Alberto Millán, que està molt atent a poder passar, Pau Massoni, que opta per entrar, suposo que tenia ganes de contacte, fa molts mesos que no juguem a aquest nivell. Nils Valdevent, que també s'estrena, Alberto Millán, que torna a obrir, i quina llàstima, Marcel Sirvent, que ha tingut una errada de mans. L'àrbitre deixa jugar perquè ha anat cap enrere i Alberto doncs, tornarà a fer el punt de fixació. Hem de dir que la Sant Moianà de moment està fent-ho amb fermesa, amb tranquil·litat i intentant no perdre la pilota. Ara opta Alberto Millán per una pilotada també molt alta. Veurem aquesta pilota disputada, que sí que aconsegueix guanyar la Sant Moianà, però que l'àrbitre assenyala el primer avant del partit. Per tant, serà Malé en el minut 1.55. Déu-n'hi-do, la Sant Moianà sí que ha tingut la possessió, però és veritat que no ha pogut avançar gaires metres.
1: Que bé va acabar la temporada Alberto Millán, va fer de capità pràcticament, sí, perquè és un dels quatre capitans junt amb Massoni i Zach Chambers, i veurem ara que justament ja la baixa de Zach Chambers, també Massoni fa de capità, perquè per mi és un dels millors jugadors de l'equip, i mira que és jove, totalment, per no dir el millor, però Alberto Millán té aquesta experiència, ja són molts anys a Divisió Honor, són quasi 200 partits amb el Degà, es coneix de sobre el Valdirileu. Veurem com actua avui en un partit que és important, no tant pel resultat, que sí que és veritat que una victòria sempre va bé, sinó per sensacions, per veure com juga l'equip de Ricardo Guatacortés. Abans Sergi Guerrero apostava molt per un equip marcat per les davanteres, no s'obria tant a les ales, veurem com ho proposa el xilè.
0: Sí, de moment el que hem vist és la generació de punts de fixació amb aquesta tripleta que entra doncs, per part de la davantera i després intentar obrir les bandes de manera ràpida, però sí que és veritat que falta una mica de verticalitat. Anem amb la primera Malé del partit. Deies que és un moment de tastejar una mica com està cada equip, i això ja sabem que la Malé és un altre partit, per tant veurem, és una Malé favorable al Salvador, que la Unió Esportiva Sant Moianà empenya moltíssim força i fa que giri, per tant doncs, és favorable a la Unió Esportiva Sant Moianà per entrada lateral també, i l'àrbitre assenyala cop de càstig a favor de la Sant Moianà, que optarà per anar a pals, per tant es poden aconseguir els primers tres punts del partit.
1: Està
0: jo veig sempre complicadíssim això d'anar a pals des de tan lluny, però ho han vist clar, i per tant sembla que té la pilota a les mans d'Alberto Millán. Suposo que farà efectiu ell mateix aquest xut,
1: sí,
0: i a veure si d'aquesta manera es poden aconseguir aquests tres primers punts també, que fan que psicològicament doncs, això et posi davant i et situï,
1: sí, sí,
0: amb una diferència, i sempre s'ha d'anar sumant.
1: L'any passat era Pedro Soto, també Alberto Millán va xutar els últims partits, també pot xutar amb el Sergi Levent, a veure què fa el nou de la Sant Moianà.
0: Doncs Alberto Millán, que es prepara, mira els pals, agafa doncs aquesta embranzida, el xut.
1: És boníssima, eh?
0: Cap a dins. Primers punts per a la Unió Esportiva Sant Mollana, primers punts d'or. Recordem que és un partit molt complicat contra un rival molt difícil i per tant tot suma. I doncs en el minut gairebé 4 de partit, la Sant Mollana que se situa amb aquest 3-0 a davant del marcador. Una decisió molt intel·ligent perquè s'han d'aprofitar tots els moments que tinguis per poder sumar. Ara doncs el jugador del Salvador canvia de pilota, sembla que no li agradava gaire com estaven les condicions. És el Santiago Ortega que doncs intentava sortir cap a Tuix però no li ha sortit del tot, el que sí que ha recuperat doncs el Salvador aquesta pilota. Javier Coronel que intenta entrar, li ha de passar a la segona línia per poder assegurar que no li robin la pilota. Ara estem passant a la línia del mig del camp i el Salvador té la possessió. Sembla que sí que és, doncs ara mateix està intentant entrar amb totes i sí que es veu que tenen molta incisió els seus contactes. La Sant Mollana que intenta defensar-se de moment doncs en una zona de creació. Veurem què és el que proposa també el Salvador, que de moment entra al xoc directament. Quin jugador aquest, Javier Coronel, que ja havia entrat abans, el número 3 del Salvador. Ara mateix el Salvador que torna a tenir la possessió amb Alfonso Enciso, que li passa també a Mateo Triqui. Mou amb molt
1: ara
0: ràpid el Salvador,
1: pilota,
0: que ha entrat i ha passat ja la línia de 22 i clarament està intentant entrar a Sats de Sant Mollana, que s'ha de defensar doncs com pot i intenta recol·locar aquestes línies sense tampoc no perdre el cap. El Salvador que torna a jugar les mans d'una manera molt i molt ràpida. Continuen en la zona de creació, en aquesta zona de 22, i la Sant Mollana sembla que ha pogut defensar bé aquesta pilota. Déu-n'hi-do, l'àrbitre assenyala doncs que tornem a una jugada anterior. Ara doncs l'està assenyalant i veurem, perquè ara aquí sí que ha fet molt mal el Salvador, Es veu doncs una marxa per damunt potser a l'hora de travessar la línia.
1: Sí. A nivell de potència de davantera, mira que ho dèiem, la primera línia de Sant Mollana és de les poques coses, mira, serà...
0: Sí, aniran a pals.
1: Aniran a pals per ficar l'empat en el partit.
0: Sí.
1: Deia que
0: la
1: Sant Mollana és
0: per
1: la...
0: Tant... Aquí era la dificultat de poder defensar doncs contactes tan incisius, i és un xut a pals molt fàcil i per tant és difícil que ara mateix no iguali el Salvador doncs aquesta diferència que tenia la Sant Mollana fins ara. Minut 6 de partit, el Salvador està avisant i dèiem, és un equip que s'ha preparat molt bé i un dels històrics també d'aquesta divisió d'honor. El xut
1: cap a dins
0: i per tant doncs empat. Empat al Valdir i Aleu, ara mateix amb aquest 3-3, Unió Esportiva Sant Mollana que s'ha intentat defensar però que finalment doncs ha comès aquesta errada que suposa doncs els 3 punts.
1: Deia que al principi que la primera línia de la Sant Mollana és de les úniques coses que s'han mantingut, de fet és pràcticament els primers tres dorsals són els mateixos que van acabar la temporada, però és que jo crec que a nivell de potència el Salvador al final és un equip no només que té diners per fer bons fitxatges, que té una cantera de les millors d'Espanya, té com 15 jugadors que superen les 14 temporades, doncs es nota que tenen un nivell de potència una mica superior.
0: Avant, boníssim, ara mateix han tingut dificultats a les dues recepcions del Salvador i això ho ha d'aprofitar la Sant Mollana. No sé si és perquè tenen el sol de cara, no sé quin és el problema, crec que sí perquè es tapen els jugadors per intentar doncs agafar-la, però la Sant Mollana ha d'aprofitar això sí o sí. La Sant Mollana decideix anar cap a Tuix de la mà de Marcel Sirvent. Intentaran, suposo, fer Tuix molt, com era l'any passat, però veurem quina és l'estratègia de Ricardo Cortés i doncs, la Tuix, aquesta nova jugada estàtica, que moltes vegades és una part de poder guanyar partits mitjançant l'estratègia. Per tant, veurem quina és la Tuix que proposa la Sant Mollana. Tuix complerta, en segona torreta, amb dificultat recupera el Salvador, quasi a la seva línia d'assaig, la Sant Mollana que intenta recuperar aquesta pilota per la proximitat, però no. Finalment hi ha hagut un avant i serà malè favorable per la Sant Mollana. Per tant, encara d'aquí sí que se pot treure rèdit una malè doncs, a la línia de 5 de l'assaig i per tant és un gamaler molt, molt, molt important. Aquí pot tenir un assaig de la Santboiana i de fet no hauria de marxar d'aquí sense fer-lo.
1: Una pena...
0: Minut 8 ara mateix.
1: Sí, una pena que se l'hagi escapat la pilota a Genís Carbonell en aquesta primera torreta, perquè els últims punts de la temporada passada venien dels molts amb Pau Masson i amb Puigcerdà allà, i jo crec que és una gran fortalesa que té, la tenia l'equip de Sergio Guerrero i també tindrà l'equip de Gota Cortés.
0: També nervis, suposo, de primeres jugades. La Santboiana que surt per al número 8, aquesta jugada assajada des de la Malé. La Santboiana part davantera que intenta el pick and go justament amb molt poqueta, molt poqueta, molt poqueta de la línia d'assaig, que ho intentarà de pick and go. Els agrupaments que els hi agrada anar a davantera intenten anar junt al Salvador, que intenta defensar-se sobre la mateixa línia. I assaig! Assaig! Molt ben aprofitada aquesta oportunitat. D'aquí no et podies sortir sense l'assaig a la butxaca. I molt bé, cap molt fred per part de la davantera, que mitjançant aquest picapedra del pick and go ha aconseguit un assaig que val or ara mateix en el minut 9 de partit. I per tant la Santboiana de moment se situa amb el 8-3 per davant del Salvador.
1: Veurem si Alberto Millán pot convertir el 10-3. Molt bona jugada de Marcel Carreras, que és el que ha avançat els metres necessaris per arribar a aquesta línia d'assaig. Juga una mica del que vol Marcel Carreras, perquè jo el recordo l'any passat de segona línia, 4-5, també de 6-7, avui està de 8 home. Mira que és un jugador jove, però jo crec que, tal com ha fet Pau Masoni, aquesta temporada és la seva per aixecar-se com un dels jugadors de l'equip, perquè ja és internacional amb la selecció sub-20. Veurem com ho fa aquest any a Marçal, que ja va acabar molt bé la temporada passada.
0: Molt bon jugador i aquesta jugada de sortida a 8, que és meravellosa, la veritat. Doncs anem amb el xut i transformada, i per tant l'Alberto Millán, que avui està tenint un peu de gràcia, tant de bo li acompanyi durant tot el partit. La Santboiana se situa amb aquest 10-3 per davant el marcador ara mateix, minut 10 de partit, i el Valdiri que comença a cridar amb aquest Santboiana, i per tant la gent s'anima. És veritat que fa goig avui l'entrada,
1: sí.
0: I s'ha de donar les gràcies a tota l'afició que ve aquí a veure el millor rugby estatal.
1: I se'ns presenta un partit entretingut, Mira que l'any passat hi havia partits de poquíssima notació, d'aguantar la línia com sigui. De moment, minut 10, aquí s'ha mullat joc, 10-3, guanya el Santboiana ja.
0: Doncs sí, el Salvador, que recordem, és molt incisiu en els seus atacs i que torna a intentar de totes totes. Javier Coronel, que ja hem vist, avança moltíssim, gairebé se situa a la línia de 22, torna el Salvador a intentar-ho, també amb aquest davanter, amb aquest tercera línia, amb Mateo Triqui, que ve molt acompanyat. L'àrbitre aquí adverteix d'un possible avançament, però de moment no ha assenyalat res. Continua el Salvador entrant ara mateix, doncs, en aquesta línia de 22, intenta, doncs, evidentment, empatar i buscar aquest assaig, però de moment ha d'arribar-hi. La Santboiana que es recol·loca per poder defensar el millor possible, intentar robar la pilota, no sé si ho ha aconseguit en Pau Masoni en aquest agrupament, i doncs sí, Pau Masoni, què hi és, què és aquest jugador? És que de veritat és increïble com aconsegueix, doncs, no només atura els intents del Salvador, sinó també pispar la pilota, i fa, doncs, el que ha provocat és que hagin retingut la pilota. Per tant, pilota en possessió de la Unió Esportiva Santboiana, una pilota que val or. Anem a la Tuix de la mà del Marcel Sirvent.
1: I guanya molts metres.
0: I per tant, doncs, sortir d'aquí, que era el més important segurament.
1: Per cert, fitxatge de màxim nivell el que ha fet aquesta temporada el Salvador, ara ho estava mirant, és Ethan Fischer, sud-africà, experiència a la primera divisió italiana, també format a categories de màxim nivell de Sud-àfrica. Avui està fent de centre número 12, compta amb aquest jugador.
0: Sí, té jugadors increïbles en Salvador i s'està notant, però de moment la Santboiana aguanta. Doncs una Tuix molt ben salvada pel Nico Moletti, a la Santboiana que fa un molt, que intenta avançar amb aquest molt, que gairebé, doncs, entra tothom, tota la davantera. Pau Masoni que té la pilota, avança aquest molt, arriba quasi fins al mig del camp aquest molt. Déu-n'hi-do que bé ho ha fet aquí la Santboiana, esperem que puguin treure la pilota i ara no perdre-la. Doncs ara sí, tranquil·litat, anirà al peu també, doncs, l'Alberto Millán, després d'haver avançat aquests metres. Disputa entre els dos equips. L'àrbitre diu que la pilota ha anat cap enrere i per tant serà possessió del Salvador.
2: pilota dividida, doncs assenyalar que hi ha hagut aquí una indisciplina per part de la Santboiana i per tant la Santboiana que s'ha d'endarrerir, una llàstima, però sí que s'ha sortit molt bé d'una altra situació de perill i per tant de moment el cap fred l'està mantenint. Minut 13 de partit, Unió Esportiva Santboiana 10, El Salvador 3. El Salvador que opta per tornar a la Tuix i per tornar a posicionar-se en aquesta zona de creació. Sí que tenen el cap molt fred i sí. No perden els nervis. Per tant, es nota que és un equip madur, diríem.
1: Ara veiem la primera jugada en la que ha intervingut una mica més Budi Ferrer, un jugador que debuta avui amb la Santboiana, porta a la Pedrera de molts anys, ha jugat al sub-23, ha estat al sub-14, al sub-18. Avui debuta com a titular en el dorsal número 12. Veurem com ho fa el canterà de Daltagà.
2: El Salvador que intenta fer el mateix que ha fet la Santboiana, que és un molt, però que no li està sortint molt bé, tot i que l'àrbitre li dona avantatge ara mateix, però és veritat que en el propi joc del molt no han avançat gaire. La Santboiana s'haurà d'endarrerir per una altra indisciplina i el Salvador penso que anirà a Tuix, però doncs sí, aniran a buscar aquesta Tuix per avançar una mica més encara, però és veritat que la Santboiana de moment en aquests moments d'agrupament, sigui un mol o sigui la Melé, està sent més contundent. El Salvador, que ara ja se situa amb facilitat per la Tuix, doncs ja dins de la zona de 22, i veurem què és el que intenta l'equip Pusala. De moment busquen aquest joc, segona torreta amb un molt també que intenta avançar, la Santboiana que defensa amb tot el que té, amb tots els davanters, comencen a entrar davanters, el molt no avança, a veure si l'àrbitre pita aquesta aturada, el molt no avança, han de treure la pilota, doncs la Santboiana molt ben defensat aquest molt, la veritat.
1: Sí, sí.
2: El Salvador que no ha perdut la pilota i que torna a intentar-ho perquè a les mans també els hi agrada jugar, tornen a intentar-ho de nou amb Juan Bautista a raid. El Salvador, que juga doncs ara aquesta esquena, han despistat també alguns dels Santboians.
1: Intenta girar la bola, compte que estem a 2 metres d'intentar.
2: Ethan Fisher, que era el jugador que tu destacaves, que està entrant i ja se li ha vist, doncs que és molt i molt ràpid i fins i tot molt elèctric. El Salvador,
1: ara
2: sí, pilota robada, que bé que ho ha fet, Marcel. Oh, quina llàstima, l'ha pitat fora de joc.
1: Ho ha fet molt bé Marcel Sirvent, s'ha avançat a aquest intent de passada de Julio Sanz, que sí que és veritat que a l'Alé tenia molt, pràcticament, una desmarcada sola per entrar a línia d'assaig, però s'ha avançat molt bé Marcel Sirvent, quina pena aquest
2: joc. I ara aquí aniran a pals.
1: Aniran a pals per ficar el 10-6.
2: Doncs sorprenent, però potser amb sang freda també té el seu sentit. Aniran a pals per assegurar
1: sí.
2: aquests 3 punts.
1: Home, i ara si fas un assaig et poses per davant, no et fiques en empat.
2: És això que et deia, que no se'ls veu
1: tremolant, sí,
2: ni se'ls
1: no,
2: veu
1: no,
2: preocupats.
1: No.
2: O sigui, se'ls veu una mica fent estratègia fins sí. i tot que podria ser aquesta. Perquè en aquesta jugada estan tan a prop, doncs pals és una opció, però també una altra era buscar l'assaig.
1: No crec que la falli Santiago Ortega.
2: No. Seria molt difícil. Doncs minut 16 ara mateix i veurem com es prepara el 15, l'arrier del Salvador per fer aquest xut.
1: Mira, si aquest partit està entretingut, està encara més entretingut el duel entre el Brac i la Vila. 14-14, ja van anar al minut 17 de partit.
2: Doncs cap a dins i per tant això situa la Santboiana amb un 10-6 ara mateix, escurça la distància El Salvador i com bé deia l'Albert, al final això suposa que un assaig sigui molt perillós perquè ja et trauria aquest avantatge. De moment la Santboiana va per davant i per tant el que s'ha de fer és confiar també en aquesta capacitat.
1: Sí, a minut 17 de partit, aquí Santboiana en joc, la Santboiana que es posa per davant, està sent un partit, de moment, no de moltíssima notació, però de notació comparat amb el que veiem la temporada passada.
2: Sí,
1: i tàctic també, tu ho has dit, el Salvador, que ha preferit aquest xut a pals.
2: Atenció, tercera pilota que té dificultats, el Salvador, a l'hora de rebre-la, Marca la Tuix,
1: serà Tuix, no?
2: L'àrbitre.
1: Que s'ha de repetir, o sigui, doncs, que tornen a la línia mig del camp, no? Pràcticament.
2: Marca la Tuix perquè ha sortit fora abans. Clar. Doncs tuix complicada, més que res per la manca d'oportunitat que significava per la Santboiana. Tornem a una tuix al mig del camp, el Salvador, doncs, que tira, llença en tercera torreta, molt ben assegurada per part de Cristian Abarca, per aquest segona línia. Salvador, que torna a assegurar la pilota, la Santboiana, que intenta, doncs, treure aquesta pilota. L'àrbitre, que està molt pendent del fora de joc, això serà una de les indisciplines que haurà de corregir i remirar-se de Santboiana, perquè és veritat que l'àrbitre això ho té molt clar i ho està marcant tota l'estona.
1: Com Salvador, avança, Salvador,
2: atenció, perquè el Santiago Ortega, que està entrant, i ara passa la pilota, però l'àrbitre assenyala que hi ha hagut, doncs, una errada anterior, en aquest cas un avant.
1: Doncs sí, sort, perquè es plantava Otego Blasco ja pràcticament plantant la pilota.
2: Doncs déu-n'hi-do, quina marxa que té el Salvador. La veritat que es nota que juga molt ràpid i la Santboiana haurà d'apretar les dents i continuar fent aquesta feina, aprofitant al màxim les errades, perquè les tindran. Les errades a les mans les veiem molt clares i, per tant, de moment, en aquesta primera part s'hauria d'aprofitar això i molt. Anem a la Malé, favorable a la Unió Esportiva Santboiana. A veure, també, abans hem vist una Malé molt clara, amb superioritat claríssima per part dels locals.
1: En el duel de la temporada passada, per cert, el viscut aquí el Valdirileu va guanyar el Salvador 13-20, i en el duel de tornada, ja en la fase de descens, el 6 de baix, va guanyar el Salvador de 27-26 amb una transformació fallada a Pedro Soto a l'últim segon. Va ser força cruel la derrota de la Santboiana.
2: Sí, va ser un dels partits més cruels que recordem segurament. Ara veiem l'àrbitre que demana aquesta repetició de la Malé, parla amb les primeres línies, parla amb el Pau Massoni perquè s'han aixecat aquestes primeres línies i per seguretat ja sabem que, doncs, els àrbitres intenten que això no passi. Al final la primera línia és la que està més exposada a aquests cops i et pots fer molt de mal, et jugues la integritat realment. I per tant es repeteix doncs, aquesta Malé, torna a tenir la pilota a les mans d'Alberto Millán, però sí que hem vist una capacitat molt més clara per part de Santboiana. Doncs ara la Santboiana, que sí que recupera aquesta pilota, assenyala indisciplines per part del Salvador i serà, doncs, cop franc a favor de la Santboiana. Veiem també l'àrbitre que està parlant amb el capità del Salvador. Hi ha hagut coses que sembla que no li han agradat i de moment veiem advertències. Estem en el minut 20, advertències que després ja sabem que es converteixen en targetes. Doncs pilota cap a la tuix i, doncs, sobretot passa aquesta línia de mig camp. Ara sembla que portem unes jugades, no?, on s'ha calmat el partit.
1: Sí, una mica, perquè ha començat amb un ritme no molt frenètic, però força frenètic, amb anotacions molt matineres, sobretot aquesta primera de Marc Palomar, el primer assaig del partit, i de moment l'únic. Esperem, Isaac, que aquest any no parlem molt dels àrbitres, perquè l'any passat, amb els assaigs de càstigs, vam parlar bastant.
2: No ens agrada gens, jo t'he de dir que no m'agrada gens parlar dels àrbitres, intentaré no fer-ho mai, però és veritat que hi ha coses que a vegades no s'acaben d'entendre. La Santboiana, que ha tret molt bé aquesta tuix i que ja té la pilota, Marcel Sirvent, que intenta entrar, la perd malauradament,
1: molt
2: i
1: bé, el Marc
2: Salvador,
1: aquí que frenant.
2: Recupera.
1: I s'ha fet mal aquí, Marcel, sí. Carreras,
2: Una panander que, doncs, fa el Salvador per intentar recuperar aquesta pilota.

0: Nils Van de Ven, deuen estar allà, però és un jugador que, és que ens ho deia a l'entrevista, mira, no sé quants anys em queden de rugby, però ara que, ara que venen els nois, ara que venen fins i tot jugadors que jo he entrenat a les categories inferiors, vull gaudir, si puc guiar-los una mica millor i fer la millor temporada que sigui possible.
1: I no es posa nerviós, eh? Els partits decisius de la temporada passada.
0: Que va, ja es va notar.
1: I no es posa nerviós. Doncs el Salvador, que ha tret molt bé aquesta tuix, ara doncs ha fet pantalla i per tant serà pilota per la Santboiana. Estan cometent errades doncs estranyes, la veritat, perquè una pantalla en aquest cas gairebé sempre és evitable, i les errades de mans també que hem vist del Salvador tampoc no són gaire freqüents, per tant,
0: home,
1: hi ha marge per intentar recuperar.
0: D'una primera jornada, malauradament, sí que són una mica freqüents,
1: faltava aquest entrenament.
0: Sí, pretemporada, la Santboiana tampoc és que ha jugat molts partits, ha jugat contra el Barça, i juraria que només un amistós més. Sí que han entrenat molt, s'han gastat el físic, però no és el mateix que jugar a la Divisió d'Honor.
1: Doncs pausa per la hidratació, ara mateix, encara recordem que fa molta calor, estem a 27 de setembre, però fa moltíssima calor, i per tant els jugadors s'han d'hidratar. Això jo crec que els hi anirà bé, també, per analitzar, per tenir aquelles consignes per poder apropar-te a l'entrenament. Però de moment un partit que està guanyant la Santboiana 10-6, no està arrasant, però és un resultat que signaríem segur abans de començar.
0: I més contra el Salvador, que ja diem, l'any passat va patir potser de més, però serà un dels candidats, junt amb el Brac i el Burgos, a tornar a guanyar la Lliga. De fet, qui no sàpiga, el Salvador i la Santboiana són els junis que han pogut trencar aquesta hegemonia del Brac i portar anys i guanyant la Lliga. El Salvador va fer el 25 i la Santboiana ho va fer el 22. A veure què ens hi diu el Guata en aquesta entrevista, un nou entrenador, el xilè, que ve de formar part de la selecció de los Cóndores, que va classificar-se pel primer Copa Mundial l'any 2023. També va estar a l'Estadi Francesc Xilè, porta tota la vida com a jugador i com a entrenador entre Xile, França, i també ens va dir que va tenir una experiència a Sevilla, que per això va contactar amb la Santboiana, i ara torna a Espanya, torna concretament a Sant Boi, en aquesta nova experiència, i també amb un gran repte per davant. És un equip nou, moltíssimes baixes, menys internacionals, més jugadors de la casa. Ha de fer un gran treball, sobretot tenir motivats els nois i que els hi surtin bé les coses.
1: Entrenador nou, victòria segura, es deia abans,
0: sí.
1: Però és veritat que això en els darrers anys almenys a futbol no s'acompleix tant. Mira, potser doncs, avui és la primera victòria, tant de bo
0: tant
1: que
0: de bo, sí,
1: després
0: sí.
1: Intentarem també parlar amb ell per veure quines són les seves sensacions del partit. I veiem doncs, com els jugadors tornen a entrar al terreny de joc en aquest minut 23 que s'ha fet l'aturada des del 22 fins al 23, però és que és una aturada necessària, eh? De veritat que fa molta calor encara, i jugar a rugby amb calor no és gaire agradable. Per això el rugby doncs, es juga més a l'hivern, almenys en les nostres latituds. Doncs la Santboiana, que ja es prepara per treure aquesta tuix, que té doncs, la pilota a les mans en Pau Massoni, decidint una mica què és el que farà. I com dèiem, un partit que està sent molt igualat, on la Unió Esportiva Santboiana està tenint també el seu moment. A veure si ho pot mantenir. Una llàstima aquí en Pau. Atenció, perquè ha estat molt lleig aquest contacte. Sembla que no s'ha fet mal, doncs mira, això era el més important, perquè sí que hi ha hagut un avant previ, però ha estat fortuit, doncs després d'un contacte molt lleig, on ha quedat una mica raro la postura del cos. Però veiem que el Pau s'aixeca, que es prepara per la Malé, i per tant cap problema, serà Malé favorable al Salvador.
0: Mirant el planter, pensant en la temporada passada, trobes a faltar Pedro Soto, però ha estat substituït per Nicolò Grassi, per l'Italia, trobes a faltar Jordi Jorba, que farà un últim any de retirada al Buc, però està l'Arnau Andrés, i també pots trobar a faltar a Palmito, però està Nils Van de Ven. Sí que és veritat que a nivell de banqueta, per exemple, Alberto Millán no es pot lesionar. L'any passat rotava amb Lucas Matsubara, ara només hi ha un nou i és l'Alberto Millán.
1: Doncs atenció al Sant Boi, que torna a recuperar una Malé que no era seva, i déu-n'hi-do, jo no sé si s'ha treballat més la primera línia, la veritat, del Sant Boi, que és increïble, espectacular, però tot el pack de la davantera s'ha de valorar, i mor el partit que està fent la davantera al partit d'avui, guanyant aquestes fases estàtiques, guanyant també i empenyent uns molts increïbles, un molt de llibre, i de fet ho està fent molt i molt bé la Santboiana. Doncs com dèiem, cop de càstig favorable als del Baix Llobregat, i veiem com Alberto Millán decideix de nou anar a buscar els

0: pals i anar a buscar sumar 3 punts més en el minut 25 ara mateix. Es prepara per efectuar aquest xut.
1: I ja seria 9 i ja està molt allunyat, una mica a la dreta dels pals. Veurem.
0: Però ho intenta i ho intentarà, veurem. Doncs el xut...
1: No, aquest cop no.
0: I no, una llàstima. Doncs ara sí, recupera el Salvador, evidentment, a la mà. La Santboiana, Nico Moletti, que fa
2: Nico
0: el pal
2: més
0: cap enrere. Molt bé, Nicolò Grassi, que també doncs, fa aquest pas i a Mercè Sirvent, que opta per la punta de peu. Els jugadors de la Santboiana que recol·loquen per no entrar en fora de joc. La Santboiana que intenta recuperar aquesta pilota, que finalment cau a les mans del Salvador, que també opta per una panander per veure el caos, a veure si pot recollir un altre xut del Salvador, dels de Pucela. Ojo, atenció,
2: ha recuperat.
0: Déu-n'hi-do, quin moment, quina pressió de recuperar aquesta pilota. Que bé que ho ha fet, que bé que ho ha fet l'Agus Moranya. En aquest cas, Déu-n'hi-do, no m'hagués agradat estar en aquell moment, perquè Déu-n'hi-do, que bé que ho ha fet i ha tret la pilota a la tuix, o sigui que meravellós. Serà una tuix favorable al Salvador, però hem vist una jugada de perill molt clara. I, de fet, amb dos xuts, o sigui que...
2: Sí, sí. El bot jo crec que li ha jugat una mala passada a Agus Moranya. Sort que també té una altura que és difícil de guanyar en un salt, però ha reaccionat molt bé l'argentí de la Santboiana enviant aquesta pilota a Tuix i allunyant-la de la línia d'assaig. I posarà la pilota en joc al taloner del Salvador, Fernando Romanos.
0: Doncs atenció a aquesta Tuix de 6, que molt roba bé. Molt bé la Santboiana. La pilota de Marc Paloma, que doncs, aconsegueix també assentar en aquest punt. Pau Massoni, que aguanta amb un punt de fixació, es reclama fora de joc, però l'àrbitre no assenyala res. Alberto Villan, que es prepara també pel xut. Sempre li agrada doncs, entrar amb aquest primer punt per davantera i després poder fer un xut molt alt, que es recupera la Santboiana molt bé. Marc Paloma, que ha recuperat de nou aquesta pilota. Alberto Villan, que doncs ara sí intenta passar-li el 10 al Marcel perquè xuti. El Salvador, que recupera amb el número 15, amb Santiago Ortega. Atenció, avant. Atenció, avantatge, avant. Es tornarà a la malè per la Santboiana. Què veu està fent la Santboiana en aquests moments, eh? Atenció, perquè una mica fruit de la feina, una mica fruit de l'atzar que ha pogut fer, en aquest cas la Santboiana, que ho està fent molt i molt bé.
2: Ha aguantat molt bé aquests atacs del Salvador, aquests xuts que dèiem abans que ha salvat a Agus Moranya, i també molt bé Jack Daniels en aquesta tuix, palmejant la pilota un altre cop, com ha fet abans, pel servar la tuix i recuperar la pilota per la Santboiana.
0: Doncs veurem, la veritat que ara ha estat decisiu, han estat jugades que depenia la vida, i tant de bo la Santboiana pugui continuar amb aquest ritme, perquè de fet no està perdent els nervis per res,
2: no.
0: Està mostrant-se molt segura, i a partir d'aquí, doncs, de moment el marcador, recordem, minut 28, 10-6, favorable al Samboy. Doncs Amalé amb solvència, atenció, no perdre aquesta pilota.
2: Doncs serà pilota per la Santboiana, un cop més.
0: Déu-n'hi-do, aquesta fase estàtica ha guanyat, diria, totes les males de Santboiana, i aquí això als davanters del Salvador no els hi està fent cap gràcia, perquè la veritat que t'ho prens com una cosa
2: targeta,
0: personal,
2: no?
0: Això de fer...
2: Crec que acabem de veure la targeta. Sí, l'ha tret l'àrbitre molt ràpida, però ha amonestat a Daniel Chico, a l'1.
0: Doncs,
2: sí, sí,
0: atenció,
2: l'1.
0: No és en aquest moment, però ara veurem.
2: Sí, sí, Daniel Chico, targeta groga. Ho ha tret així, com que no volia que el veiessin l'àrbitre, però ha amonestat el número 1.
0: Doncs en el minut 29, ara sí, la Santboiana aprofita aquests moments, perquè estan amb un home menys. Això sí o sí s'ha d'augmentar l'avantatge que té de només 4 punts la Santboiana. Doncs anem a la tuix. Ara serà complicat, no tenir nervis per fer
2: aquesta,
0: un atreçat,
2: sí,
0: però s'ha de fer sí o sí en aquests minuts de la targeta groga.
2: Motivadíssim Marc Palomar, en aquesta nova temporada. El Santboià és una temporada més a casa seva. De fet, jo crec que és el que ha provocat pràcticament la targeta groga. A veure si pot marcar un segon assaig, perquè el primer ha sigut seu.
0: Ens encanta, la veritat, i la davantera del Santboi. Atenció al Pau Massoni, la Santboiana, que ha optat pel tuix i molt, que recordem la temporada passada va funcionar sí, molt bé, el Mol que continua.
2: Mira com avança el Mol.
0: Continua el Mol, molt ben format, continua el Mol, apropant-se a la línia de 5, continua el Mol, ara sí, pilota fora cap a la 3 quarts, atenció, Rugby Caos, déu-n'hi-do, tornem a una jugada anterior, perquè l'àrbitre assenyala, en aquest cas, un cop de càstig favorable a la Santboiana, perquè doncs, han fet la cunya els jugadors del Salvador, que és doncs, entrar sense tenir el suport de les cames, i per tant, déu-n'hi-do, ho hem vist, eh? Ho hem vist.
2: I aquest és més propici, perquè pugui anotar Alberto Millán.
0: Ho hem vist.
2: Molt que avançava metres fins que al final s'ha desfet. Alberto Millán ha intentat girar la pilota cap a Nicola Grassi. I Nicola Grassi que ha intentat fer un control de futbolista dels bons. Era molt difícil.
0: Sí, perquè era molt difícil.
2: Li ha anat al genoll i l'ha tot com aixecar per posar-se'l a les mans i no ha pogut.
0: Però la Santboiana, que té la pilota de nou i que ara doncs, té aquest marge per decidir. Veiem també que estan atenent el Nico Jurado, a les assistències mèdiques.
2: Mira, ara ho parlen, a veure què decideixen. Si anar a pals, si seguir avançant la jugada per fer un assaig.
0: Tens un jugador més. Sembla que reincorpora. Jo, com a bona davantera, aprofitaria per fer assaig, però, doncs, sí, Malé, perquè és que està funcionant molt bé, la Malé del Sant Boi. Sí. És, ara mateix, una eina que l'han de fer servir tot el que es pugui i més. Per tant, doncs, una de les opcions que tenia la Santboiana, una Malé molt ben situada dins de la línia 22, minut 30, i seria ideal doncs, poder marxar amb el màxim avantatge possible amb aquests minuts del descans. Encara en queden 10 per endavant d'aquesta primera part, recordem, Unió Esportiva Santboiana 10, El Salvador 6, al Valdiria 10. Pilota a les mans de l'Alberto Millán, que es prepara, mira com doncs, entra la Malé, de moment sembla tot correcte. Introduïda aquesta pilota, la Santboiana que intenta treure's la pilota, des d'aquí quasi no veiem res.
2: L'ha recuperat Salvador.
0: Sí, una llàstima perquè aquí hi ha nervis, passen coses, compte, una llàstima perquè el Samboy ho estava fent molt bé.
2: I compte que hi ha com una espècie d'èpica baralla allà,
0: sí, és clar,
2: en aquesta melé.
0: És molt difícil mantenir la calma en aquests moments i més quan estàs tan a prop com en una melé. No sabem què ha passat exactament, però doncs, l'àrbitre assenyala que s'ha aixecat a doncs, segurament un dels primeres línies i això.
2: Que es queixa Tommy Leonori, que no està d'acord amb aquesta, amb el que ha marcat l'àrbitre. Però sí, com sigui, pilota pel Salvador.
0: Pilota pel Salvador, pilota recuperada, que doncs, farà que el Salvador pugui reprendre i agafar una mica d'aire també, perquè els hem vist patir i de valent. El Tomi Leonori que s'ajusta també les sabatilles, perquè sembla que ho ha perdut en aquests moments.
2: Repassem ràpidament la resta de jornada. Aquí Sant Boi en joc, va guanyar el Brac 21-17 contra la Vila. Comença ara just el duel entre el Liceu Francès i Ordizia, 0-0, i també comença el duel entre el Covendas i Cisneros, que ja han anotat un assaig cada un, 7-7. I a la una, a la segona part, Pozuelo contra Burgos.
0: Molt bé, doncs estarem pendents també per veure com comença la Lliga a nivell general. De moment, la Santboiana, que se situaria en les primeres posicions, si el partit acabés així, però crec que encara ens queda força història per escriure en el dia d'avui.
2: I setmana que ve, nova jornada, la Santboiana que se'n va a Villajoyosa, a Alacant, contra la Vila.
0: La Vila, que també la recordem dels partits d'aquí de la temporada
2: passada. Sí, es va guanyar el gener, amb tot el fred que feia, però es va guanyar.
0: Doncs el Salvador, que torna a tenir la pilota, atenció, quin amago que ha fet aquest jugador. Això fa molta ràbia, pobre.
2: El pobre Marc Palomar s'ha menjat.
0: Ho ha intentat, però és veritat que era difícil. Doncs el Salvador, que ja ha passat la línia de mig del camp i que intentarà, tot i així, doncs, aprofitar també aquests moments. La Santboiana que ha de recular perquè doncs, el placador no allibera en aquest cas el placatge i que, per tant, doncs, ha d'anar enrere la Santboiana.
2: Juraria que ha sigut el capità Facundo Murilla que ha amagat de fer un xut i Marc Palomar ha intentat saltar a taponar-ho com si fos un jugador de bàsquet i li ha dit al Facundo Murilla no, al final he canviat d'idea, avançaré més metres.
0: Doncs aniran a pals, el Salvador. Hòstia, també per apropar-se. Veurem aquest xut, es prepara Santiago Ortega.
2: Que ja en porta dos de cops de càstigs, veurem si anota el tercer. Alberto Millán ha fet dos de tres, tant de bo també es quedi Santiago Ortega en 2-3.
0: Doncs a veure, esperem...
2: Està lluny, però està centrat.
0: Està lluny, però està ben, ben centrat, sí. Són jugadors que es passen doncs, tota l'estona abans de l'entrenament practicant i, per tant, ho tenen molt per la mà. Minut 33, ara mateix, Santiago Ortega que es prepara per efectuar aquest xut a pals, 10-6 al marcador. I veurem, ara avança el xut... i cap a dins. Per tant, 9 per el Salvador, que situa només a un punt aquesta diferència. Ara intenta doncs, el Valdiri animar els seus jugadors. 10-9 al marcador, minut 34. I el Sant Boi que intenta per totes doncs, aprofitar aquests moments d'avantatge. Recordem que encara està amb un jugador més i doncs, que el Salvador aprofitarà tot el que pugui. A veure les mans, ara sí que recepciona molt bé a Juan Bautista Arran. La Santboiana que té ganes de defensar i que intenta recuperar aquesta pilota. I la recupera. Quina bona feina s'està fent la defensa. Déu-n'hi-do la feina defensiva que estan fent tant el Marc Palomar com el Genís Carbonell en aquest cas, de no deixar perdre cap rac, de no donar per perduts aquests moments. Alberto Millán que busca la tuix i veurem doncs, quina és l'opció de Unió Esportiva Sant Boià. Aquí un nou tuix molt, el molt ha funcionat molt bé i doncs, la tuix ben apropet per intentar al màxim augmentar aquesta distància.
2: Un
0: que
2: tuix molt, no?
0: Esperem que sí, jo faria tocar. Tuix molt.
2: Jo tinc ganes de veure un tuix molt.
0: De totes, però veurem què és el que decideixen els jugadors. Primera torreta per assegurar
2: aquest
0: molt.
2: Sí, tuix molt.
0: Molt bé, doncs avança aquest molt. El Valdiri que empeny també els seus jugadors
2: vinga.
0: Que intenten situar-se en aquesta
2: està res.
0: Línia d'assaig.
2: No ho sé.
0: I a veure l'àrbitre que ens manté amb l'ai al cor.
2: No, crec que... Semblava que havia marcat l'assaig perquè havia aixecat el braç, però res. O sí?
0: Sí, puja! Assaig de la Unió Esportiva Sant Boiana. L'àrbitre ens ha enganyat perquè ha fet dos senyals a la vegada. Però, doncs, la Sant Boiana, que se situa mai 15-9 i que aquest tuix molt que no falla és que estan funcionant els molts d'una manera increïble i això s'havia d'aprofitar.
2: Ens ha confós a nosaltres, a la grada del Valdiri, els jugadors fins i tot, que no ho han celebrat, per això ens hem confós, perquè ha marcat l'àrbitre, ha aixecat el braç, marcant que era assaig, però no ho han celebrat els jugadors, però al final, sí, ha sigut... assaig, imaginem, i jo crec que confio perquè sempre ho fa ell d'Amazoni en aquest molt.
0: Ara mirarem a veure les estadístiques, però és veritat que ha estat un assaig maquíssim. Doncs ara ja es prepara també l'Alberto per intentar transformar aquest assaig.
2: Fica el 18-9.
0: I tant de bo pugui transformar. A veure l'Alberto.
2: Estàs curat a l'esquerra dels pals.
0: Salvador que intenta despistar una mica.
2: Fora.
0: Quina llàstima, per molt poquet, però no ha aconseguit aquesta transformació.
2: No s'ho creu, l'Alberto ha agafat aquesta corba que no li ha permès sumar els 3 punts.
0: Quina llàstima. Aquí hi ha hagut alguna cosa, perquè hi ha moltes protestes, però... és veritat que des d'aquí el
2: home, jo l'he vist per fora.
0: Fora.
2: Jo l'he vist per fora. Potser l'Albert, no sé, potser ens ho confós.
0: Minut 37, 15-9 i doncs a veure si la Sant Boiana aguanta també aquest moment.
2: I aquí el Salvador que ha posat en joc la pilota, no sé si no se n'ha entès, però ha baixat la pilota i l'han enviat a... No, la repetirà, vale.
0: Marec favorable al Sant Boi, a la Sant Boiana. Doncs... Déu-n'hi-do, quins moments hem tingut ara. Partit interessantíssim
2: sí.
0: Que estem vivint avui al Valdiri amb les fases de la davantera. De veritat que estan sent un somni. El Mol i la Malé que estan funcionant molt i molt bé.
2: Per cert,
0: i doncs, veurem aquesta. Sí.
2: Deia que Santiago Ortega, que de moment en aquest duel que estem vivint a Sant Boi en joc, que és el que porta els 9 punts del Salvador, màxim anotador l'any 2025 quan els de Valladolid van guanyar la Lliga, 208 punts. També quan estava a Pozuelo el 2023 va anotar 258. Jugador anotador el 15 del Salvador.
0: Hi ha hagut un intent de canvi abans de la Malé, però sembla que no, que no es produeix aquest canvi. Ha d'entrar...
2: Se'n va el jugador que havia estat
0: amonestat... Se'n va el jugador, exacte, que havia estat amb la targeta groga.
2: Que és Daniel Chico, el pilar del Salvador. I ara m'imagino que entrarà pues, un dels primers dorsals. Serà David Alonso o serà Rodrigo Pelaz.
0: Per tant, el canvi és del jugador que ja estava fora. Ara veurem qui és qui s'incorpora. Minut 39 ara mateix de partit, segons el marcador, però recordem que hi ha hagut l'aturada per hidratació i que també doncs, hi ha moltes explicacions, sobretot al voltant de la Malé, per part de l'àrbitre, que no vol que se li compliqui el tema per les primeres línies. Malé favorable, com dèiem, a la Unió Esportiva Santboiana, justament al centre del camp, del centre del camp, o sigui, més centrada no pot estar aquesta Malé ara mateix,
2: Massoni
0: ja dèiem òbviament. Que segurament seria i ho ha estat doncs pilota recuperada per la Santboiana, Mercè Sirvent que opta per una pilotada rasa, molt intel·ligent aquesta jugada perquè dificulta molt la recepció del jugador del Salvador que ha de treure la pilota com pot i que va a la Tuix.
2: Ho atura Diego Blasco a l'eix esquerre del Salvador quan falten pràcticament 5 segons d'aquesta primera part en aquesta tuixa de pràcticament l'última jugada doncs, serà pràcticament per no dir l'última.
0: Sí, veurem si descompta una mica més pel tema de les aturades.
2: Sí, per la pausa d'hidratació.
0: Sí.
2: De moment 15-9 aquí s'ha mogut en joc a un assaig de Palomar, un assaig de Massoni i dos cops de castig i una transformació de...
0: Doncs atenció, dificultats aquí a la Tuix que recupera, hi ha hagut un avant de la Santboiana, un avant petit d'aquells que se't cau la pilota, la tornes a recuperar però és avant al cap i a la fi i doncs serà Malé favorable també en aquest cas. No serà Malé, serà cop de càstig favorable al Salvador.
2: Home, des d'aquí, estan darrere del mig del camp, ja us diem que no el xutaran.
0: A veure...
2: Buscarà doncs, la Tuix, efectivament.
0: Sí, buscarà la Tuix, últims minuts d'aquesta primera part.
2: De moment, els punts anotats, Massoni assaig, Palomar assaig, Alberto Millán, una de les dues transformacions i un cop de càstig, que és el que ha obert el marcador.
0: Sí, i per part de... molt entretingut, la veritat.
2: Sí, i per part del Salvador, els 9 punts de Santiago Ortega, el zaguer del Salvador, que ha fet 3 cops de càstig.
0: Vinga, doncs Tuix del Salvador, que sí que doncs, assegura en primera torreta amb Maceo Triqui, opten per intentar entrar al contacte, la Santboiana que també es defensa el millor que pot, torna el Salvador, ara ja passa aquesta línia de 22, atenció a aquests últims minuts que psicològicament també són molt complicats i que el Salvador vol marxar al bastidor amb un nou assaig, treballa molt bé per la davantera, tornarà a entrar per davantera, veiem doncs, aquesta tripleta, torna a entrar a davantera,
2: no pot
0: aquí no s'han de perdre els nervis ni per fer indisciplines, però tampoc no per deixar de defensar la Santboiana que els defensa la seva línia de 5,
2: està un metre a la línia,
0: l'àrbitre que està molt atent, atenció,
2: quasi ho recupera Agus Moraña.
0: Atenció perquè l'àrbitre assenyala fora de joc,
2: compte la picabaralla ja.
0: Sí, aquí ja s'escalfa el tema perquè clar, doncs uns pensen que no havia de ser això, els altres s'abracen, bueno, aquestes coses que veiem a vegades als partits sí. de rugby. Esperem que no s'escalfi més, perquè ara veiem cops una mica més complicats, eh? Doncs atenció, perquè això sí que no ens agradaria veure com s'està escalfant un partit de divisió d'honor. Ara mateix ja veiem que això entra amb una de les picaballalles, diria, de les més importants que hem vist.
2: Sí.
0: De les més importants que hem vist. I atenció, aquí la Santboiana no hauria d'entrar perquè no li afavoreix jugar això.
2: Tot ha començat per una picabaralla entre Marcel Silver i Javier Coronel, el pilar i el 10 de la Santboiana. Agus Moraña crec que ho ha intentat aturar, però ha vingut un jugador del Salvador. Després també s'ha ficat Massoni. Ara sembla que per fi ho aturen. Atenció, Isa, atenció en aquest primer partit, eh? Mira que és la primera jornada de la temporada.
0: És complicat, però no s'ha de caure en això mai, perquè no t'afavoreix. I la Santboiana va guanyant, recordem, 15-9, i això no t'afavoreix.
2: I ha d'evitar aquest assaig, perquè ara seria un cop enemic molt i molt fort. El Salvador es podria posar per davant si aconsegueix la transformació.
0: És complicat, és un esport de contacte, quan passen coses és complicat no escalfar-se, és complicat veure que vas guanyant i que no assenyalen el que tu vols, és complicat, però és veritat que moltes vegades perds més en aquest cas que el que guanyes en aquestes situacions. Ara mateix veurem l'àrbitre, que és el que decideix, perquè aquí
2: alguna amonestació
0: traurà. I cosa que no li afavoreix tampoc.
2: Parla amb els capitans, ara mateix estan parlant Alberto Millán i Facundo Munilla amb l'àrbitre del partit, amb Alfonso Miratxerban.
0: Doncs,
2: a veure què decideixen.
0: Ja ha passat el 40, però com dèiem, això segurament no és el que hem vingut a veure, però costa d'evitar. Quan jugues t'escalfes i és així. Veurem l'àrbitre que continua parlant amb els capitans. Això als àrbitres no els hi agrada gens, per suposat, perquè significa que es dificulta molt el partit.
2: Veurem també a la segona part, com comentaven abans, que la Sant Boiana és un nou equip pràcticament, amb el nou entrenador i les baixes. Ara a veure què decideix l'àrbitre i després ho expliquem.
0: L'àrbitre torna al fora de joc que havia assenyalat en un inici. La Sant Boiana, haurem de comptar jugadors, Albert, a veure si continuen tots.
2: No hem vist l'àrbitre treure les targetes de la butxaca.
0: No hem vist treure targeta, però...
2: El que veig és que els del Salvador, contents, no estan.
0: No està ningú content ara mateix, no. Perquè és veritat que... Clar.
2: Serà cop de càstig?
0: Però sí, serà favorable al Salvador, que suposo mirarem, em demanen al xutador
2: i
0: van a pals.
2: No estan contents perquè han estat a res de l'assaig, que ens hagués posat per davant, amb aquest cop de càstig.
0: Jo crec que amb aquest... Amb aquest cop acabarà la primera part, seria el millor per tots, que anessin els vestidors i a partir d'aquí que tornin a la segona part amb un altre àmbit. Doncs es prepara Santiago Ortega, que no falla, i per tant
2: 15-12.
0: Se situa aquest marcador a... Atenció, xiulets, al Valdiri. Doncs acabem amb una sensació una mica estranya, amb un molt bon partit que està fent la Unió Esportiva de Sant Boiana, un molt bon partit que està fent la davantera, sobretot del Sant Boi, i doncs amb això de marxar amb el regús agradols de la baralla, de no saber exactament què és el que ha passat, això segurament només ho saben els jugadors, però de moment la Sant Boiana manté l'avantatge, un avantatge de 3, però com dèiem ja signaríem això abans de començar el partit, 15-12, i així es quedarà el marcador abans de la segona part. Déu-n'hi-do, Albert.
2: Tu firmes, final, Tu firmes el que ha passat. No hi ha hagut cap targeta groga. Podria haver hagut fins i tot un assaig de càstig, però mira, li donen 3 puntets.
0: Amb el que hem vist, ara confirmarem el tema de targetes, però crec que no, almenys no ho hem vist. Però amb el que hem vist, signem que no s'hagi amonestat ningú. I que, mira, hagi estat en aquest moment, que tothom es calmi, que parlin amb els entrenadors, que agafin aire... I a partir d'aquí volem veure...
2: I millor 3 punts en contra que 7 possibles, perquè era o un assaig de càstig o pràcticament una gran oportunitat d'assaig per al Salvador. De moment, Sant Boi en joc, 15-12, guanya la Sant Boiana. Bones sensacions, malgrat aquesta pica baralla final.
0: Doncs com dèiem, acaba la primera part. Aprofitem el descans aquí al Valdiri Aleu per parlar de futbol sala, ja que el Club Futbol Sala Sant Boi comença el proper cap de setmana una nova temporada il·lusionant. Ve d'aconseguir un doble ascens en el seu primer equip i amb el seu filial masculí. Ho parlem amb el president del club, amb el Dani Vega, que també feia d'entrenador dels dos equips. Ho escoltem i tornem aquí a la segona part d'aquest duel entre la Unió Esportiva Sant Boiana i el Salvador. Fins ara!
2: I avui parlem de la nova temporada del Club Futbol Sala de Sant Boi, un nou any molt il·lusionant després del doble ascens aconseguit fa uns mesos. Mentre el filial jugarà a la primera catalana i alguns jugadors del sènior que s'han quedat al planter, el primer equip ha fet 9 renovacions i 5 fitxatges per fer el seu debut a preferent, la nova categoria del futbol sala català, on estaran presents els de Sant Boi per competir des de la primera jornada, que es disputarà a la Parellada el pròxim 3 d'octubre. Així que avui rebem els estudis de Ràdio Sant Boi el president del Club Futbol Sala Sant Boi per saber com es presenta aquesta nova temporada. Dani Vega, gràcies per estar amb nosaltres. Com estàs?
3: Muchas gracias. Muy bien.
2: No sé com estan en la pretemporada en general, no només el primer equip, sinó a tots els equips del club. Com estaran?
3: Bien, hemos empezado pronto a trabajar. Nos hemos encontrado con el ascenso del KETB también. Entonces ya empezamos septiembre con buenas noticias. Y están trabajando los equipos muy bien, la verdad. Estamos muy contentos. Hemos crecido tres equipos, tengo mucha base y estamos muy contentos.
2: Com el futbol sala, tothom sap que comença una mica més tard les lligues, no sé com està sent el retorn dels nens i les nenes, perquè entenc que estan de pretemporada total.
3: Sí, nos queda esta semana solamente y ya la semana que viene empezamos a la competición y bueno, pues los más nuevos están nerviositos, pobrecitos, pero bueno, están con muchas ganas, ¿eh? Los equipos que compitieron el año pasado bien, este año tienen muchas ganas de empezar, se les ve.
2: Doncs, Dani, te voy a preguntar, porque hem tancat la temporada pasada amb tu com a entrenador del primer equip i del filial, ¿qué ha pasado aquest estiu y cómo cambiará la cosa?
3: Bueno, este año, al final, cuando yo acabé ya con el primer equipo, ya teníamos claro que iba a coger el equipo Víctor Sánchez, ¿vale? Que es Piju, que lo conoce todo el mundo así. Él era entrenador de Esplugas del año pasado, ya coordinaba con nosotros y le hacía ilusión el proyecto, le hacía ilusión llevar una y creo que está muy capacitado. Además, lo conoce mucha gente del club, muchos jugadores y creo que muy bien. Creo que va a ser un año bonito.
2: Han fet 4 fitxatges i 9 renovacions. No sé com has vist com a president l'equip fins ara.
3: El equipo, la verdad es que a mí me gusta mucho. Ha ganado madurez, hemos hecho fichajes de gente que ha estado jugando en categorías buenas, vuelve cabeza, hemos fichado a Nando, el portero, portero ya de hablar con respeto.
2: Consolidado.
3: Sí, muy consolidado. Que nos va a aportar muchísimo. José, Cabeza, que vuelve. Entonces creo que el Torra también nos va a dar mucho. Guti, que lleva un año parado porque estuvo de Erasmus, pero su último año en Espluga fue muy bueno, zurdo, con mucha pegada, con mucho uno contra uno. Creo que hemos hecho un equipo para poder competir a la categoría bien.
2: El Lucas Dos Santos, ja el coneixem, que va estar a Sant Boi. De què està recuperat ja? Perquè va tenir una lesió, no?
3: Sí, ja està recuperat, ja tiene l'alta, ja tenía l'alta ja de hace unos meses. Y bueno, este año está con un proyecto laboral personal importante, pero sí que nos va a ayudar en todos los partidos que pueda, ¿vale? Ya con la intención de que ya el año que viene pues pueda consolidarse como fichaje, o sea, estamos todos deseando verlo jugar y él está deseando jugar, ¿eh?
2: Doncs el veurem, tant de bo properament. No sé com estarà la pretemporada, perquè entenc com amb nou entrenador i aquests fitxatges està sent d'adaptació, ¿no?
3: Sí, pero ha sido rápido, ¿eh? La gente que ha venido con mucha predisposición y creo que han cogido muy rápido lo que quiere el míster. Creo que todos los partidos de pretemporada se han competido muy bien. Esta semana ya es el último, pero creo que se han competido muy bien, incluso ya con bajas, ¿no? Porque al final las pretemporadas siempre empiezas con alguna lesión pronta y tal, pero bien, muy bien, muy bien.
2: Entenc que també el nou entrenador coneixia els jugadors i formava part del club, ¿no? Alguns.
3: Sí, los conocía. Algunos sí que los conocía. Algunos los conocía de haberlos visto en la liga. Por ejemplo, José competía el año pasado contra nosotros estaba en Aleña y había competido contra él y contra nosotros y ya lo había visto, ya lo conocía. Guti también, Torra. Cabeza, evidentemente lo conocía de sobra. Y sí, o sea, no ha sido ninguna sorpresa. Son todos fichajes que creo que los ha movido él y creo que ha movido bien la plantilla.
2: És una nova categoria preferent, la primer any. No sé, què t'esperes d'aquesta temporada?
3: Nos esperamos una categoria muy competida. Creo que no va a haber algún equipo de estos que ya se descuelgan nada más empezar la liga. Creo que va a ser muy, muy reñida. Creo que han habido equipos que se han reforzado también muy bien. Y es lo que tú dices, que al final es una liga que es nueva, baja los de división de honor, suben muchos de la primera categoría del año pasado, que era el grupo que estaba más ahí peleando, y creo que va a ser una categoría competida, reñida.
2: L'any passat era més fàcil aconseguir l'ascens, aquest serà més complicat, no?
3: Bueno, este año lo que hay que hacer es disfrutar de esa categoría nueva que es preferente, y yo siempre digo lo mismo, ¿eh? Al final lo que hay que hacer es tener los pies en el suelo, empezar a competir, conseguir la permanencia y después en marzo empezamos a hacer números y ya hacemos cábalas.
2: Doncs parlem del filial també, perquè va aconseguir l'ascens a primera divisió i en aquesta ocasió sí que segueixes una temporada més, no?, com a entrenador, Dani.
3: Sí, seguiré yo un año más con ellos y bueno, bien, el filial sí que es verdad que creo que le va a costar más competir porque no es un ascenso de una categoría, sino son dos categorías. También es una competición nueva, no sabemos qué nos vamos a encontrar, porque como subieron muchos de primera a preferente, ahora sube mucha gente a esta primera nueva y no sabemos el nivel que nos vamos a encontrar. Sabemos que van a haber 4 equipos muy duros y veremos a ver dónde estamos nosotros. Al final somos un equipo que somos muy joven. Sí que es verdad que ya han habido un par de jugadores que han pasado de la al B para aportar experiencia y un par de fichajes que hemos hecho también de fuera. Y bueno, veremos a ver, poco a poco.
2: És el cas de l'Alberto, de l'Ibi, entenc que també ells volien seguir el club i han volgut seguir-lo.
3: Sí, al final han sido ellos han dado ese pasito para echarnos una mano. Ompa también va a estar bailando en los dos equipos. Al final, la idea con Víctor Pijuán, con Piju, ha sido hacer un bloque de muchos sub-23 que puedan estar ayudándonos tanto en el B como en el A, que no haya limitación de partidos. Y creo que esto nos va a beneficiar a los dos equipos.
2: Es una temporada del filial a la primera catalana, no sé com l'afrontes, perquè clar, és una primera catalana potser una mica diferent, no a la que estava el primer equip l'any passat.
3: Correcto, bueno, la afrontamos con respeto, sobre todo por saber cómo va a ser la competición. Creo que el equipo puede competir, creo que el equipo puede competir bien la categoría, pero sin presión ninguna. Al final creo que es un premio que nos hemos ganado. Creo que la función del filial es pues esto, jugar reloj parado, coger competición y ritmo para cuando puedan dar el salto, tengan que ir a ayudar al senyor A, pues que estén ahí.
2: ¿Han anat bé la pretemporada?
3: No, hemos ido de menos a más. Sí que verdad, por ejemplo, este fin de semana ha sido un poquito más feo. La segunda parte no hemos ido a competirla, la primera competimos muy bien. El partido pasado también lo competimos muy bien. Y yo tengo buenas sensaciones, creo que el equipo va de menos a más. Al final han subido dos chicos de juvenil y han venido cuatro personas de fuera, y al final acoplarlo todo en tan poquito tiempo es difícil, hay que tener paciencia.
2: Doncs el primer partit serà la segona setmana al camp del CCR Castelldefels.
3: Sí.
2: No sé què t'esperes, com a entrenador.
3: Pues no lo sé, la verdad. No lo sé, porque tampoco es CCR como si habrá fichado mucho, no habrá fichado mucho. El año pasado sí que estuvimos un puntito por encima de ellos. Pero bueno, ahora no me atrevo a decir lo que me voy a encontrar. O sea, me atrevo a decir que nosotros vamos a jugar el partido con mucho respeto, intentar dominar los tiempos, que al final no es lo mismo jugar a reloj corrido que jugar a reloj parado, que los chicos cojan ese ritmo de la primera división. Pero bueno, yo con muchas ganas, con ilusión, y ellos también, ¿eh?
2: Doncs ho veurem el següent dissabte. En canvi, el primer equip masculí debut aquí a la Parellada i ho fa contra el Cornellà, que va ser just l'últim partit de l'any passat. No sé què t'espera.
3: Me espero un partido muy con el ritmo muy alto, creo. Creo que va a ser un partido con el ritmo muy alto. Creo que ellos aquí ya el año pasado se apretaron mucho. En su casa, el último partido, sí que empezaron un poquito más atrás, y cuando nos pusimos por delante empezaron a chuchar, y creo que es un equipo que al final siempre compite. El año pasado se quedó a las puertas. Creo que, imagino que ellos este año quieren dar el paso a subir a División de Honor, igual que nosotros si se puede, pero creo que va a ser un partido pues esto, duro, rápido, y bueno, el primer partido de Liga, si Dios quiere, si lo ganamos en casa ya es un buen principio.
2: Doncs tant de bo sigui així. Per acabar, Dani, no sé què es pot esperar a la gent d'aquesta temporada del Club Futbol Sala Sant Boi, que els diries per també animar-los a anar a la Parellada.
3: Bueno, yo les diría que para ser un equipo de barrio como somos nosotros, que estamos creciendo mucho en los últimos años, hemos pasado de tener 60 jugadores a ser 170 jugadores, y ya empezar a tener pues todas las categorías, ya empezamos a subir categorías, tenemos todos los equipos en segunda división menos el Benjamín, que este año se federa por primera vez. Ya tenemos todos los equipos en segunda división menos el juvenil, que el año pasado nos quedamos a las puertas, nos quedamos en el playoff. Pero creo que venir a ver a Sant Boi es venir a ver un poquito de fútbol salado con ritmo. No nos gusta jugar al balonazo, nos gusta tener balón. Creo que lo cuidamos desde los Benjamines hasta los seniors, y creo que se disfruta mucho en el Parellada, al final, con la fiebre amarilla. Bueno, tú ya has venido más de una vez allí, que allí siempre hay mucho ambiente, y al final es un club muy familiar, los padres vienen, se quedan desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche viendo todos los partidos, animando. Creo que no hay mejor cosa que hacer un sábado por tarde que venir a ver a Sant Boi.
2: Doncs ja ho sap la gent. Dani Vega, president del Club Futbol Sala Sant Boi, gràcies per venir a nosaltres i que vagi molt bé.
3: Muchas gracias.

0: l'estadi de la Unió Esportiva Sant Boiana. Comencem a veure com se situen els àrbitres i com també comencen a sortir els jugadors del Salvador. Recordem el marcador ara mateix, 15-12, amb una primera part increïble, la veritat, molt bon joc per part de la davantera de la Sant Boiana. Salvador amb alguns problemes a les mans i també amb alguns problemes a les fases estàtiques, com per exemple a les malers, però molt incisiu en el joc obert. Ara mateix, amb aquesta diferència que crec que reflecteix bastant el que ha estat el partit.
1: Sí.
0: Només 3 punts de diferència, però un partit que està sent molt entretingut, Albert.
1: I recordem la picabaralla final, que sí, aquesta primera part, que per sort, jo crec que els dos equips s'ha saltat sense cap targeta groga.
0: No volia recordar-ho molt, però és veritat que hem acabat amb una nota una mica complicada i que volíem comprovar que no hi havia targetes i és veritat. Jo crec que aquest descans ha anat molt bé per tothom perquè els ànims es calmin.
1: Els fums.
0: Veig que s'estan saludant ara, per exemple, a les primeres línies i, per tant, doncs, esperem que hagi quedat aquí. Al final són jugadors doncs, que estan jugant al màxim nivell del rugbi i el que volem és veure'ls i gaudir amb ells jugant.
1: Per fer un resum ràpid, ha sigut pràcticament al minut 40 quan sí, el Salvador intentava marcar l'assaig que l'hagués posat per davant. Hi ha hagut una jugada, juraria que ha sigut entre Marcel Sirvent i Javier Coronel, el primera línia del Salvador i el 10 de la Sant Boiana, que s'han fet una mica de baralla, la cosa no està evolucionant, s'han començat a sumar jugadors. L'àrbitre ha decidit parlar amb els dos capitans i ha dit, mira, no us amonesto cap dels dos, però hi ha cop de càstig a favor del Salvador, que ha anotat Santiago Ortega, que ja en porta 4 i ha ficat els 12 punts dels de Valladolid, que són els que posaran la pilota en joc.
0: Doncs sí, increïble jugador, la veritat, es nota que és determinant. Xiula l'àrbitre, comença la segona part. El Valdiri Aleu, el Sant Boi que recepciona amb moltíssima solvència, Marcel Carreras que no se li escapa una pilota, el Sant Boi que de moment doncs, intenta assegurar, atenció a l'àrbitre.
1: Què ha marcat l'àrbitre?
0: Està xiulant que hi ha un jugador a terra de la Sant Boiana, un sí, jugador que s'ha fet mal i s'ha fet mal fins al punt que l'àrbitre ha aturat enmig de la jugada i per tant està rebent aquesta assistència. A veure si veiem el dorsal perquè...
1: Crec doncs... que és Nils Van de Ven, és el 6 el que està al terra, el nou jugador entre cometes de la Sant Boiana que debuta avui, l'holandès que torna al Degà. Veurem com l'estan atenent. Hi ha hagut un canvi de dorsals,
0: sí,
1: perquè ens deia que Marc Palomar era el 6 i Nils Valdevent era el 4, però com els hi reconeixem la cara,
0: sí, sí,
1: Marc Palomar és el 4 i Nils Valdevent és el 6.
0: Sí, de fet, en algun moment els hem confós, però ha estat perquè s'han canviat segurament el dorsal, la samarreta, aquestes coses que es fan abans de començar. Veiem que està sent atès, no sabem si és un cop perquè està doncs, rebent aquest esprai clàssic i mític, però... L'àrbitre ho ha vist clar, ho ha aturat abans de deixar continuar el Sant Boi. Minut, ara mateix, primer minut d'aquesta segona part, sembla doncs, que s'incorpora almenys, perquè clar, sí que la cara era que li feia molt, molt de mal. Doncs el Niels Van de Ven, que torna a la Sant Boiana i que esperem que pugui doncs, continuar, veiem, no podrà continuar, no ho sé. Bueno, sí, ho intenta, sí. A veure si es corda...
1: Va recolzant la cama a poc a poc, a veure
0: si... El casc,
1: si...
0: jo sí, crec que si es corda el casc és que sí, perquè com a segona línia quan et cordes el casc és que vas cap a dins i efectivament ho està fent. Per tant, salta una mica i doncs, es prepara per aquesta malè favorable a la
1: Mira,
0: Sant Boiana,
1: repassem,
0: hauria de ser.
1: Sí, abans d'aquesta malè, repassem ràpidament la resta de la jornada. Aquí Sant Boiana en joc, recordem, guanya Sant Boiana 15-12, el Brac 21-17, guanya Ordizia 10-0, en aquest partit que ha començat a 1:15 i guanya el Comendes 19-14 i també ha començat el duel que es jugava a 1 entre Pozuelo i Burgos i ja guanya Burgos 5-0.
0: No ens sorprèn,
1: no.
0: Però tornem aquí al Valdiri de Sant Boiana amb un cop de peu de Jack Daniels que recepciona molt bé el Salvador de la mà de Diego Blasco que també retorna amb una altra pilotada altíssima en aquest cas, molt ben... Atenció, que potser s'ha perdut aquí la pilota,
1: Ho havia baixat molt bé.
0: L'àrbitre.
1: Ho havia baixat molt bé Budi, Budi Ferrer, que debutava avui, el cantarà del Degà.
0: Assenyala que s'ha entrat d'una manera indeguda i, per tant, el Salvador, que anirà a buscar una touche, Santiago Ortega, que és veritat que busca aquesta part de poder fer mal. Recordem 15-12, minut 2 ara mateix de segona part, el Valdir i Aleu amb el Salvador que no s'arronsa i que dèiem, té un posat com molt tranquil i és de fet continua amb aquest posat molt tranquil de no perdre els nervis.
1: No té pressa, encara queden 38 minuts de partit, compta aquesta melé, que està a prop de la línia.
0: Atenció al molt, que intenten els de Pucela. Ara mateix avança aquest molt, la Samboyana que el defensa com pot. I veiem que continua el molt en actiu.
1: Ara s'ha desfet.
0: Els Pucelans que recupera la Samboyana aquesta pilota, no m'ho puc creure, ha recuperat una pilota increïble la Samboyana, a veure com surt. Doncs intenten jugar a la mà per part de la davantera, aquí és important no perdre-la. Atenció, la Samboyana que assegura doncs amb els seus jugadors al màxim possible, l'àrbitre que està molt pendent també del fora de joc. Estem a la 22 de la Samboyana, possessió pels del Baix Llobregat i atenció que aquí s'ha equivocat
1: el xut
0: i serà doncs una pilota que recuperen els de Valladolid, els castellans. En aquest cas, quina llàstima.
1: També et dic, aquest xut de Marcel Sirvent no ha sigut el millor, però la tapada com si fos un pivot de bàsquet de Cristian Abarca ha sigut molt bona.
0: Ha sigut molt bona, han estat molt atents. És veritat que doncs, som en aquestes coses al Salvador no se li escapen, no. I aquí hi ha hagut doncs, una mica d'indecisió, potser d'esperar massa. Són moments molt difícils perquè tens tota la pressió a sobre i clar, tu vols sortir ràpid. Doncs Malé, dins de la línia 22, a 5 metres quasi de l'assaig, favorable als castellans. A veure com resolen aquesta Malé. Recordem que de moment, en el minut 4, la Samboyana ha estat molt efectiva en recuperar aquestes fases estàtiques. Ara sembla doncs, que l'àrbitre assenyala que s'han aixecat les primeres línies i, per tant, es repetirà.
1: A pocs metres, sí, en moments d'atenció, ara que comencem la segona part aquí a Samboyana en joc, perquè un assaig del Salvador posaria els de Valladolid per davant, es posaria 15-17 amb l'oportunitat de ficar-se 15-19 i estan a pocs metres, moment clau per la Samboyana per treure aquesta pilota.
0: Doncs sí, la Samboyana ha de sortir d'aquí com sigui, ho intentarà de totes, el Salvador, doncs al contrari.
1: Ara el Valdiri...
0: Ara el Valdiri està callat i en tensió,
1: I ha d'anar despertant, al final tornen d'aquesta mitja part.
0: Doncs una mica com nosaltres, es repeteix aquesta Malé, pilota en possessió del capità de Facundo Munilla, que ara doncs s'ajup per fer la introducció. Està esperant a veure què pugui passar, introdueix la pilota, la Samboyana que gira, però la pilota surt dins. Assaig dels castellans, assaig del Salvador. Ja doncs, en aquests moments de caos, de girar la Malé, és difícil que no se te'n vagi un jugador d'aquestes característiques. Doncs atenció, perquè ara sí, doncs, ja es posa per davant el Salvador, amb un 15-17, ara mateix en el minut 5 de la segona part, el Valdir i Aleu.
1: I tindrà l'oportunitat de fer aquesta transformació i sumar dos punts més en el marcador. Santiago Ortega, que ja en porta 9, i veurem si són 11. Està escurat a la dreta, no està massa lluny en aquestes transformacions. Veurem què fa. Un dels màxims anotadors de la Divisió Honor, no només del Salvador, sinó tota la història.
0: Sí, doncs veiem que es prepara per fer aquest xut. També algunes indicacions, alguns moments per poder parlar amb els jugadors de Samboyana. I el xut, que no entra.
1: No entra, no?
0: No entra aquest xut, per tant, el Salvador que es manté amb dos punts per davant de la Samboyana, però és una distància de moment assumible, és una distància que es pot revertir i ara serà clau que la Samboyana apreti i que intenti de totes, també amb el Valdiri ajudant, com no, doncs entrar i aconseguir revertir aquesta situació que ha permès que el Samboyana estigui per davant 45 minuts i que no es pugui permetre doncs, assegurar aquesta distància. La Samboyana doncs, que es prepara, també veiem com parlen i intercanvien Nico Jurado amb l'àrbitre, alguna cosa que no li ha acabat d'agradar. Ara sí, doncs no falla el Cristian Abarca, que recepciona molt bé la pilota dins de la seva 22, el Salvador que es prepara per fer el xut, intentarà doncs, treure aquesta pilota i surt per Tuix, per la línia de banda. la Sant Boiana que protesta en aquest cas, però l'àrbitre assenyala aquest tatuix a sobre de la línia de mig del camp.
1: Per ser Issa, sense canvis, de moment en aquesta segona part, l'únic canvi que s'ha produït és a la primera línia del Salvador. Daniel Chico, que era amonestat al 29, ha sigut canviat al 40 per Rodrigo Pelaza, el número 17.
0: Doncs aquest número 17 que s'incorpora, i ara sí que començarem a veure'ls, els canvis que dèiem.
1: No surt bé aquesta tuix?
0: No, assenyala que és una tuix parcial i anirem a una nova jugada, a una, en aquest cas torna a repetir-se la tuix, però favorable al Salvador. Doncs minut 8 de partit, 15-17, sembla que això, aquest assaig no ha quadrat molt bé aquí al Valdiri, evidentment. També els jugadors del Sant Boi que intenten assegurar no fer fora de joc amb l'àrbitre assistent, el Salvador, que no arrisca treure tuix en una primera torreta, a per Ander molt alt, que recepciona molt bé, molt bé en aquest cas la Sant Boiana, que ara sí avança,
1: sí.
0: Ander, que intenta recuperar aquí l'Arnau Andrés, recuperada per part del Salvador, el Castellans, que es preparen per sortir també amb un primer punt de fixació. Veiem que entren quasi caminant, la Sant Boiana, que pot defensar aquesta pilota, a veure si aconsegueix recuperar-la, perquè seria molt bona opció. El Salvador, els castellans, que optaran per anar amb el peu de nou, intentar buscar la tuix, una tuix que sí que la concedeix. Doncs hi ha una mica de
1: protestes aquí,
0: desentès amb l'àrbitre de la línia. Sembla que no s'està del tot content amb on assenyala aquestes línies, i que ara fins i tot estava
1: assenyalant
0: una tuix que era favorable als castellans i que en cap cas ho era, perquè era favorable als santboians. I per tant, això ja sí que dificultarà i molt l'entesa amb aquest linier.
1: Se li puja
0: el bastó. Una llàstima, però són equivocacions que no es poden permetre en aquest cas.
1: No. I tant, per cert, se li puja el bessó no a un jugador, a dos, a Fernando Romanos i a Juan Bautista Arnaz.
0: Ara veiem com els jugadors d'una banda i l'altra
1: riuen.
0: Comencen a parlar i riuen. Per tant, l'episodi anterior esperem que hagi quedat en un altre partit, quasi, en l'altra part, i ara veiem que hi ha certa cordialitat entre jugadors, cosa que celebrem. Tornem a estar aquí a la tuix, però encara hi ha un jugador, com tu deies, el número 8, que no està en condicions de reprendre el joc.
1: Veurem si fa canvi el Salvador, l'equip dirigit per Álvaro Gorostiza. Ara es comença a animar la cosa, Isa, aquesta jugada anterior, que ha recepcionat molt bé Nicolò Grassi, feia el seu debut l'italià en la posició de 15, i Arnau Andrés, que intentava una panander, que sempre són divertits de veure, quasi se li escapava el jugador del Salvador, però ho ha aconseguit enviar la tuix mentre escalfen els jugadors de la Sant Boiana.
0: Doncs sí, són aquestes jugades per intentar generar una mica de caos, i si va per tu la pilota, doncs millor que millor.
1: Sí, sí.
0: Llavors et donen un avantatge quan a vegades no es pot tenir un avantatge en cap altra jugada, que és veritat que val la pena aprofitar.
1: Escalfant doncs tots, per cert, o tots o menys un. Veiem 7 jugadors escalfant, veiem a Lojo, veiem a Óscar Lorenzo, veiem a Eric Pizarro. Jo crec que farà bastants canvis al Guata Cortés. I mira,
0: no pot continuar.
1: Juan Bautista arranca el 8.
0: Doncs una llàstima, aquest jugador que té dificultats importants per poder sortir fins i tot del terreny de joc. Veurem que entra també un segon a línia en aquest cas, un jugador segurament que pugui fer de les dues funcions.
1: Crec que perquè és un jugador molt jove, i estic sospitant que és Rocky Kennedy. Un jugador molt interessant, Issa, 18 anys, format a Irlanda, jugant amb la selecció sub-20. Un noi amb molt de futur, ara ho comprovarem.
0: Que bé que ho ha fet la Sant Boiana. Ara Nico Moletti, Pau Massoni, que continua avançant. Molt bé aquesta tuix, molt bé la Sant Boiana, que intenta sorprendre. Mercè Sirvent, que passa la pilota. Jack Daniels, que entra també molt ben acompanyat. Ara la Sant Boiana sí que s'ho està creient, ara la Sant Boiana sí que ho està buscant. Ara la Sant Boiana, doncs, posa tot de la seva part. Budi Ferrer, que també torna a entrar, doncs Alberto Millán, que decideix continuar i canviar cap a l'altra banda. Nico Moletti, que també doncs està apropant a la zona de 22. Ara la Santboiana sí que juga amb intensitat. Déu-n'hi-do, quin placatge li han fet al Nico Jurado. Mira que és gran aquest jugador.
1: Mira que bona passada d'Alberto Millán, és duríssima, és duríssima, és duríssima.
0: Atenció, assaig de Nico Grassi. Quin assaig més bonic, quin assaig més bonic, quin assaig increïble, quin jugador Nicolò Grassi, quin assaig de la Santboiana. Minut 11 d'aquesta segona part, la Santboiana, que ara sí que està jugant com ens agrada, ara sí que ha donat tot, se'ls veia amb la intenció d'anar assaig, i és que no se'ls podia aturar.
1: Quina passada d'Alberto Millán. Això ja no és rugby casa, això és rugby creatiu, ha estat espectacular, pràcticament d'esquenes, i que ve Nicolò Grassi agafant l'esquena de la línia del Salvador per anotar el seu primer assaig per la Santboiana. És que mira que vam parlar amb Alberto Millán aquesta setmana, però és que la passada que he fet és per tornar a parlar amb ell.
0: No, no. És que amb ell es pot parlar totes les setmanes, eh? Atenció ara, l'àrbitre, jo no sé què està parlant tota l'estona, alguna cosa no li ha agradat. L'assaig ha pujat al marcador, per tant, Santboiana 20, El Salvador 17, i ara, doncs, ara sí entra aquest xutador, però és veritat que l'àrbitre alguna cosa volia explicar i ha intentat fer-ho en aquest moment.
1: Que no es pot ser tan creatiu, li diu l'Alberto Millán, perquè és que ha fet una passada d'esquenes.
0: Ha estat increïble, increïble. Quin assaig més maco, de veritat. Doncs minut 12, l'Alberto que es prepara, l'Alberto Millán per xutar i cap a dins. Santboiana 22, El Salvador 17, i ara sí s'ha arribat la Santboiana, ara sí que fa goig, el Valdiri torna amb penya, i per tant, doncs important, eh? Es necessitava una mica de desestructurar i desencallar el partit.
1: Sí, sí, sí.
0: Hi ha alguna cosa que els inquieta els jugadors, eh? No estan del tot contents els jugadors de la Santboiana, veig cares enfadades, veig moltes converses, no sabem què és el que està passant al cert, però veig molts comentaris.
1: Sí, molta discussió amb l'àrbitre. L'àrbitre està sent permissiu cap a bé, perquè al final, parlant de la pica parella de la primera part, ho ha decidit resoldre parlant amb els capitans. Llavors, estem a favor, al final, que els àrbitres dialoguin i que els jugadors puguin queixar-se, sempre que mantinguin els límits.
0: Doncs, pilota favorable de Santboiana, que amb un xut...
1: Molt bé, Sirvent.
0: ...a traure aquesta pilota cap a la Tuix. I ja sabem que ja, amb el tema de la Tuix d'aquesta banda, doncs, bueno... Hi ha certes suspicàcies. L'àrbitre de línia que assenyala aquesta Tuix favorable als castellans. No. Minut 13, 22 a 17.
1: Nou canvi també a la primera línia del Salvador. Se'n va Javier Coronel i entra amb el 18, Jacobo Ruiz.
0: Jacobo Ruiz, que s'incorpora.
1: I abans ha entrat Rocky Kennedy.
0: Ja s'han fet tres canvis, per part de... dels castellans. Veurem la Santboiana quan es comença a moure. Tuix en primera torreta. I atenció, perquè assenyala que ha estat parcial i per tant serà pilota per la Santboiana, que està doncs concretant què és el que decideix. Aniran a la Malé, perquè com dèiem està funcionant de conya, aquesta Malé està molt ben treballada i doncs és el que optarà la Santboiana.
1: Ara quan entenen a Tomi Leonori, que sembla que s'ha fet mal la primera línia, però no crec que sigui greu. Mira, Alberto Millán fins i tot ajuda.
0: A veure, doncs, què és el que... Sembla que un cop, sembla que té un cop. També aprofiten els jugadors per parlar entre ells, com veiem. A veure si es pot reincorporar.
1: Sí, sí.
0: Doncs sí, recordem que, clar, quan hi ha una jugada d'aquestes característiques, si hi ha un primera línia al terra, el joc no reprèn fins que aquest primera línia s'incorpori, perquè és imprescindible per la
1: Malé. Sí, sí, si no, no hi ha Malé.
0: Per tant, per això s'atura el joc, perquè pugui fer doncs aquesta fase tan important del joc la Santboiana amb totes les garanties.
1: Ens alegra molt veure així de bé Alberto Millán, però tu ho comentes abans, Isa, que no es lesioni.
0: No
1: té suplent.
0: No
1: està Lucas Matsubara, Nico Lambert, que també podia fer de 10 o de 9, no està també sanat. O d'aguantar tot el que vingui, Alberto Millán.
0: Sí. Esperem que no passi, però si passés, a veure, algú s'hauria de posar, hauria d'aprendre.
1: Del sub-23, segurament.
0: És veritat que sí o sí, a vegades, mira, es necessiten aquestes coses. Però de moment que ens duri i molt l'Alberto Millán, perquè és un jugadoràs que ens ho està demostrant. Avui jo el veig millor que mai,
1: diria. Sí, sí, sí, està enduriadíssim.
0: És que està sent determinant. la veritat, a l'hora de decidir, a l'hora de prendre doncs, els galons que té al final com a jugador veterà, es nota que està còmode en aquest cas i està prenent decisions molt encertades. Doncs minut 15, repeteix la Malé, que tenim aquí doncs, molt ben ensenyada, ara sí que la podem veure perfectíssimament, com doncs, els jugadors entren amb aquest set, l'Alberto que espera a veure què és el que passa, que doncs, assenyala l'àrbitre un cop franc a favor de la Santboiana per entrar abans aquesta primera línia i per tant molt intel·ligent aquí l'Alberto, perquè aquí ha estat feina de l'Alberto d'esperar a veure què passava i d'aconseguir doncs, aquest joc favorable amb un cop franc. Alberto Millán que torna a obrir el joc, ara es

0: serà un atuix favorable a la Santboiana.
1: Gran esforç de l'Arnau, que tenia una tasca molt difícil de baixar aquesta pilota, però ha aconseguit recuperar la marca i enviar la pilota a Tuix, ara quan entenen a l'Agus Moranya, l'11 de la Santboiana, i també algun jugador del Salvador Adolorit. Està sent un partit dur, però molt entretingut, eh, Isaac?
0: Que intel·ligent ha estat aquesta jugada. Ha estat increïble. Doncs juguen primer a la davantera, asseguren les pilotes i després provant aquests xuts dividits, que, com dèiem, sí que provoquen malauradament que a vegades hi hagi cops entre jugadors, però que fins i tot l'Arnau Andrés arribant a la pilota i després arribant a placar el jugador que li havia pres la pilota. O sigui, has fet una feina increïble.
1: Es recupera
0: ala i es recupera l'altra ala, com dèiem, al final també doncs, tota aquesta tres quarts que ha fet molta feina ara i que veurem, doncs hauríem de tornar a la Tuix.
1: Molt estimat, eh? Budi deia que era Agus Moranya, m'he confós, era Budi, el dorsal número 12, avui que fa el seu debut, l'aplaudit i força el Valdireleu. De moment ha tocat poca pilota, tu s'ha de dir, però que comenci a agafar minuts, perquè ha de substituir com a mínim a Zach Chambers, que no podrà jugar durant uns mesos.
0: Doncs el Pau Massònic es prepara, el número 2 de la Santboiana, indiscutible, amb una segona torreta, amb aquest molt, que intentarà tornar a fer un molt de llibre, tornar a avançar metres, a veure si aconsegueixen passar cap a aquesta línia de 22. La Santboiana això ho ha fet molt bé, la Santboiana que està a punt de Sant Boi Campell. Doncs aquesta pilota que ha de sortir.
1: Què hi està, Alberto?
0: Alberto Villan avançar metres, ara sí, molt ben acompanyat amb el Budi Ferrer, que està ben atent i que s'ha recuperat i molt. Ara pilota torna a ser, perquè no s'allibera el placatge per part, torna a ser de la Santboiana, i veurem quina és la decisió que pren l'Alberto Villan.
1: Quin partit s'està fent Alberto Millán?
0: Uau, és que és increïble, jo crec que és el millor partit, almenys que jo li hagi vist aquí. Es nota que està molt còmode en aquestes edicions, és quan es nota realment que és un jugador que carrega amb el pes de l'equip, i sens dubte per mi el jugador del partit.
1: Sí, sí, sí.
0: Minut 17, ara mateix, partit emocionantíssim que estem gaudint. El Valdir i Aleu, ara sembla que hi ha una treva també per part del Sol i que es juga una mica millor i que estem una mica tots amb aquest respir. I l'Alberto Millán, que es prepara per aquest xut a pals. 22-17.
1: Porta 7 punts, si som aquests 3, ja em portaria 10.
0: Doncs atenció, cap a dins, molt bé, molt intel·ligent. Quin jugador l'Alberto Millán.
1: Espectacular, Alberti, què s'està fent? És que l'haurem d'agafar per banda, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Si juga així...
0: És que, clar, no podem no agafar-lo, jo crec. Doncs, atenció, que ara el Valdiri torna també a despertar. Minut 17, 25-17. Una diferència que encara és curta, però que ja és diferència i que, per tant, fa que els castellans hagin de fer i hagin de buscar un assaig amb una mica més de pressa que la que han tingut fins ara.
1: Ara jo crec que sí que tenen una mica més de nervis.
0: Ai, atenció aquí, errades de mans, no s'han entès. També és veritat que el Sol aquí fa de les seves i que costa una mica més. Doncs serà un atuix, serà favorable per la Santboiana, el Pau Massoni, que ja es prepara també per treure-la, i també els jugadors de davantera que intenten mirar quina és la millor estratègia. Estan doncs a 5 metres quasi, o 2 metres diríem, a sobre de la línia de 22.
1: Ara Tomi Leonori, que li comentava la jugada de Pau Massoni, ha fallat de mans Arnau Andrés, a veure a quina torreta va aquesta.
0: Està en aquest canvi, tercera torreta, ben recepcionada, Nico Moletti que aguanta, torna al molt de Santboiana. Els hi ha encantat fer aquests molts. Ara doncs sembla que es queda el Pau Massoni sol, el molt que es converteix en un rac. I ara l'Alberto Millán mirant una mica què és el que passa amb tot plegat, però amb la pilota de moment bastant assegurada. L'Alberto que opta per una pilota alta i doncs sortirà per la línia de Tuix, però malauradament sortirà des del punt del xut. Ara estarem molt pendents també dels canvis, perquè són moments on portem 18 minuts a la segona part i són moments de buscar el refresh, de buscar cames noves, i que no sé si de fet s'ha fet ja algun canvi, ara ho comprovarem.
1: La Santboiana
0: perquè,
1: no.
0: Haurien de ser moments de canvis.
1: Mira, ara es preparen, crec que són dos dels que porten el dorsal número 20. Sí, està entre Eric Pizarro, Bernat Fernández, Roger Mendizábal...
0: Atenció als castellans, que estan doncs intentant entrar a la línia 22, ho fan amb molta empenta, amb moltes ganes. Lucas Santa Cruz, aquest segona línia que entra, ara assegura molt bé la pilota, la Santboiana que intenta defensar-se

0: sobretot ara aquí molt atents al fora de joc, que és una cosa que doncs, ha estat advertint en diverses vegades. Aquí important no perdre i no prendre mal la Santmoyana, que es defensa, els castellans que han de sortir i han de tornar a generar ocasions. Molt bon placatge, ara han tret i han fet que s'endarrereixi doncs, aquest atac dels castellans, que intenten de nou formar i amb una mica més de calma. Es demana retenció, però la pilota doncs sí que estava a les mans del nou. Ara doncs també els posarans tornen a intentar entrar, tornen a situar-se per sobre de la línia de 22. La Santmoyana cada moment està aguantant molt bé i defensant-se molt bé sense convertir errades. Ara doncs hi ha queixes per part dels aficionats.
1: La recupera la Santmoyana.
0: Que recupera aquesta pilota. Mira quin xut que s'ha tret de la màniga al primera línia. Ah, increïble! Increïble aquest xut! Increïble!
1: Toni Leonori,
0: vaja. Sisplau, quin xut! Quin xut de Tomi! Jo ja amb això, déu-n'hi-do. És que ha fet un xut com si fos un 15. Déu-n'hi-do la jugada que s'ha fet i que s'ha tret de la màniga al Tomi Leonori. L'agrada dempeus perquè Déu-n'hi-do.
1: Mira,
0: Déu-n'hi-do.
1: Se'n va l'Alberto Millán i no és per menys.
0: És que s'ha fet un partidàs.
1: S'ha fet un partidàs espectacular.
0: Veus com sí que el relleu tindrà? I de sí? Fet doncs és mira, el Bernat Fernández.
1: Un altre debut aquí a la Santmoyana en el primer equip. Bernat Fernández surt per Alberto Millán. Tomi Leonori, quin xut! La mare que el va parir.
0: Increïble, l'hem de felicitar perquè ha estat... Bueno... Jo crec que és el somni de tot primera línia. Doncs els castellans que tenen problemes de mans, ho hem dit abans, i atenció que la Santmoyana intenta recuperar dins d'aquest caos. Bons placatges ara mateix. Ara la Santmoyana que no pot perdre l'Oremus, però sí que intenta recuperar aquesta pilota. Els castellans que estan a la seva 22 que tenen certes dificultats, com hem dit, i opten per buscar la Tuix. Ara, doncs, minut 21, 25 a 17.
1: Veiem que el Salvador no es posarà nerviós. Jo crec que ara sí que li poden una mica els nervis.
0: Jo crec que sí. Crec que ara mateix sí que s'estan notant els nervis, en les mans sobretot. I serà una Tuix favorable a la Santmoyana. Pau Masònica ja amb la pilota a les mans. La davantera, doncs, que de la mà del Marc Paloma, que li transmet el que els vol fer amb aquesta Tuix de 5, molt ben recepcionada, aguantada amb solvència. També el Budi Ferrer que doncs, intenta entrar. Ara la Santmoyana que ha de tornar a agafar el
1: ritme. Que bé, que bé,
0: el Nicolò Grassi que també torna a entrar, desperta aquesta pilota, recuperant els castellans a la 22, però la Santmoyana pressiona molt bé, intenta recuperar aquesta pilota i l'àrbitre en aquest cas assenyala que hi ha hagut un placatge alt i per tant no
1: pilota pel Salvador.
0: Serà pilota pels castellans. Públic la protesta, però doncs, amb els placatges alts és veritat que s'ha de ser molt curós i intentar garantir la integritat dels jugadors al màxim.
1: Issa, és d'hora per treure conclusions, però tal com veig els jugadors, tal com veig el joc de l'equip i tal com veig el Valdivi, pintava temporada difícil, però de moment la veig il·lusionant.
0: Està sent un partit increïble.
1: Sí, sí, sí,
0: està sent un partit que estem gaudint molt. No sabem com acabarà, però de moment ens ho hem passat de conya. Minut 22, 25, 17.
1: Ara hem d'atendre un jugador de la Santmoyana.
0: Sí.
1: Diria que és Nico Jurado.
0: I estàvem tenint un ritme trepidant.
1: Sí, sí, sí. I jugador molt divertit, Nicolò Grassi, eh?
0: Sí, és veritat.
1: Ara intentava una espècie de pandan, que no ha pujat massa. També ha notat un assaig amb una passada increïble d'Alberto Millán. No sé com porta el català, però... ja en una setmana si intentem parlar bé.
0: Sí, molt bé, molt bé. Pausa per hidratació, que jo crec que arriba en un bon moment, perquè com dèiem, hi ha hagut unes jugades de moltíssima intensitat, els jugadors ara necessiten també aturar una mica. Aquí es juga tot, perquè en aquests últims minuts serà tot decisiu, però és veritat que de moment pinta força bé. Si et sembla, actualitzem una mica com van la resta de partits de la jornada.
1: Sí, aquí a Santmoyana en joc, estem vivint aquest duel al Valdirileu. Guanya la Santmoyana 25 a 17 a la resta de partits de la Divisió d'Honor. Guanya el Brac 33 a 17 a la Vila, a l'Ordizia contra el Liceo Francès, que estan a la mitja part, després actualitzem el marcador, perquè bueno, la federació fa una mica el que vol, i Alcobendas guanya 19 a 14 contra Cisneros, i Pozuelo Rugby contra Burgos guanya Burgos 10 a 13. Està donant lluita al Pozuelo Rugby en el seu primer partit de tornada a la divisió d'honor.
0: No ens cansarem de demanar a la federació que actualitzi, si us plau, a la pàgina i l'aplicació, perquè és una mica difícil fer la feina de tothom, tant dels streamings de cada club, que feina tenen per posar algú al capdavant, com de nosaltres, que ho intentem fer el màxim professional possible, però que a vegades veiem doncs, que no ens trobem amb aquestes dades.
1: 14-10 guanya el Liceu Francès, ara que ho trobem.
0: Ara sí que hem pogut, però hem d'entrar al streaming i per tant facilitaria molt doncs, poder tenir els resultats. A pilota que ha intentat disputar la Samullana, però que finalment el Salvador ha recuperat de la mà d'Alfonso Enciso.
1: Se l'escapa per cel, Sirvent.
0: Doncs un avant, però a veure el placatge posterior que m'ha preocupat una mica.
1: Compte. Se li ha escapat.
0: Li cau, no? Atenció, a veure que és assenyala avant. Assenyala avant. És que ha estat un avant a la zona de 22, però atenció, podia ser un avant com podia ser doncs perfectament un assaig.
1: Se li ha escapat a Julio Sanz aquesta passada que era boníssima. I ara
0: doncs, canvi
1: que escoltem
0: de
1: l'arma
0: per Óscar Lorenzo.
1: Primera línia, canvi
0: sí.
1: Directe.
0: I l'àrbitre doncs, assenyala que aquesta jugada anterior s'ha de treure des de la línia d'assaig amb doncs, un cop de peu que per tant
1: la recepciona el Salvador.
0: Sí, ara sí que el Salvador està millorant el tema de la recepció de mans. Atenció a aquesta pilota que ha trobat un forat, però Tom Milionori amb poques dificultats ha agafat. Ara sí que el RAC s'ha de defensar molt bé aquesta pilota, la Samboyana que es prepara per tornar a entrar de la mà de Marc Palomar, que entra per tenir una mica de calma i a veure si es pot sortir d'aquesta zona més complicada. S'anirà a buscar el peu, ho farà Bernat Fernández.
1: Molt bé, Bernat.
0: Doncs amb aquesta pilota que no acaba de sortir,
1: pensava
0: que sí que tornen a recepcionar molt bé els castellans, que amb el número 10, l'Alfonso Enciso, opta per entrar, per buscar el contacte, i doncs no progressa, però sí que ho ha intentat. La Samboyana, que veig que està optant per una defensa una mica més desplegada que no pas per intentar recuperar els racs. De moment, tot això ja sabem que són decisions tècniques. La Samboyana, que intenta desplegar-se, com dèiem, ara no està disputant cap.
1: Compte que Palomar s'ha fet mal, Compte que Palomar s'ha fet mal.
0: Atenció aquí, hi ha no, un jugador...
1: No ha recepcionat bé aquest placatge que feia, és Palomar, està estirat al terra.
0: Sí, doncs això és el que més ens preocupa, com sempre. Minut 24 ara mateix de la segona part. Ara estan arribant les atencions mèdiques. Aquí hi ha hagut alguns jugadors que ja vèiem que no estaven entrant a disputar els racs i en bona part és perquè no tenien els efectius suficients. Estem veient diversos efectius de la davantera del de Samboyana que estan o a terra o recuperant-se. Per tant, veurem, però de manera molt intel·ligent han optat els del Baix Llobregat per defensar d'una manera més oberta i intentar que no avancessin els castellans,
1: sí, sí.
0: Que ho han fet doncs, certament bé, tenint en compte doncs, que estan més o menys tocats. Jo crec que els canvis han d'estar a punt d'entrar perquè ara mateix sí que es necessiten ja sí o sí, ja els veiem que s'estan
1: sí.
0: Preparant.
1: Entrarà
0: Ricard Pérez, que està preparant-se.
1: I també el número 17, Mardaga.
0: Doncs,
1: a la primera línia,
0: efectius,
1: a, no ser que, a no ser que canviïn a Palomar, que estava jugant de 4, perquè ara sembla que s'aixeca, ha fet un placatge ell que no ha recepcionat bé i ha caigut al terra.
0: Doncs aplaudiments al Valdiri, quin partidàs s'ha fet, la veritat, el Marc és un jugador increïble, és un jugador de la segona línia, d'aquests que piquen pedra tota l'estona, d'aquells que s'adapten a tot, d'aquells que la feina no és tan visible però que és molt necessària.
1: És el ferro en persona.
0: Sí.
1: Està totes.
0: I mira, malauradament
1: sí.
0: L'han de canviar i per tant el Marc, mira, se'n va aplaudint als seus companys.
1: Sí, sí. I mira que està marejat, el cop ha sigut molt fort. Doncs entrarà Mardagà en aquesta segona línia, entenem.
0: Molt bé, doncs farem els canvis pertinents. Ara us anem doncs, també explicant tots els canvis que s'han d'anar produint.
1: El primer assaig de la temporada està al seu nom, del Palomar.
0: És molt bon jugador, molt
1: sí, sí, sí.
0: Bon jugador. Doncs tornarem a una melé favorable a l'equip de Valladolid. el Salvador, els de Pucela, que doncs, bueno, ara ja haurien de tenir una mica més de pressa per intentar revertir aquesta situació. De moment van perdent,
1: de moment,
0: 25-17.
1: Aquests 8 punts, aquests 8 punts de diferència també claus, perquè evites que el Salvador sumi. Ara com faci un cop de càstig o un assaig, sí, encara que no se't posi per davant, ja com a mínim et suma un.
0: Però una mica més s'hauria de tenir.
1: Sí, una miqueta.
0: Per garantir la tranquil·litat de tothom que està aquí al Valdiri. Doncs el Salvador, que opta per buscar l'ala, ara sí, veiem doncs, que intentaran aprofitar també aquests moments d'ajustos i desajustos. El Salvador també amb la segona línia junta, que pica pedra, que intenta doncs, avançar, però de moment no amb la incisió que hem vist en d'altres ocasions, sobretot en la primera part. Sembla que han perdut també una mica de pistonada. A veure si la Santboiana opta per un tipus de defensa o un altre. Ara veiem doncs, que no disputen racs la Santboiana i es dedica a intentar avançar i obrir-se una mica més. Per tant, això són, com dèiem, decisions tècniques i intentaran aturar al màxim en els placatges en l'home contra home, i també l'Òscar Lorenzo, que hem vist que s'ha incorporat ara i que ha fet un parell de placatges ja bons.
1: És Tomi Leonori, qui es fica de 4 en número 1, i per tant la primera línia és Pau Masoni, òbviament, de taloner, i són Marc Degà i Òscar Lorenzo.
0: Molt bé, doncs ara minut 27 i recordem que la Santboiana continua per davant, però amb aquest avantatge de 8 punts. No sé si et fa la sensació una mica això, que el Salvador ara continua bastant tranquil, però
1: home, però ja li corre pressa. Falten 12 minuts en aquest duel aquí a Santboiana en joc. La Santboiana guanya de 8. Sí que és veritat que tampoc és una distància que, com marquis un assaig, clarament ja és que et fiques en el partit. Fiques en el partit no per sumar un punt, per guanyar-lo, perquè doncs, estàs a un cop de càstig.
0: Male favorable a la Santboiana, pilota en mans de Bernat Fernández, que espera també com es posiciona aquesta male, introdueix la pilota, la treu ell mateix, i ara decideix passar-li al Marcel Sirvent, que busca l'exterior, però atenció, que tenia certes dificultats.
1: Santiago Ortega.
0: Recepcionar, no ha pitat res l'àrbitre, i per tant doncs continua pilota en mans dels de Castella, a veure què és el que intenten amb el Cristian Abarca, que entrarà doncs ben acompanyat pels seus davanters. Ara al mig de maler dels castellans, que buscarà el peu per sortir també d'aquesta part, però sembla que estem en un moment de partit una mica
1: més. A veure si la baixa Arnau. Bé, Arnau.
0: Arnau ben recepcionada, atenció a aquest placatge que li ha arribat doncs molt aviat, a veure si la Santboiana aconsegueix, sí que aconsegueix treure la pilota amb certa solvència. Atenció a aquest jugador que ha d'anar més acompanyat. Ara veiem que els castellans tampoc no opten per buscar el contrarrac, i per tant no sé si és un tema de forces, però doncs sí que les defenses estan molt més obertes.
1: Mira, molt bé, Budi.
0: Atenció, recepcionada per Budi, però no sé si ajustarà com un avant. De moment la pilota l'ha recuperat l'equip castellà, que entra Santiago Ortega, perd la
1: pilota
0: de nou, torna a entrar en aquest cas la Santboiana, en Bernat, que intenta doncs fer un xut però que s'equivoca. Pilota en mans de Marc Degà. Ara Bernat, que torna a morar pilota per Pau Masoni, que torna a Tomi Leonori, que amb les mans bueno, assegura una mica amb certes dificultats Jack Daniels, que doncs assegura la pilota. Atenció, una mica de calma aquí perquè la Santboiana reprengui. Aquí hi ha hagut nervis, estan havent-hi doncs certs moments de caos, i en tot plegat hi ha un parell de jugadors estesos al camp. L'àrbitre assenyala un avant.
1: Ara s'està tornant boig el partit,
0: tornarem cap aquí, sí, s'està tornant boig, estan havent-hi demandes per part dels aficionats de la Santboiana, i queden 10 minuts, o sigui que aquí és molt important també no perdre el nord i assegurar aquesta diferència, que seria magnífica.
1: 10 minuts aquí a Santboiana en joc, guanya la Santboiana 25-17, 8 punts de diferència davant del Salvador. Recordem, campió de Lliga l'any 2025, un dels equips més forts de la categoria, però la Santboiana, mira que no ho tenia fàcil, perquè és un equip nou, pretemporada també d'adaptació, i de moment està fent un gran partit, sobretot destacant un gran Alberto Millán, capità, que ja ha estat canviat fa uns minuts. Repasso ràpidament la resta de resultats. 40-24 guanya el Brac, 22-14 guanya Alcobendas a Cisneros, 10-20 guanya Burgos a Pozuelo, i Liceu Francès Ordice, que és el que ens està donant més problemes, guanya Liceu Francès, 17-10.
0: Doncs el Tomi Leonori, que estava sent atès per l'equip mèdic de la Sant Boiana, que sembla que no té més problemes perquè sí que s'està incorporant directament a la Malé, una primera línia, doncs, com dèiem, amb el Tomi Leonori, amb el Pau Massoni i també amb l'Òscar Lorenzo. Per tant, aquesta primera línia de solvència, hem vist que justament aquesta fase estàtica la Sant Boiana l'està dominant i molt. Anem amb la Malé favorable a la Unió Esportiva Sant Boiana, després d'aquestes atencions que jo crec que li han posat una mica de calma als últims moments, que eren de caos absolut. I veiem, doncs, Bernat...
1: Que hi és Bernat!
0: Que ara sí, ha robat la cartera el Bernat Fernández, que intenta arribar i arriba! Quin assaig que s'ha fet! Quin assaig que s'ha fet! Quin assaig de persona intel·ligent! Quin assaig de ser el més llest de la classe! Quin assaig de no tenir por! Quin assaig de ser un descarat! I li ha sortit molt bé! Li ha sortit de conya! Quin bonic assaig! Déu-n'hi-do! Quins assaigs hem viscut avui, eh?
1: Espectacular, Bernat Fernández. És difícil debutar millor el primer equip a la Unió Esportiva Sant Boiana.
0: Doncs enhorabona, perquè jo crec que això sí que és l'assaig somiat, el debut somiat.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do, jugadoràs, que haurem de tenir molt en compte, eh? Dèiem de l'Alberto, però Déu-n'hi-do,
1: el nou substitut,
0: eh? El nou substitut és una meravella. El Bernat Fernández ha fet aixecar tothom i ha fet, doncs, que gaudim al final d'un assaig increïble. Actualitzem marcador 30-17 i, doncs, la Sant Boiana, que ho està gaudint i molt,
1: i
0: que el Valdiri ho està gaudint moltíssim. És veritat que la transformació és complicadíssima, però vaja, amb el que ha fet ja abans, jo crec que no
1: home,
0: se li pot demanar més.
1: Si fiques a Marcel, seria increïble.
0: Doncs minut 31, silenci al Valdiri per respectar el xut i veurem si va cap a dins o no. Ara mateix seria increïble. Doncs el xut i no ha pogut entrar. Una llàstima, però era molt, molt, molt difícil. Era quasi impossible. Doncs ara sí que es genera una distància molt interessant quan entra Joan Lofo, que és una de les persones més estimades també del Valdiri, un santboià de Soc Arrel, i que celebrem cada partit que juga. Esperem que aquesta temporada puguem veure molts i molts minuts. Atenció a Arnau Andrés, que ha robat també d'una manera molt intel·ligent. La Sant Boiana està sent molt intel·ligent i és una mica el que li mancava la temporada passada, aquesta part de sort i part d'intentar-ho. Doncs veiem que la Sant Boiana ara ho ha intentat de Nicolò Grassi, que no ha sortit del tot bé el que volia, i ells recuperen els castellans. Atenció a aquests minuts que queden, que no s'han d'arronsar els braços, perquè els castellans tornen a ser un equip molt potent i que ho intentarà fins a l'últim minut. Veiem com Jaime de Powis, que entra també per tot, li passa a Diego Blasco, que també busca aquestes esquenes. Atenció, dificultats, Diego Blasco, que se'n va.
1: Molt bé.
0: De dos jugadors.
1: Agus Moranya, compte que
0: s'escapa. Placant d'una manera increïble. Atenció ara, recuperació de l'ordre, recuperació de la defensa, que serà molt important aquí, perquè els castellans ja s'han plantat, doncs, a 10 metres quasi de la línia d'assaig, i que ho intentaran, com deien, perquè no els hi agrada estar per sota. Els castellans que ho intenten, el Valdiri, que es desperta, el Sant Boi, que s'ha de reordenar i que ha de defensar ara amb urpes fins i tot per intentar que, doncs, aquesta distància tan favorable de 30-17 no s'escurci. Els castellans que avui intenten un altre cop per davantera.
1: Havia fet un plaquetge molt bo a Gosmoreia, però la pilota ha anat tan ràpid que l'ha recepcionat un altre cop.
0: Una llàstima, perquè sí que és veritat que doncs el Diego Blasco, que és aquest ala del Salvador, ha estat increïble. Ha marxat de quasi tots. La Sant Boiana, que recupera aquesta pilota. De veritat, la recuperació dels racs de la Santboiana avui és increïble. És de les millors coses que està fent i, de fet, està fent molt bones coses en diferents parts del joc. I és per això que es nota el marcador. Està treballant molt bé tant en les fases estàtiques com en els agrupaments, com en aquestes recuperacions per part de la davantera, de recuperar pilotes que semblen increïblement perdudes. I, per tant, molta, molta, molta feina de la Unió Esportiva Santboiana en el dia d'avui.
1: Sí, la veritat que ha estat un partit molt bo, és que no tinc més paraules. Han jugat molt bé tots els jugadors, els veterans com l'Alberto Millán, els debutants com el Bernat Fernández, que fa pocs minuts ha fet un assaig increïble. 30-17, estem a un cop de càstig de sumar 5, eh? Serien més de 14 punts.
0: Tant de bo, de moment. Tornem a la Tuix. Tuix favorable pel Salvador, que intenta un molt que de moment no avança. Veurem, ho tornen a intentar, però és que en aquesta fase la Santboiana ho té bastant ben defensat. A veure si l'àrbitre no marca una aturada que hauria d'estar marcant. Ara sí, han de treure aquesta pilota, intenten jugar ràpid a les mans, juga ara amb la tres quarts, i atenció perquè aquest jugador és molt ràpid.
1: Assaig.
0: Ja dèiem abans que ha marxat el Diego Blasco, l'ala dels castellans, que ha fet molt bona feina i que de veritat tenia ganes, la veritat, de fer aquest assaig. Per tant, el Salvador, que com dèiem no s'arronsaria, 22 ara mateix el marcador, Unió Esportiva Santboiana 30, minut 35 de la segona part, amb aquesta diferència ara per ara de 8 punts,
1: que pot ser de 6,
0: i esperem a veure si acaba transformant o no l'equip de Pucela.
1: És complicada, està molt escorrada a l'esquerra, he parlat massa d'hora, eh? Isa, deia que estàvem 3 punts als 14.
0: És que el Salvador és un equipàs.
1: Sí, sí, no se'l pot deixar, no se'l pot donar mai per mort.
0: Doncs Santiago Ortega, que es prepara per fer el xut i que intentarà encara escurçar una mica més la diferència. Minut 36 ara mateix de la segona part, pocs minuts perquè acabi aquest partit, i la Santboiana que vol defensar aquesta diferència de totes. Santiago Ortega, que es prepara el xut, i fora per poquíssim, la veritat. Ho ha encarat molt bé, estava intentant-ho, però doncs, no ha aconseguit aquesta transformació, i per tant es manté aquesta diferència, una diferència que, recordem, és vital per la Unió Esportiva Santboiana, perquè el col·loca amb 8 punts de marge. Per tant, es necessitaria un assaig i una mica més. I sí, això és el que no pots deixar-te fer.
1: I de moment el Salvador no suma. Si aconsegueix anotar, si un cop de càstig o el que sigui, sí que sumaria el punt bonus defensiu. 3 minutets ens queden aquí de Santboiana en joc, i s'ha 3 minutets que esperem no patir, perquè la Santboiana ha fet un gran partit, té un gran rival davant, però jo crec que avui ha sigut superior.
0: Hi ha hagut un canvi també a la Santboiana, diria que ha marxat Nico, i per tant ja estem veient quasi tots els jugadors d'impacte.
1: Ara t'ho confirmo. Ha entrat abans Joan Lofo, en aquesta primera línia serà el Tomi Leonori, Pau Mosson i Sairà de 2, però s'ha de descobrir quin d'aquests 3 entre Joan Lofo, Margaga i Oscar Lorenzo fa de 4. I també deies que doncs s'anava Nico en el 7.
0: Sí, diria que sí, no l'he arribat a veure el total dorsal, però diria que sí que
1: sí,
0: ha marxat.
1: Sí, i entra amb el 22, Roger Mendizábal.
0: Molt bé, doncs ara mateix una malé dins de la línia de 22 del Salvador, i una malé que és favorable a la Santboiana. Per tant, de moment, l'escenari somiat, no s'ha de perdre aquesta pilota i intentar fins i tot doncs, augmentar aquesta diferència. Ara que seria doncs, molt maco.
1: Ara ens ho confirma, que no era el Nico Molet, ara ens ho confirma l'Armand, els speakers, que era Agus Moranya.
0: Agus Moranya, perfecte. No ens arribava a la vista ja a l'altra banda. I per tant, ara veiem que sí que continua en Nico aquí a la Malé, que estan encara esperant a la seva formació.
1: Minut i poc, eh?
0: Veurem si
1: afegirà una mica més.
0: Afegirà una mica pel tema de la pausa d'hidratació, i poc més hauria d'afegir, però almenys un parell de minutets segur que ens esperen. Doncs, com dèiem, una Malé amb introducció favorable a la Unió Esportiva Sant Boiana, amb el Bernat Fernández, que no sé si mira ja també cap a l'assaig, perquè abans n'ha fet un i l'ha fet increïblement bé, a la Sant Boiana, que intenta assegurar aquesta pilota.
1: Vinga, Marçal!
0: La clàssica sortida de 8 amb el Marçal Carreras. Atenció aquí, perquè el cop ha estat una mica complicat. La Sant Boiana que don per la pilota, amb l'Ofo que l'aguanta, que rep doncs, un placatge a la davantera, que continua picant pedra amb pick and go, en entrades molt curtetes, però assegurant cada metre. Aquí no s'ha de perdre la pilota, cada metre és un guany. I veiem doncs, que el Salvador, atenció a aquest jugador, com ha estat, atenció a aquest jugador, com ha anat a buscar el jugador de Pucela, com ha anat a buscar el Pau Massoni, Atenció, que això s'hauria de sancionar.
1: Sí, ha sigut
0: això, ha estat molt lleig.
1: Ha sigut el Rocky Kennedy, dèiem, un jugador molt jove. Jo crec que li han perdut els fums a aquest jugador de 18 anys, han pujat a Massoni i Massoni s'ha caigut al terra. Sí, jo també crec que era amonestació. Però mira, segons que anem rascant poc a poc, ara sí que està parat el temps.
0: Doncs sí, ara doncs la pilota en mans dels del Salvador i els de Valladolid, que trauran des del mig del camp.
1: 10 segons de temps reglamentari més afegit.
0: Ara molts nervis,
1: I tant.
0: Doncs veiem que el Pau ara està parlant, Pau Massoni està parlant evidentment amb l'àrbitre i queixar-se perquè, a veure, no ha estat ni normal el que ha rebut, la veritat. Ha estat un toque d'aquests d'advertència que no t'agraden rebre en cap dels casos. Però, vaja, el Salvador, que es prepara per fer efectiva aquesta tuix, aquest llançament de banda. A veure, doncs, quina és l'estratègia. Segona torreta, intentaran anar al molt. L'àrbitre diu que és correcte. A veure, doncs, com es posiciona el Salvador. També continuen entrant per davantera. Jacobo Ruiz és, en aquest cas, el davanter que ha pogut entrar. Torna Cristian Abarca, que no es cansa mai d'entrar. També un gran jugador, aquest segona línia del Salvador. I el Salvador, que ara sí que té pressa i que intentarà, doncs, amb Maceo Triqui, entrar per totes bandes. Bons placatges de la Sant Boiana. Bona defensa, que està ara mateix desplegada a la Unió Esportiva Sant Boiana al mig del camp, a la línia central. Atenció, el Salvador, que ara ho intenta, però doncs que van cap enrere. La Sant Boiana, que fa molts bons placatges. I ara sí que ha pitat el retingut favorable a la Unió Esportiva Sant Boiana. No alliberen la pilota els pucelans i, per tant, la Sant Boiana, que recupera aquesta pilota importantíssima. Tenim el temps complet ara mateix al marcador.
1: Serà la última de les últimes.
0: A veure si doncs afegeix alguna cosa o no.
1: Sí, ja està, no?
0: Sí, es continua sí. jugant. Sembla que sí, que l'àrbitre mira el rellotge, però almenys aquesta tuix sembla que la continuaran. Anem, doncs ens passem ja del 40, com dèiem, però alguna aturada de les assistències mèdiques, alguna aturada també de beure aigua, i veiem doncs que seran ja les últimes jugades del partit.
1: Quasi les dues en punt, aquí a Sant Boi, en joc, guanya la Sant Boiana 30-22, vinga, que és l'última jugada, quasi.
0: Ai, no sé, ha anat cap endarrere, marca l'àrbitre, semblava que ja havia un avançat, però no, la Sant Boiana que intenta treure aquesta pilota, i
1: molt bé, Bernat, un altre cop!
0: El Bernat Fernández, que intenta una panander! I que surt per Tuix.
1: Ara sí,
0: atenció, la Sant Boiana que guanya el seu primer partit, 30-22, increïble partidàs de la Unió Esportiva Sant Boiana, ha sorprès a tothom, la gent ha respost molt bé perquè venien amb ganes de recuperar això de viure rugby aquí a Sant Boi, i que de fet jo crec que tothom se'n va amb la sensació d'haver gaudit moltíssim, d'haver-ho doncs, realment gaudit. Quines jugades que hem viscut jugades de tot tipus, i de fet els hem d'agrair el bon nivell de joc i diria fins i tot la calma, no? Perquè s'ha vist un equip molt solvent i amb moltes ganes de controlar el partit, cosa que això ens mancava una mica l'any passat. Unes fases estàtiques que han estat fetes servir d'una manera molt intel·ligent i que també, doncs, a vegades al provar les coses, al intentar doncs, tirar per endavant, després amb jugadors estel·lars com Alberto Millán, com el debut també del Bernat Fernández,
1: debut,
0: com el Pau Massoni, no? Que han estat increïbles, com el Tomi Leonori. doncs s'ha fet molt bé aquest partit, i el Salvador, que no tenia pressa, tan poca pressa que se li ha tirat el temps a sobre.
1: Sí, sí, jo crec que s'ha confiat, al final el Salvador, dèiem, campió de l'any 2025, un dels equips més forts de la categoria, ha intentat mantenir la calma que caracteritza aquests equips ja molt consolidats a la Lliga, com és el Salvador, però al final la garra, l'esperit del Valdir Eleu i també d'aquests jugadors joves que jo crec que es nota que senten els colors i que aquest any ho donaran tot, ha acabat donant la victòria a la Santboiana, deixant el Salvador sense sumar, 4 puntets per la Santboiana, 0 pel Salvador. Quin assaig de Bernat Fernández, quin assaig de Nicolò Grassi, el que intentava ja Bernat Fernández al final del partit. Era
0: fantasia. Si es fa un altre ja al·lucinem, perquè vamos, ho ha intentat, però fixa't aquesta cosa de ser valent i d'intentar-ho, que a vegades surten les coses, no? I que mancava una mica aquesta part. Veiem ara l'entrenador, sí, que no sé si el podrem agafar o sí, no, perquè déu-n'hi-do, debut somiat per el nou entrenador de la Unió Esportiva Santboiana, el Ricardo Cortés, el Guata, que el tenim en directe ara mateix per Ràdio Sant Boi. Ricardo, què tal? Bienvenido.
2: Y muchas gracias.
0: Muchas felicidades. ¿Cómo valora el partido?
2: Muy bien, creo que se hizo lo que se entrenó. Tuvimos 6 semanas intensas. La verdad que se respetó todo lo que se nos habíamos planteado. El equipo estuvo muy bien. Los chicos muy bien. Los jugadores que debutaron muy bien. La verdad que un muy buen debut. Con un equipo que la verdad creo que, no sé, vinieron acá a hacer show, a golpear, feo, la verdad, no me gustó mucho la actitud de ellos, pero bueno, eso es otra cosa, ahora a llorar a la iglesia, ¿no?
0: La nota más negativa sin duda ha sido esos desencuentros, ¿no?, entre los jugadores, pero ha habido muchas notas positivas, los agrupamientos, los mols, las melés, las jugadas individuales. ¿Con qué se queda del partido de hoy?
2: No, la verdad que hemos trabajado todas esas cosas, las formaciones fijas, la melé y la touch, se han trabajado mucho, como también la parte de los duelos, el uno contra uno, todo eso, y bueno, el trabajo siempre se va a ver en la cancha, así que creo que es muy buen inicio para que la gente vuelva a creer en nosotros y eso va a ser muy importante.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos, que vaya muy bien.
2: Gracias a ustedes.
0: Doncs el deixem que pugui continuar amb la xerrada també amb els jugadors. L'hem agafat just abans i hem aprofitat aquest moment.
1: Se'n va a fer
0: moment.
1: Més feina, crec.
0: I déu-n'hi-do, sí que es nota molta feina treballada en les jugades, com dèiem, en les fases estàtiques. S'ha notat aquesta novetat de no tenir por i de provar-ho. El que tu deies, jugadors de la casa que són molt joves però que diuen, mira, és el meu moment i això no se m'escapa.
1: I ho han demostrat.
0: Sí, sí, o sigui que al final ha estat un partit molt coral, no? De sí, molt sí. De conjunt.
1: Vinga, intentem ficar la carxofa ara que fan.
0: Vinga, a veure si ens apropem una mica, no sé si
1: la
0: ens passaran, però bueno. Un partit per posar-la, sense dubte.
1: Sí, sí, no, la veritat que ha estat espectacular.
0: Doncs ens estem apropant també aquí ara a Rotllana. L'Alberto que està parlant.
1: Fiquem aquí.
3: Trabajamos duro del minuto 1 al 80, tío. Del 1 al 80. Más, semana que viene, un puntito más. Hay que ir creciendo poco a poco. A ver, nos sentamos los tres primeros partidos. Este, la Vila y el Liceo. ¿Estamos bien? Sí. Descansamos hoy, descansamos el lunes y el martes le metemos más.
4: Vamos, ¿sí? Bien.
1: Ahora que arriba el Guata también.
0: Doncs sí, s'incorpora. I fan aquesta rotllana. És un dia per celebrar, Quina estrena del Guata, també. Quina estrena de la Unió Esportiva Santboiana. Quina estrena aquí al Valdir i a Leu. A mi m'agradaria parlar amb algun jugador, a sí, veure si podem anar a agafar algun dels jugadors perquè
1: si
0: ens pugui parlar.
1: A veure si veiem el Bernat, per allà, és el 22.
0: A veure si veiem el Bernat, però no el veig. A veure si no tenim per aquí l'Alberto, que l'Alberto ha estat un dels jugadors del partit. Alberto, què tal? Quines sensacions teniu en aquest primer partit?
5: Bueno, bé, la veritat és que, bueno, molt dur. Ells han vingut també a fotre'ns una mica al partit, però... Però bé, molt seriós l'equip, des del minut 1 al 80 hem estat molt serios i bueno, al final és això, juguem per guanyar i el primer partit a casa l'havíem de guanyar.
0: Hem tingut la sensació que avui et carregaves una mica l'equip a sobre, que has estat prenent decisions que a vegades eren difícils. Com t'has sentit tu en aquest rol?
5: No, bueno, al final som molt gran ja, 32, som molts partits també de Divisió Honor i em toca agafar aquest rol. També l'equip que tenim és molt jove i ells necessiten de nosaltres per anar una mica endavant i bueno, esperem que sigui així tota la temporada.
0: Ens ho hem passat molt bé en aquest partit, s'han notat fases molt treballades, la Malé ha estat increïble, els molts també, fins i tot us hem vist jugar una mica amb la defensa en certs moments per no desgastar-vos gaire en els contrarracs. Quina és la sensació que teniu de cara a aquesta nova temporada després d'haver patit tant, no?, la temporada anterior?
5: Bueno, crec que l'equip ha madurat molt, l'any passat va ser molt dur i els que estem aquí des de la temporada passada doncs no volem que torni a passar i crec que hem fet aquest canvi de mentalitat una mica de prendre el partit més seriós des del minut 1 al 80 que hem d'estar sempre prenent bones decisions i això ens ha fet bueno, pues, treballar-ho i portar-nos als 4 punts.
0: Després al peu, tu sempre tens sort, això ho treballes moltíssim, no és fruit només de la sort, no et poses nerviós a l'hora de xutar?
5: No, bueno, sempre una mica, la veritat, però bueno, intento fer la meva rutina, intento pensar que és un altre més i bueno, al final és per ajudar l'equip i jo faig el que faci falta.
1: La passada al Nicolo, no sé com tot l'has tret, Alberto.
5: No, bueno, estava cridant tota l'estona, molt pesat, amb Itàlia, i nada, l'he tirat i mira, ha sortit bé.
0: Alberto, moltíssimes gràcies i a gaudir avui.
5: Merci.
0: Doncs un dels jugadors del partit, sens dubte. Vols que agafem algú més? Intentem apropar-nos al Pau a veure també si ens atén, perquè déu-n'hi-do el desgast que ha tingut el Pau en el partit d'avui, però jo crec que avui ha d'estar una mica content de com s'ha donat el partit, de com ha treballat la davantera. Pau, què tal? Enhorabona.
6: Bé, molt bé. La veritat que estem molt contents per la primera victòria. No sabíem el que ens trobaríem perquè és primera jornada, llavors és una miqueta sorpresa el que tenen els equips de la Lliga, però molt contents. De la primera melee que hem vist que teníem allí per atacar, l'hem aprofitat crec que al màxim, igual que en Tuig, igualment hi ha coses per polir, però bueno, molt contents per la victòria i ara seguir treballant per la setmana que ve, que tenim partit a Alicante contra la Vila.
0: Han funcionat molt bé les melees, els molts, heu treballat molt durant aquesta pretemporada en aquestes fases?
6: Sí, li hem fotut molta canya a les fases estàtiques i sobretot també jo crec que és un equip que ja sí que hi ha noves incorporacions, però és un equip que porta ja 3 anys junts, ens coneixem molt bé i la veritat que això és un punt a favor que es nota molt al camp.
0: A nivell de grup, com esperes que sigui aquesta temporada?
6: Doncs estic molt il·lusionat perquè al final és un equip molt jove, estem tots en la mateixa òrbita, llavors malgrat la diferència d'edats que hi pot haver, estem molt cohesionats, molt units, la veritat que zero mal rotllos, els entrenos els disfrutem molt, també sempre després intentem fer el màxim de coses junts, llavors jo crec que això també ens anirà molt bé de cara per afrontar la Lliga i per crear un grup que de ben segur que els anirà tot bé.
0: Pau, moltes gràcies, a Gaudí.
6: Moltíssimes gràcies a vosaltres i ens anem veient per aquí.
0: Clar que sí, doncs no hi faltarem perquè ens ho hem passat de conya. Avui el Valdiri ha estat un espectacle increïble. El Pau Massoni sempre doncs, és un dels millors equips de la Unió Esportiva Santboiana.
1: Ara veig el Bernat, si el vols.
0: A veure si podem, a veure si l'agafem, si vol parlar amb nosaltres, perquè ha estat doncs, una sorpresa absoluta. Li haurem d'explicar una mica, eh? Bernat, a veure... que estem en directe per Ràdio Sant Boi i déu-n'hi-do, quin debut que has tingut. Com et sents?
7: La veritat és que em sento molt bé de poder viure això amb la meva gent i la meva família i res, jo portava esperant aquest moment molt de temps i ara que ho he aconseguit estic molt feliç.
0: Com ha estat poder debutar amb un assaig de les característiques que has fet? No sé si ho tenies assajat, si n'havies fet algun abans en categories inferiors, però ho has vist clar i has estat molt descarat.
7: Alguna havia fet, però no tenia pensat fer-la aquest partit i bueno, he vist l'opció i l'he aprofitat al màxim, al 100%.
0: Després ho has intentat de nou, imagina't que surt.
7: Sí, ho s'ha intentat, però ja era massa i res, però res, content per la victòria i pel treball de l'equip.
0: Com esperes que sigui aquesta temporada per tu?
7: Aquesta temporada serà increïble. Per mi serà increïble, per mi i per tot l'equip. Jo crec que estem molt confiats i amb bones sensacions.
0: Moltes gràcies, gaudeix molt.
7: A vosaltres, merci.
0: Doncs les paraules del debutant, que debut somiat, com dèiem, del Bernat Fernández, d'aquest número 9, d'aquest mig de melé. És una responsabilitat grandiosa ser al mig de melé d'un equip de la Unió Esportiva Santboiana. És una de les coses segurament pel que es porta preparant molt de temps i per això parlava d'aquesta il·lusió no, de poder poder-ho fer. I ens destaquen doncs, el gruix del grup, el fet de tenir moltes ganes i de canvi d'ànims, sí, sí, de canvi de dinàmiques, i això segurament doncs, es notarà com s'ha notat avui.
1: Són gent de la casa, al final són gent que ho viu, que ho porta vivint tota la seva vida, que ha jugat a totes les categories i debutar amb el primer equip, mira, ja has vist el Bernat, més motivant, no ha pogut sortir,
0: sí,
1: i no li ha pogut sortir millor. Ho deia, de veritat, jo pensava que serà una temporada difícil, s'han anat molts internacionals, però és que ara han arribat uns jugadors de la pedrera de la Santboiana que com a mínim ganes no els hi falten i de moment qualitat ho estan demostrant de moment. Jo he passat sent pessimista de que seria una temporada difícil a de moment en aquest primer partit molt il·lusionant.
0: Ens hem passat molt bé, han jugat molt bé, la Santboiana ha treballat en molts aspectes i esperem doncs, que el proper partit també puguem explicar-vos una nova victòria. De moment ho deixem aquí. Albert, moltíssimes gràcies. Gràcies a tothom que ens ha seguit avui la retransmissió de la Unió Esportiva Santboiana contra el Salvador i ens veiem a la propera, al Sant Boi en Joc, a Ràdio Sant Boi.

0: molt interessant, no?, de la manera que determinades estructures mentals aïllen a les persones i en canvi les altres, doncs, de la manera que treballen precisament perquè no estiguin aïllades, sinó tot el contrari, que treballin i que facin coses que siguin del seu goig, no?
1: Podríem explicar una mica la lobotomia, perquè tu em dius lobotomia, què és lobotomia, no? Cosa que es feia als 20, 30, 40 i que era horrorós, perquè era qüestió d'agafar un punxó llarg i amb un martell clava per l'ull fins al cervell, fins que creves la partícula del cervell que era dolenta, no?, perquè no tenia atacs. Això portava moltes vegades a deixar el pacient vegetal. I és horrible, perquè jo penso, tinc sort d'haver tingut la malaltia, no sé...
0: En una època més bona.
1: Sí, clar, als 90, no?, perquè clar, era medicació i tal. Però també una mica dolenta, perquè potser penso que els hospitals psiquiàtrics era com una mica de magatzem, no?, que estava malament anar a l'hospital. I què passa? Que es juntaven moltes teràpies, moltes trastorns junts i potser no hi havia convivència que podria haver-hi, no? Tanta gent junta amb l'alta, podria haver brots de violència, brots de... I era molt perillós, perquè a mi em va passar quan estava internat. Mm. I clar, jo estava molt bé, en la medicació tal, molt ràpid em van portar a casa i que ja passés la resta de la malaltia a casa, vull dir, amb un psiquiatre que em podia veure cada dos mesos, cada tres mesos, i jo patint les conseqüències d'aquesta medicació que em va anar malament. I per això jo me'n vaig cap a una psiquiatria individualitzada i programada, que és molt difícil, no?, però tenir present al pacient els trastorns que té, les conseqüències familiars, conseqüències socials, i enfocar-ho cap a... que s'està fent ara mateix, no?, enfocar-ho en una línia individual de tractament per aquest pacient.
0: Des de la individualitat més clara, vaja, vull dir que cadascú és diferent, sí, de l'altre.
1: Perquè dius això, ja, trastorn bipolar, esquizofrènia, tal, i és com un gran paquet on hi fiques tota la gent que hi ha, no? Sí. I com té aquest trastorn, doncs tindrà aquestes pautes, tindrà aquestes característiques i actuarà d'aquesta manera. Quan cadascú té aquesta malaltia per qüestions de vida, socials, familiars, que poden ser molt diferents d'un altre pacient que sigui trastorn mental o sigui bipolar o sigui esquizofrènic.
0: Bueno, però de tota manera, Joan, hem d'admetre que el que ha dit la Eli, que el senyor Freud, doncs, va estudiar el que, perquè,
1: sí, però no.
0: Passava, això
1: però
0: també.
1: Hi ha molts factors per tenir una malaltia mental.
0: Sí, sí.
1: Laborals, familiars, econòmics, qualsevol factor. Mm. I si aquest factor està tan generalitzat, no s'arriba al fons de la qüestió.
0: Ja t'entenem, ja. Almenys jo sí. Mm. Sí?
2: Sí, parlàveu sobre el que era l'atenció individualitzada, no? O sigui, Jordi, si tu treballes també, o sigui, amb aquest sector, o sigui,
3: el
2: tema de suport a la persona i buscar, doncs, aquesta millora de qualitat de vida.
3: Però al final sembla com una miqueta, no?, com si estiguéssim parlant, al final, no?, dic, si jo tingués un diagnòstic de salut mental, on m'agradaria viure, no? Al final, si tots ens fem aquesta pregunta, on ens agradaria viure?
2: O com?
3: No, on
2: com,
3: i a més
2: com,
3: a més
2: com, o sigui,
3: a
2: final és com, manera, no, també?
3: Clar, no? On? No, mi m'agradaria veure a casa meva, com? De la millor manera possible, no? Per tant, què hem de fer? No? Hem de tenir els serveis únicament ubicats en un hospital i a través d'allà donar els nostres serveis, o els podem oferir a la comunitat? Podem enfocar un model més de prevenció, no? És a dir, evitar que la gent arribi a posar-se malalta. No? És a dir, podem promocionar la salut en vez de fer un mode més quan ja està fet el mal, no? Vull dir, al final és com que hem d'esperar que hi hagi un accident per actuar, o podem actuar abans, no? No hi ha certs indicadors que ens diuen, escolti, vigili, perquè quan es compleix A, B i C és probable que tots aquests factors que desencadenin en això. Doncs si ho sabem, anem a actuar sobre A, B i C, no? Precisament, perquè què ens interessa? Tenir una persona sana o una persona que no és sana? No? O una persona, no? Al final algú s'imagina el patiment que té aquesta persona? Per tant, podem estalviar el patiment a aquesta persona? Sí. És la nostra feina? Sí. Ho hem de fer? Sí. Bueno, sí. No sé,
0: Així de senzill.
3: No, sí. Jo m'ho plantejo així, sí. Al final dius, ostres, no? I al final dius, bueno, i la gent que està dins, no? Que pel que sigui, doncs, ha arribat a destemps, no? Per dir-ho d'aquesta manera, doncs també se li dona l'oportunitat.
0: Tota la vida.
3: No, és a dir, al final és com, no? I aquí, perdoneu-me, que intervingui així d'aquesta manera, però és on intervenim nosaltres, l'equip que tenim a la llarga estada, no? Al final, ostres, gent que porta molt de temps allà ingressada, s'ha de donar-se una oportunitat, una tercera, una quarta, les que facin falta, no? Vull dir, al final hem d'esperar el moment de cadascú perquè estigui preparat i poder preparar aquest moment, no? I que pugui sortir, que pugui recuperar la seva autonomia, la seva, no? Que hi hagi una rehabilitació funcional, no? dins de les capacitats de cadascú, eh? Perquè al final sí que és veritat que al final, doncs, bueno, doncs cadascú té les seves peculiaritats, la malaltia a vegades doncs t'han tractat d'una manera o altra i al final, doncs, bueno, doncs com tot, no? Hi ha gent que té més habilitats per fer una cosa i gent que té menys, no? I al final tampoc cal tenir, no? Cap diagnòstic de res, no? Hi ha gent que és molt capaç de fer moltes coses i hi ha gent que és menys capaç de fer altres coses, no? Hi ha gent que serà molt capaç de fer-te A i hi ha molta gent que serà capaç de fer-te B, i el que és capaç de fer-te B potser no és capaç de fer-te A, però al final es tracta de complementar-se. No, bueno, no ho sé, eh?
1: Jo crec que seria necessari una obligatorietat o no sé, una reacció de tothom per anar a un psiquiatre, parlar tranquil·lament, un psicòleg, exposar les pors que té, com, que no anés a més, no? I perquè hi ha molta gent, fins i tot gent jove, que diu, psiquiatre, no, jo no estic boig, jo no estic boig. No estàs boig, t'has de cuidar la teva salut mental, que és molt important pel teu futur i pel teu comportament.
0: I no has d'arribar a estar boig, per no, dir-ho d'una manera.
1: Sí. A mi va passar, jo, què passa? Que vaig anar a l'hospital amb el cap volat, fet caldo, perquè no haver-hi una preparació abans. Si abans, un temps abans, hagués tingut un tractament natural, doncs potser no hagués arribat a aquest moment.
0: I que aquest tractament seria un psiquiatre que t'escolta.
1: Clar.
0: I t'escolta el que tu hi dius.
1: I si em dius, depèn d'aquesta pastilla per anar millor i no ingressar, perfecte. Perquè m'hagués canviat la vida, per sempre, no? De jove fins ara.
0: No, i avui podem estar francament orgullosos de veure com moltes gens estan entre nosaltres la mar de bé, no? Bueno, aquí tenim el Joan, no?
2: És que bueno, és una evolució, jo crec que anem cap aquí, no?
0: És una evolució molt bona, sí, i tant.
1: Bueno, evolució no sé, però vull dir...
0: Evolució.
1: Un mes dels altres tampoc és...
2: No, però fins als anys 70, és el que he comentat al principi, fins als anys 70, quan tu tenies un diagnòstic amb salut mental, havies d'estar separat de la resta de persones.
1: Sí,
2: per tant,
1: sí, sí.
2: El fet que es faci de manera normal i habitual que una persona amb diagnòstic pugui interactuar i com una altra persona, ostres, doncs que bé que hi hagi hagut aquesta evolució.
0: Clar que sí.
1: Home, hi ha una pel·lícula que Los Rincones Torcidos de Dios, que veus clarament com era un manicomi als anys 70, principis dels 70, i és al·lucinant perquè jo em sentia molt identificat, no? El tipus de gent, com es relacionaven, què feien, si es creien o no es creien, perquè molts cops creien i fotien al llit lligat i s'ha acabat, no? No, tu no tens raó, tu ets un malalt i tinc tot el poder contra tu i t'aguantes, no?
2: És que abans era només un malalt i al cap dels anys va passar de ser malalt a ser persona amb un diagnòstic, i això canvia el que és la visió, no? O sigui, al final ets una persona com una altra qualsevol, el que passa que tens mentalment doncs alguna cosa que no funciona com hauria de funcionar.
0: I s'ha de mirar,
2: i és el que et fa diferent.
3: Hi ha un desordre i s'ha d'ajustar, no? Al final és com i cadascú necessitem el nostre temps, i al final també, jo també, no? Cadascú té els seus problemes, no? De vegades costen d'ordenar les idees també, no? I al final, escolta'm, no sé, a ningú se li acut, clar, si aquesta persona ha tingut ja dos atacs de cor, no, és que l'hem d'ingressar perquè no. Perquè és un perill, no? És un perill per la societat, perquè imagina't que va caminant per això i un atac de cor i al final ningú se li acut, no? Però al final, clar, com que tenim la mania de relacionar bogeria amb agressivitat, doncs sí. Ja l'hem liat.
1: I això que també és l'estigma que hi ha, no? Jo molt poques vegades dic a la gent que tinc una malaltia mental, un trastorn mental, no m'agrada perquè ja enllutgen.
3: Què n'ha de fer la gent?
2: No, li interessa a ningú.
1: No, però jo vull dir, gent que conec, que tinc amistat, trigo un temps per dir-li i sincerar-me, no? Dir, tinc un trastorn mental, vull que ho sàpigues. I molta gent reacciona molt bé, perquè té igual. I és l'estigma que hi ha a la societat, no? Tu ets diferent per qualsevol motiu, ets d'una raça, ets d'una religió, ets d'una malaltia, i ja t'aparten completament. O ets del mateix sentit comú de la gent, on ja no hi entres.
2: És el mateix que l'homosexualitat.
1: Sí. Sí,
2: mira, retrobament d'aquests antics alumnes, recordo que hi va haver tres persones que van dir, mira, ostres, van començar a fer un petit feedback de la seva vida, no? Un petit resum, i al final deien, mira, això com a homosexual. I jo em quedava dient, i a mi què? O sigui, és a dir, o sigui, i què m'importa que siguis homosexual o no? O sigui, doncs molt bé, o sigui, però no és necessari que ho diguis. Doncs el mateix amb la salut mental, no? O sigui, perquè
3: tu estàs bé, ets feliç.
2: Exacte,
3: ets,
2: perquè has de dir que tens un trastorn de salut mental.
3: Pues fantàstic.
1: No? Però també pot passar que tinguis una amistat d'anys i no ho sàpiga, i en saber-ho, que a mi m'ha passat al principi, deixé de parlar i tot, perquè això, no saps, no em coneixes, jo sóc com sóc, sóc així, sóc allà, sóc de tota la vida, i per ja s'aparten completament, és una distància.
2: Una altra cosa és que facis coses que ja identifiqui que no estàs bé. No, ja, ja. Sí, aquí sí, ei, mira, doncs disculpeu-me la meva actuació perquè tinc sóc bipolar, per exemple, i de vegades tinc punts i pics que em fan actuar d'una manera que no sóc jo.
0: Claro.
2: Vale, doncs si avises, perfecte, però si actues de manera normal, que tinguis o no tinguis aquesta aquest trastorn,
1: Bueno, i també hem de posar del part del malalt un trastorn que es contingui, que sàpiga mirar-se, que quan vagi pujant com em passa a mi, retrocedi una mica i posi tot en ordre, no? Vull dir, que no deixi que la malaltia el guanyi i el porti a un ingrés. És molt bé cuidar-se en salut i dir, bueno, tinc un ingrés, tinc una depressió, doncs aniré fent, controlar una mica la situació, no? Perquè si no controla la situació no vas...
3: Però llavors sí que pots tenir una xarxa segura, no? De contactes, no? Amb els que potser pues, et veus més o tens més confiança o no? Com comentes tu a la teva dona. Però escolta'm, no? I, o quan tu... Hi ha gent que té la gran sort de poder fer prevenció sobre ell mateix, és a dir, que ja s'ho nota, no? Dic, ostres, aquí hi ha alguna cosa que no va bé. Jo ja em noto que això...
2: M'estic activant o ja m'estic posant fora de lloc.
3: O escolta'm, estic dormint 8 hores i ara en dormo 4. Dic, aquí hi ha alguna cosa que no acaba de funcionar bé, saps? Hòstia, aquest mes he gastat el doble en targeta de crèdit. Dic, ei, anem a vigilar.
1: Per saber això, has de caure. Has de caure la malaltia, veure què falla, comprendre la malaltia, estudiar la malaltia, tenir un interès molt fort en la malaltia i saber què et passa, no? Però si no passes de la malaltia, no estudies, diguéssim, els teus comportaments, no saps de què tracta la teva malaltia, cauràs.
3: Bueno, a vegades és la capacitat pròpia d'autocrítica, no? Dic, escolta'm, hi ha algú que no, al final jo no vull estar aquí, què haig de fer? No? Al final també, d'autoconeixença, i dir, escolta'm, doncs, vale, què em passa?
1: No, però fixa't, jo mateix aquest mes d'abril-maig, quan tinc la pujada, hi ha moments que no me n'adono. Vull dir, que estic tan content, i tinc una sensació estranya, però m'agrada molt, no? Llavors tinc una meva dona que diu, no, baixa, vinga, anem al psiquiatre, anem a parlar. I ara em puja una mica de dosi i ja torno a estar bé, no? Però aquest moment de la depressió és diferent. La depressió és més d'estar a casa, d'estar cansat, de tan, no sé...
2: De no voler fer coses,
1: sí. Sí, perquè la eufòria és tan bonica que comences a pujar i no pots parar de pujar. I si hi ha algú que t'aferra a terra, doncs no baixes.
0: Ah, que maco. Això també està molt bé,
3: No, i tant.
0: Això que acabes d'explicar.
2: No, ens va culpar arribar a la mitja part.
0: Va, molt bé, ja hi som. Sí.
1: Doncs vinga.
0: Va, Joan.
1: Escolta, entrem, això, la realitat.
2: Molt bé.

Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

0: Bé, doncs, tornem a la segona part i aquesta segona part ens rodonirem si podem tot el que hem dit a la primera, esclar.
1: Hem parat, de fet hem parat, nosaltres no hem fet pausa, hem continuat el debat.
0: Joan ens ha explicat aquí una cosa que ha estat molt bé. I bé, deies ara fa una... fa just a l'hora de començar que som-hi. Tenies com un...
1: Sí, sí, al final sí, s'ha comentat una mica a l'altra part tot el que és la cultura del benestar, la que afortunadament ara som com més conscients de que la salut mental afecta en tot el que fem, o sigui, treball, relacions personals, o sigui, tot el que tingui amb qualsevol a veure amb persones, o sigui, al final és què fas tu amb el que les altres persones diuen o fan o deixen de fer, com t'afecta la salut mental, o sigui, recordem-ho, no? O sigui, una de quatre persones o sigui, està predisposada a tenir algun tipus de trastorn al llarg de la seva vida, per tant, és una cosa que o l'hem patida o patirem segur,
2: i si no nosaltres, algú del nostre voltant, vull dir que al final hem d'estar sensibilitzats, familiaritzats i sobretot acceptar que això és així. No? Per tant, jo crec que és important també, dius, ostres, si algú del nostre voltant ho té, primer de tot saber com afrontar-ho, no? Si ens toca o si ens toca a nosaltres mateixos la nostra pell, no? Al final també, dius, no? Saber què haig de fer, aquí, on puc anar, no? Com m'haig de moure, com puc demanar ajuda.
0: Exacte, quina paraula més maca has trobat ara també per aclarir una mica tot el que hem parlat abans, no? Cal acceptar que això és així de complicat i variant i bueno, i com deia el Joan, diu, bueno, específicament cada persona és diferent i ha de tenir doncs algun tipus d'especificitat perquè si no es troba difícilment ajudaràs com cal a aquell altre. Això també és una altra cosa que també juga un paper molt important, em sembla a mi, vaja.
1: I també és important, com comentava abans el Joan, el que és el que tu puguis veure o preveure que ja t'estàs anant o que t'estàs sentint aquesta capacitat, no? Perquè parlàvem a la pausa de que potser cognitivament no tens la capacitat de veure-ho, si estàs per exemple en una depressió molt profunda, o sigui, no tens aquesta capacitat de veure que hi ha una sortida, no? Però potser abans de que arribi això, o és la predisposició també del canvi, perquè si tu a tu mateix o mateixa no busques aquesta sortida, no la trobaràs.
0: Aquí hi ha una cosa, et sembla, que no l'hem parlat, i és que malgrat

0: tinguem una problemàtica mental, el tracte ha de ser igual de correcte com si no el tinguessis.
1: Com a persona, evidentment.
0: Com a persona, sí. Exacte. Jo crec que això és bàsic, perquè, esclar, llavors, si a tu se't tracta de, bueno, que vaya, gandul, no, se't belluga d'aquí, no sé què, això fa molt mal, clar, això no...
2: Però això és preocupar-se poc per lo que realment li està passant a l'altre, no? Al final és una incomprensió total.
0: Sí, sí.
2: No? Això és desconeixement. Sí. No, no, no és... Hi ha un estigma, no? Perquè al final jo crec que l'estigma potser va més relacionat amb la por, no? I amb l'assenyalament, no? Al final és com demanar, no? Al final, o sigui, no... amb una persona que té una lesió medular i que no es pot aixecar d'una aquella roda, que no li demanaràs?
0: No,
2: vols fer el favor d'aixecar-te d'aquí, tio? Mm. Saps? Que m'estàs fotent aquí, saps?
1: Perquè ho veus, això ho veus.
2: No, al final, canvi, no, ui, pobre, que no sé què, saps?
1: En canvi, una malaltia mental no es veu, no? A menys que tinguis algun tipus de síndrome de Down.
0: Però hem de mirar-la. Hem de mirar-la i interpretar-la i tractar aquella persona correctament, és el que diu ell. Quan veiem un assegut amb un carro, diu que no pot bellugar-se.
2: Això és com la justícia, no?
0: Sí, sí.
2: Que sempre hi ha la presumpció d'innocència. Fins que no es demostri que no sé què, doncs ningú li pot la culpabilitat. Doncs, no, doncs això és igual, escolta'm, no? Com s'ha dit, benefici del dubte, no? Escolta'm, no pots, ostres, i què et passa? Et puc ajudar d'alguna manera, no? Al final... intentem valorar, no? Al final no ens creiem el poder de la veritat absoluta, no? I que estem per sobre de l'altre i que si ho fa és, no? Per, i si no ho fas per fer-nos la murga o per empipar-nos. No, no, escolta'm, això no va així.
0: No va així, això, Vull dir, no es fa les coses...
2: Pot ser que hi hagi vegades que sí, i que ens prenguin el pèl a vegades. Bueno, sí, escolta'm...
0: Sí. Bueno, tampoc passa res.
2: Jo sempre dic el mateix, al final a mi no em prenen el pèl. Prenen el pèl te'l prens tu mateix, no? I al final, a qui t'enganyes és a tu. No, jo estic aquí per ajudar-te. Si vols que t'ajudi, doncs escolta'm, vinga, el que tu vulguis, no?
0: Actua, però...
2: Si vinga, som-hi. No, però si realment doncs no vols i no sé què, escolta'm, parlem-ne també, no?
0: T'enganyes.
3: Jo crec que el més important és la companyia, i de vegades no cal dir res, només acompanyar, estar al costat, veure que estàs amb aquesta persona, que la recolzes, que cal parlar, doncs es parla, potser no té ganes de parlar, però aquesta companyia que constant, que estàs al costat, és molt important per aquesta persona, perquè veu que no està sol.
4: El silenci actiu.
3: Que no cal que lluiti tan fort i que cal que es calmi una mica que vagi fent.
0: Sí, senyor.
1: Sí, al final de vegades és només asseure't al costat. Mm. Simplement, no? Estar al costat i si vols parlar, aquí estic. Mm. No? Si és escoltar de manera no activa, però si...
2: I a vegades normalitzar, o sigui, normalitzar, és a dir, escolta'm, tens aquest... vols parlar-ne? Sí. No, és que el problema és el que et faci falta. Al final és com, jo estic aquí per ajudar-te a tu, no? Al final tu m'has de dir com et puc ajudar, no? Al final, clar, hi ha vegades també que dius, no, és que necessito que em fa això, però vale. Però tu has de ser part activa també, no? Al final, sempre és important també buscar, no?, aquesta reciprocitat, no? I al final també jo crec que és important assenyalar que en els tractaments també hi ha una part de que la persona s'empodera, és a dir, ara hi ha el tema de la planificació de decisions anticipades, no? Al final, jo puc decidir si quan ingressen vull que em donin una medicació o una altra, no? O mira, escolta'm, feu el que faci falta, però aquesta medicació jo no la vull prendre, no? O jo no vull estar aquí, o jo no... i això s'ha de respectar.
3: Jo trobo que també és molt important el moviment social que ha hagut des dels 90 o 80 anys fins ara mateix, no? Perquè abans tu sorties de l'hospital, només hi havia el psiquiatre, potser un psicòleg i prou més. Que mira, en els moviments hi ha serveis comunitaris, hi ha
1: centres de dies, rehabilitacions,
3: també hi ha associacions de pares i amics, no? Que es va recolzant, no? Perquè abans sorties de l'hospital no hi havia res més. No estaves com un limbo, no? Com, i ara què faig? Què puc fer? I no hi havia recolzament, no? I ara també és jo, centres de
2: rehabilitació comunitària.
3: És molt important, perquè hi ha molta gent que surt d'un ingrés i no sap on anar, no sap com moure's, i li falta relacionar-se amb la gent per la problemàtica que té. I ja aquests centres et relaciones, et comuniques, fas activitats que et poden portar bé, coneixes millor la malaltia i vas avançant, no?
0: Estàs d'igual a igual amb tot un seguit de gent, que és el que normalment... Clar. Sí, sí, això no hi ha cap mena de dubte.
3: Que jo dic que abans als 90 no hi havia res d'això.
0: No.
3: Podies anar a un psicòleg i tal, coses, molt poques coses hi havia als 90. Que ara també està obertament, com a nucli de salut mental, és molt important.
2: Hi ha associacions de primera persona, no? On tu pots anar, no? I també una miqueta assessorar-te, formar-ne part, no? Hi ha serveis de rehabilitació comunitària. hi ha serveis d'orientació laboral específics, no?, per a persones amb, bueno, amb diferents tipus de trastorn o de necessitats especials, no?, per poder-los adaptar. Hi ha clubs socials enfocats més al tema de l'oci.
1: Centres especials de treball.
2: Sí, els centres especials de treball, sí, ja. O sigui, al final hi ha tot un model, no?, que al final també jo crec que és com molt, no sé si poder la paraula, integral, no?, integral. Al final intenta, no?, encabir, no?, o que la persona pugui trobar el seu espai en cada lloc, no?, al final és important, no?, al final treballar o sentir-se útil, o tenir la teva rutina, no?, al final és com aixecar-me pel matí i saber què faré.
3: Clar,
2: no?, al final és com que m'aixeco pel matí, bueno, o sigui, al final m'és igual que em llevi a les 6 del matí que a les 12, perquè total faré el mateix. No?, al final tenir un motiu per llevar-te cada dia és important.
1: Crec que aquests canvis han sigut gràcies a que hi ha hagut una necessitat de canvi, no?, una necessitat de com tractar la persona, una necessitat de que la persona pugui ser integrada, com deia el Jordi, una necessitat de que la persona pugui ser inclosa dintre de la societat com una persona normal, com qualsevol altra, o sigui, una necessitat de fer les coses de manera diferent.
3: I també és important no sentir-se sol i desplaçat de la societat, no? Veus que tens la malaltia, com he passat als 90, i estava sol, no coneixia ningú que tingués malalties, i això em portava a dir que jo era l'únic que tenia malaltia, o no puc relacionar-me amb altres gens que també puguin estar malalts. És molt important això que va passar, no?, als centres dits, això, perquè tens una raó, com diu el Jordi, d'aixecar-te, de fer una cosa, de fer... potser un dia tens ganes, o potser no hi vas, però normalment vas, fas una activitat, relacions amb la gent, vas a casa a dinar, per tant, tornes a fer... és ocupar el temps que abans no s'ocupava i no sé què fer tampoc.
4: Hi ha una altra qüestió que, vull dir, últimament la sé, perquè en els punts en què em belluco, doncs també es comenta molt, i sobretot a partir de persones que tenen la problemàtica, que arriba un punt, n'hi va haver una que és una meravella, ara no és que estigui massa bé, però ja ho arreglarem, això que deia un, no? Perquè ella ha experimentat que, diu, jo el que tinc és la voluntat d'entrar amb vosaltres com a experts amb el que és una problemàtica mental, o sigui, psiquiatres, psicòlegs, tot aquest ventall que hem esmentat, doncs, fins ara, i el que vull d'una manera clara, perquè crec que és la manera, és que em feu una atenció específica, o sigui, que no, que sigui millor que la que he tingut fins ara. Per exemple, doncs, fer un ingrés, per exemple. I això ja ha passat, eh? Jo ho he experimentat amb algú que conec, eh?
2: Bueno, al final també, o sigui, pensem que un ingrés...
4: Estudien.
2: Clar, hi ha un estudi, no? S'ha de veure realment com moltes vegades, no? Per exemple, una persona amb un primer brot, doncs hem de veure realment si té un primer brot, si no té un primer brot, no? Com debuta aquest primer brot, no? Com la podem ajudar, sobretot també de cara a instaurar una teràpia, no? Hem de veure quina teràpia, no? A vegades amb psicofàrmacs també, escolta'm, no tots senten igual.
4: No.
1: O potser tens un avui i no en tornes a tenir al cap dels anys, o ja no en tens més al llarg de la teva vida.
3: Però no tenen, has de cuidar-te molt. Has de no rebassar els límits, no rebassar les coses que et senten malament per la teva malaltia.
2: Però t'has de cuidar sempre.
3: Sempre,
2: no? Al final, no, sí. Jo crec que t'has de cuidar sempre.
3: Però que ja quan has tingut el primer brot i el segon, dius, això no m'agrada. No m'agrada estar allà a l'hospital, no m'agrada que em lliguin al llit, no m'agrada que em maneguin, que em diguin què he de fer, què no he de fer. No tenir voluntat pròpia, perquè entres a l'hospital no tens voluntat pròpia, sempre has d'estar a les ordres. I per tot això dius, no vull entrar més i intento conèixer la meva malaltia i evitar moltes coses que m'han passat abans i que em tornin a passar.
4: Val. Llavors, hi ha hagut, com jo en conec a dues persones ja, que han dit, ara faré un ingrés, m'haig de posar d'acord amb el psiquiatre, que vull que em revisin, perquè escolta, prenc 24 pastilles, de tant en tant tinc això que se'n diu angoixes i, vull dir que, bueno, que té propi del que és un trastorn, i llavors diu que em facin un estudi, i una de les persones que conec, doncs l'hi han fet i va millorar una barbaritat, no? I ara, doncs, bueno, ara ha tingut una baixadeta, però això ja hi estem fets, no? Vull dir que...
2: Bueno, a vegades... Tots tenim els i baixos, no? Al final, quan tens una malaltia, doncs sí, també, sí, no? A vegades sí. També dius, hòstia, doncs el cos produeix colesterol i ara prenc medicació i de cop i volta, hòstia, doncs necessito que m'augmentin la dosi una miqueta, no? Vaig a fer uns controls, vaig a no sé què. Bueno, a vegades doncs és un ingrés, no? Al final, doncs dius, ostres, és que no m'acaba de trobar bé.
0: Anem a estudiar.
2: Escolta, doncs mira, farem un ingrés programat, no? Amb data d'entrada, de sortida, ja sabem que seran dues setmanes, una setmana al màxim, i mirem el tema del tractament i com dorms i sempre estaràs acompanyat i el psiquiatre et veurà cada dia, infermeria estarà 24 hores present amb tu, vull dir, saps? Al final és com... I mirarem aviam, no?, com poder ajudar-te.
3: I també seria d'evitar comparar un hospital amb una presó, no? Perquè un cop que entres estàs angoixat per veure quan sortiràs, quan donarà l'alta, triguen una setmana, tres, un mes, i dius, quan donarà l'alta? O sigui, aquesta pressió que tens per sortir a l'hospital, que quan ja estàs bé, és molta pressió per la persona.
0: Però tu creus que si tu fas un ingrés com aquest arriba un moment que no veus que estàs millor i que ja
3: podeu donar l'alta? La llibertat, diguéssim, la llibertat per sortir... Te la diu el metge, no dius tu, ja surto i estic molt bé.
0: Aquí,
3: això que, ah, no sé.
0: Aquí on discutiria jo una mica, no? Sí, home, esclar, vull, ja ho sé, ja, clar, el metge és el que veu com estàs, sí, però tu no també t'has de veure.
3: Però si el metge no diu, tens llibertat, tens la targeta verda, no surts. Hi ha molta gent que he vist que s'ha escapat de l'hospital i ha anat por ahí, i s'han tornat a enganxar i s'han tornat a ingressar. Un espectacle, però bueno, sí.
2: Clar, sí que és veritat que al final hi ha moltes vegades que al final sempre es prova, no?, amb permisos, no?,
3: sí, sí,
2: anar
3: sí,
2: recuperant sí. Mica en mica, no?, l'autonomia, el fet de tornar a casa, com et veuen els familiars o com et manegues tu sol a casa, que al final hem de veure que això vagi bé. No? Hi ha gent que
0: no.
3: Ja, però és que...
2: No, hi ha gent que no li va bé, hi ha gent que pel que sigui, doncs aquest procés, doncs, pues, ens ho pega i sí. Té una altra caiguda i, hòstia, i...
3: Però quan ja estàs gairebé bé, lliscant la perfecció de la malaltia, el segon ingrés és tan traumàtic. Tu veus que surts el divendres, has d'entrar diumenge, dilluns al matí, i dius, haig de tornar ja, està agobiat, cansat, perquè ja estàs bé, però has aguantat una setmana més per l'alta. I aquesta setmana que has d'esperar per l'alta és eterna.
2: Però escolta, jo crec que ara això, o sigui, jo crec que fa molt temps que no ingressa, Joan, de veritat, i ole per tu, però jo crec que avui en dia, saps, amb la pressió assistencial que hi ha, sí, al final jo crec que no hi ha ningú, absolutament ningú, que torni a estar bé. De veritat, eh?
3: Jo no sé, però jo fa uns 16 anys que no ingresso. Des de 2010 endavant no ingressen més, però clar, és que a mi em passa una vegada també allà a Sant Boi que vaig sortir una nit sense adonar-me per la porta que està oberta de l'habitació, em van enxampar, jo vaig dir, bueno, jo sóc una marioneta, no sóc una nina, i em deixo portar, i no ni crido ni res, perquè sé com va la cosa. Em van lligar al llit, i què passa? Que el dia següent, com no vaig sortir sol i em vaig dormir, em van treure les manilles. Per què m'han lligat si només he sortit de l'habitació? Que em diguin, torna a l'habitació i ja està. No, tres tios allà, pim, pam, pam, joder.
2: Bueno, hauríem de veure què va això en aquell moment, eh? Però...
3: No, és que era de nit. Jo sortim...
1: Potser per protocol de nit.
3: No ho sé, però és que vaig fer res, només sortir, i vaig dir, bueno, entro que em vaig a dormir que no passa res. Bumba. Que no vaig ni vaig cridar, ni vaig fer pataletes, ni vaig insultar ningú. No?
2: Jo me'n recordo que teníem una persona que era quan estava malament, no? I més tenia una afecció i bueno, d'altres torbi polar, no? I quan es posava maníac, li passava per dues coses. Una, perquè portava o molt de temps sense defecar, no? Al final era com, anem a intentar que defequi, però perquè al final era com, ja es quedava tranquil, relaxat, i era com algo espectacular, no? Realment, vull dir, el que havia era una passada. I l'altra, moltes vegades, l'havies de com ajudar a dormir, no? Al final és com, dius, hòstia, és que si et lligo 5 minuts, és perquè eren 5 minuts, era el fet de, hòstia, estic lligat, vale, merda, saps? Es quedava adormit. I automàticament entraves i treies subjeccions, i el dia següent és que era un altre, havien descansat, era un altre. Era un altre, i li estalviaves patiment, perquè al final aquella persona patia, perquè estava a la cresta de la ola, estava cridant, es trobava
3: bé. Si és altre, que està a mig ingrés, gairebé, i no sé, però no de fer mal,
2: però que no vull comparar per res, vull dir, al final, vull dir que al final cada persona és un món, però m'ho ha recordat això, no?
3: El mateix ingrés, unes anys més tard em va passar el mateix, encara vivim noi, i vaig reaccionar, no, tinc hemorroides i estic molt malament, i vale, em va posar la crema i ja no em vaig dir que estava bé, però ja vaig quedar dormit i així no m'ha lligat. És com estratagemes perquè no et lliguin, no? I funciona el cabell, funciona el cervell i dir, bueno, ja m'han lligat abans, m'han fet abans, que no ho tornaré a fer perquè és que es passa molt malament.
2: No sé si els que esteu aquí us han lligat alguna vegada. A mi, per desfortuna, sí, una vegada, i dic, hòstia.
1: Jo per fer les formacions, sí, també vaig haver, i justament el dimecres vaig estar en un centre on vam tractar temes de mecànica, i és
4: dur.
2: Bueno, al final va bé també viure en primera persona, el que és que, no?
4: Saber què ha passat un...
2: És que és molt fàcil aplicar una mesura d'aquestes, però quan te l'apliquen a tu...
1: I tanquen la porta, quan et lliguen, clar, i tanquen la porta, ojo.
3: És que tu tornes que està lligat i dius, i ara què? Tanca la porta i que, si passa alguna cosa i és lligat i no puc moure, no puc fer res, és terrible.
1: Sempre hi ha una càmera, eh? Sí, sempre aquestes sales tenen una càmera de
3: videovigilància. No hi ha càmeres, sí, res. L'han passat, però no. És molt traumàtic, perquè hi ha la primera que em van lligar, que està molt maniàtic, cridant, llençant les coses, cridant, tothom cridant, i em vaig fer fart i em vaig dormir posant injeccions fortes al cos, i però, molt dolent, això que lliguin és traumàtic totalment.
1: De fet, hauria de ser la darrera.
2: Sí, l'ultimíssima de les ultimíssimes, i arribat el moment que duri el menys possible. No, al final és una... Bueno.
4: Però està clar, Joan, que si estàs votant i trencant coses, vull dir, ja s'ha de fer alguna cosa amb tu.
3: Clar, perquè mira, també com un dia l'havia uns anys abans, que duplico la força, no sé com, duplico la força.
1: Es duplica.
3: Perquè m'han agafat dos tios forts, me'n vaig desfer, van venir quatre i dos més, i no podien anar amb mi. I al final em van fotre al llit, venga, perdón.
1: Una persona de 50 quilos, sí, arriba a 200 quilos. Una persona que pesi més, doncs encara acaba a moure més pes.
4: Clar,
1: per tant,
4: clar.
1: Sí, han de venir moltes persones per poder contenir aquesta persona.
2: I sobretot per garantir.
1: Seguretat.
2: No fer-li mal.
4: No. Que no es fes mal ell.
2: Al final també hi ha accions que a vegades jo he vist que dius, ostres, no? Que lesiu, no? Que malament, no? Al final també dius, ostres, no? Jo estic aquí per cuidar, no? Hòstia, cuidar significa lligar? Uf.
1: Sí, no? Per això afortunadament en molts centres ja no tenen aquesta opció, però perquè han treballat molt tot l'ABC que es diu, que és el que passa abans, què passa durant, per què succeeix el que succeeix, si sempre hi ha un detonant que és el que fa que la persona tingui aquest punt de, es diu escalada d'agressivitat, i que tingui aquesta alteració de conducta. Aleshores, si tu saps què és el que provoca aquest canvi de conducta, doncs tu pots treballar amb la prevenció, tu pots treballar amb la seguretat, tu pots treballar a no arribar doncs ni a lligar ni a fer contencions.
4: I igual allà ja no es produeix més el fet del
1: ja es produeixen altres coses, però ja són però més contenibles. Ja
4: no, exacte.
1: Sí.
3: No, i és curiós perquè el mateix els cuidadors que lligaven al final eren molt amics, vull dir, però si tot una tarda, diumenge, em recordo que estava lligant la trivia i arribo i jo puc lligar, que estic avorrit. Ah, vinga, pues lliure. Es va guanyar la partida, però molt divertit, molt... No sé, jo m'anava més als cuidadors que als malalts. Sempre als cuidadors, sempre parlant amb ells o a psiquiatres. Per...
1: I hi ha d'haver un vincle, també, Joan, sí, amb la persona que cuida.
4: No sé, que tu t'estranyaves de veure tractat a vegades d'alguna manera que veies que no
3: corresponia. No, que no hi havia rancúnia per la meva part. O sigui, que tu m'has lligat, ja no em miro més. No, em feia amic i comentaven coses, ja parlaven coses. Té molt bé, molt bé. I fins i tot vaig tenir una baralla al pati amb un d'altre que no sé què em va passar, i em van agafar i em diu un d'ells, venga, el Roca no llora, el Roca no llora. Hi ha molta relació amb aquesta gent, molt. Com sempre,
2: és que al final tots són persones,
3: sí,
2: no? Vull dir que al final
4: i
2: hòstia,
4: i tant,
2: i si no, i després hi ha gent maca i entranyable amb la que doncs pots mantenir,
4: pots arribar a tenir,
3: sí. I jo sé que quan passa això de lligadures s'ho prenia malament, no? Vull dir, s'ha de lligar, no sé què.
2: Hòstia, és que a ningú li agrada això.
3: No
1: només pels pacients, sinó també pels professionals, perquè no és una situació agradable pels professionals, perquè se senten com que fan fins i tot alguna cosa malament.
2: Hem fallat, quan passa això, és que hem fallat, és que no hem sabut veure.
1: Per què hem arribat a això, no?
2: No hem pogut intervenir abans, no? I al final no és plat de bon gust per ningú.
4: És el que diu el Joan.
3: Bueno, jo parlo dels anys 90, 2010, és molt lluny ja, no?
4: Sí.
3: Per això ja no ha hagut d'engraçament mai més, però bueno, tot ha canviat.
4: Tenim el programa a punt d'acabar ja.
3: A punt d'acabar.
4: La teva música i...
2: A les escorrialles.
3: Doncs vinga, escoltarem la Torre Fil de Llum.
1: Adéu, fins

0: Si el Vivari t'ha robat l'ànima i el cor t'ha pres amb unes cookies with chocolate que no valen res...
1: O si la xocolata Dubai et posa més calenta i divina que una octogenària ballant com una boja a Santa Espina...
0: És que al teu rebost no hi ha tresors, ni neules, pets de monja o cap hipota? No facis aquesta ganyota, que parlem del carquinyoli, idiota.
1: Digues, et queda encara, en aquesta vida irracional, una mica de dignitat i de consciència nacional.
0: El carquinyoli, finoli, el mal anomenat tros de pa sec amb ametlla i un tall tan delicat com quan et rasures el refilet de angular, amb cura de no tallar-te el cacauet.
1: Tant dur per fora i per dins tan cruixent que el so és el que més mola. És com l'experiència còsmica de trepitjar una panerola brutalment.
0: I amb la proporció justa a dolçor més assenyada, com quan al cunyat li calles la boca d'una punyetera vegada.
1: Trist, dins d'una bossa de plàstic que gens destaca, mirant-te com ho fa el teu gos mentre fas caca.
0: Sucat amb mistela, cafè o romesco, és tan collonut que l'haurien de protegir a l'UNESCO.
1: És la sobretaula perfecta, després d'una bona ingesta, o en un dinar de festa, o en un esmorzar de forquilla.
0: Els que vas, després de suar amb bici, amb la teva camarilla, el grupet de divorciats amb qui comparteixes més calvície, que no pas intimitats.
1: És l'últim bastió de dignitat, el nostre més gran reclam per combatre tanta bruixeria que ens atiborra de greixam.
0: Un pilar fonamental, un símbol que tot ho sosté. Quan tot se'n va en orris i les coses no et van bé.
1: Va, encetem ja aquest programa i acabem amb aquest drama.
0: I sentenciem si el carquinyoli és de les postres més pures.
1: I jutgem si és veritat que és una de les més nostrades...
0: Estructures

0: Dimecres 23 de setembre, passen 3 minuts de les 5 i us donem la benvinguda a Estructures d'Estat, el 84.4 de Ràdio Sant Boi i per tot Catalunya. Un programa tan urgent com innecessari, oi que sí, Víctor Morcillo?
1: I tant que sí, Ricard Fontes. I escolta, et diré més, tan urgent i prescindible que algú l'havia de fer. Així que, gràcies a que nosaltres hi som, serem.
0: Cada dimecres a aquesta hora de la tarda us convidem a gratar-nos conjuntament la catalanó i descobrir quins elements de la nostra mil·lenària existència són o no són una estructura d'estat.
1: Nosaltres hi posem la rauxa i vosaltres el seny. I com es fa això entre tanta tonteria?
0: Fàcil, entreu a la nostra web estructuresdestat.cat i voteu. També trobareu el link a les nostres xarxes @estructures_cat, Dix o Instagram.
1: Vosaltres decidiu si l'element catalanístic que us presentem mereix o no ser a l'Olimp de les estructures d'estat catalanes.
0: Mira, m'avanço, I fetes les presentacions, que comenci el mambo. Avui ens enfrontem a un dels pilars de la nostra gastronomia, el carquinyoli.
1: Exacte, i deixem-ho clar des del principi. El carquinyoli té un problema greu de relacions públiques.
2: I màrqueting zero, Ja hi som. Igual que us va passar amb el cava.
1: Home, Genís, ja has tornat a la màquina de vending de la setmana passada? Ens deixes començar amb el tema o...
2: A veure si us n'assabenteu d'una vegada. El problema no el tenen els nostres productes. Ah. El tenim els catalans, que... tant per a l'altra galta, no sabem vendre res.
1: Mira, no sé si ho hauria de preguntar, però quina és la teva tesi, Genís?
2: Els catalans inventem unes postres i en diem carquinyoli, que sona a pagès emprenyat. Fuig aquí, tros de carquinyoli! O pitjor, a peça de motor. Nen, passa'm el trinquet, que el carquinyoli perd oli. Com volem? Com voleu que triomfem a fora amb aquest nom?
1: Val, d'acord, Genís, sí, ja està.
2: I que sapigueu que avui he portat companyia, Com que estic de Milà i tinc temps lliure, l'he dit a la nena i m'ha donat permís.
1: Com que la nena?
2: Sí, la meva neboda, la directora presidenta d'aquesta santa casa, la nena, li he dit que us portaria un pes pesant de la política perquè n'aprengueu una mica, saps? Passa. Us presento el meu amic Jaume Bosch.
3: Sí, genolls, plebeus. Jaume Bosch, president dels Països Catalans. Encantat.
1: Ostres, un polític als seus peus.
3: Jo ara, agenollar-me, no m'agenollaré, agenollaré. Però bueno, què tal, per cert? Escolta, Genís, cal que vinguis cada setmana i portis els teus amiguets? Sòcia, com que amiguets? O sigui, qui és aquest titxa torta?
2: Home, Víctor, tu, això ja ho hauries de saber. Som nosaltres o el programa?
1: Tornant al tema, carquinyoli, val? Tu fas un tomb per qualsevol capital de comarca catalana i a les pastisseries avui dia semblen joieries. Tot són que sí, New York Rolls, croissants farcits de crema de festuc, colants que ploren xocolata...
0: Sí. Coses brillants, esponjoses que demanen a crits que els facis una foto per Instagram.
1: Exacte, i al mig de tot allò, al fons, no? en un pot de vidre trist, hi ha el carquinyoli.
0: Sí.
1: Que te'l mires de passada, que té l'aspecte d'una pedra tosca d'aquelles de llimar-se les durícies del peix.
0: Ni això és fotogènic,
1: no.
0: Ni el carquinyoli tampoc. És marró, rugós, de forma... Si fos una peça de roba, seria una armilla de pana.
1: Sí, com l'equivalent gastronòmic a la barretina, no? Rasca, és aspre, pica una mica, però escolta, ens la mengem amb l'orgull dels qui defensen la terra, no?
0: Ningú es compra un carquinyoli un dimarts al matí per esmorzar. Un cafè amb llet, sisplau, i tres carquinyolis.
1: No ha passat mai a la història, això, de la humanitat. Però perquè el carquinyoli té una funció com més social, crec que és molt més específic, crec que és fer fora els convidats a casa.
0: Bueno, vist així...
1: No, tu pensa-hi.
0: Penso.
1: Dinar de diumenge.
0: Dinar diumenge.
1: Val? 5 de la tarda. Ja s'han menjat els canelons, el pollastre, les postres. La gent no marxa i s'apalanca al sofà.
0: Clar, ostres. I com els dius que fotin el camp de casa sense ser maleducat? Lluint pijama amb la goma fluixa? Traient la safata de les sobres d'altres dolços amb els nostrats carquinyolis.
1: Exactament.
2: I funciona, Jo els aboco de cop sobre la taula de vidre, fan sorollet com de camió tirant grava, saps? Clac, clac, clac, clac, clac. I les visites comencen a buscar els clos del cotxe. És l'esprai de pebre de la confiteria.
1: Potser, en el teu cas, la gent no fuig pels carquinyolis, Genís,
2: Què vols dir?
1: No, res. Bueno, gràcies per l'apunt, de totes maneres. I van acompanyats d'aquella ampolla de moscatell enganxifosa que porta oberta la vitrina des del cap d'any del 99 pensant que s'acabava el món.
0: És un senyal universal. S'han acabat les lloneses de nata. Comença la supervivència.
2: València.
1: I és fascinant, perquè, ostres, el carquinyoli és l'antítesi del luxe burguès, perquè pensa en la confiteria francesa o vianesa, per exemple, no? Que tot són capes, mantegues, cremes delicades... I nosaltres què fem?
2: Doncs vinga, fotem un secall i ho venem com a postres de festa grossa.
4: Quina genialitat! Agafar-les, fossilitzar-les i cobrar-les a peu de rebosteria fina, hòstia. Aquesta és la visió de negoci que necessiten els països catalans. Apunto. Prendre's una com a carquinyoli ecològic i de proximitat.
5: Perdoni, senyor Bosch, on s'ho apunta, això?
4: Això, a la meva llibreta de fons reservats.
5: I què hi apunta, aquí, aquesta llibreta?
4: Home, és la Bíblia de la bona gestió pública. Home, aquí apunto el que importa. Mira, adjudicacions ha dit, registres de comissions, els pins als comptes de Durranys. I mira, veus, just aquí sota, que posa de fer un casino de la Pineda del Cuixal?
2: Quin fitxatge, Genís, eh?
1: Definitivament, no arribem a Nadal, en aquesta casa. No. Bueno, tornant al carquinyoli, a veure si aquesta ja és la definitiva.
5: Vinga,
1: és l'austeritat catalana feta galeta, però no una austeritat de qualsevol, és molt pràctica perquè dura.
2: I tant. Tu compres una bossa de carquinyolis per la Castanyada i encara te'ls pots menjar per Setmana Santa i estan exactament igual.
1: Una meravella.
2: Dus.
1: Una meravella, i tant. Igual, tant, molt dur. Sí. Per cert, sabeu què portava Cristòfor Colom a les bodegues de les caraveles?
2: No.
4: Ni idea, ni importa.
1: Vale, gràcies, que col·laboradors més macos. Galetes de doble cocció, galetes manineres, que n'en deien, Els italians, com sempre, això sí, es posen les medalles dient que eren cantuccinis.
2: Un moment, si la història ens diu que Colom era català...
1: A veure, tu també vols penjar la medalla? Que no sabem si era genovès, portuguès o de l'Empordà, però, bueno, ara que ho dius, bueno, si portava galetes dures, és la prova que ens faltava, potser.
2: Potser sí.
1: Amèrica la va descobrir a base de carquinyolis.
2: I a base d'hòsties, vols dir. En fi, ho veus?
1: Té tot el sentit del món, home, tu... O sigui, tu penses en creuar l'oceà a base de pastissos de balem o panacotes? No es pot. Arribes a les Índies i allò és un puré florit. A més, necessites material d'obra.
2: Així es forja un imperi.
1: Bueno, i no només es descobreixen continents, sinó que fan caure règims. A França, al seu carquinyoli li diuen, crec que és croquant.
2: Croquant.
1: Croquant? Bueno, algú així diran. I els nobles ho feien servir com a insult despectiu cap als pagesos pobres.
2: Mira, Genís, el que deies abans, de l'insult de pagès.
1: Doncs els pagesos es van ofendre tant que al segle XVII van aixecar-se en armes i aquella batalla avui dia es coneix a França com la revolta dels croquants.
2: Veus que vagin jugant ja amb la pagesia, sí.
4: Una revolta de mossegana passant a la història amb nom de galetes. Ja. Mira que detesto els francesos, em foten un fàstic, però hòstia, s'ha de reconèixer que per menysprear les usmes són uns genis. Tu imagina't el Santiago Alonso aquí carregant contra la revolta dels malindros. Hòstia, o l'antifada de l'enciamada. No, o millor encara, la primavera de les usmes. És que els prens tota dignitat de cop.
2: Ja, home, una mica de respecte, sisplau. Recordo que aquesta xusma i aquests morts de gana també voten i potser els necessites per ser president.
1: Bueno, barricades a banda, la qüestió és que parlem d'una recepta humil, però que, curiosament, cohesiona el país a base de rivalitats locals.
2: I això ens encanta, els catalans. Si tu vas a l'Espluga de Francolí, a Caldes de Montbui, Cardedeu o Vic, a aquest lloc et diran, mirant-te molt fortament els ulls...
1: Sí, que fan por.
2: Sí, que els seus són els únics, els autèntics i els més ben parits de Catalunya.
1: Bueno, i ens barallarem per saber quin poble té la millor recepta. Com ha de ser, esclar que sí. Encara que tots facin servir exactament els mateixos 4 ingredients, però que juren que el seu forn o la seva aigua té una màgia especial, com Sevilla.
2: Ho veieu com el problema el tenim nosaltres. Us ho he dit abans, és exactament igual que el cava.
1: Home, Genís, a veure, comparar una picabaralla local amb...
2: Amb les bombolles, que si la deu cava, el corpinat, el clàssic penedès, i amb això acabarem igual. D'aquí a 4 dies, els de Cardedeu crearan els deu clàssics d'Ametlla Torrada i els de Caldes s'escindiran per muntar la marca Corpinyoli.
1: Mira, aquesta m'agrada.
2: És bona,
1: aquesta m'agrada.
2: Som incapaces d'anar a l'una ni per fer una trista galeta.
1: Bueno, bé, és ben cert que som un país que li agrada discutir de tot, fins i tot de com de torrada està l'Ametlla, sí.
2: Però el secret del carquinyoli, el que el fa transcendent, és el ritual, és el sucar. Sol, sí. A pèl és un repte. Però si el remullies amb malvasia de Sitges, és que es produeix l'alquímia. S'hidrata i es converteix en pura glòria.
1: Totalment. Un producte rústic, dur i esquerp de primeres, però que si el saps tracta i el barreges amb una mica de sobretaula i alcohol, s'estova i t'obre el cel per l'obra.
4: Hòstia, guaita, tu, com l'administració pública. Un interventor municipal sembla rústic, dur, esquerp de primeres, però si ens suques amb un bon sobre de bitllets i un viatge a Suïssa, s'estova, t'obre el cel i requalifica el que faci falta.
2: Jaume, fer apologia del suborn a la ràdio pública no crec que sigui massa bona idea, però com a metàfora de país, mira, doncs funciona.
1: Potser sí. De fet, vist el nivell de corrupció d'aquesta taula... Miro qui hi hagi de mirar, eh? Ho anava a declarar al jutjat o anàvem a resar. I com que arreglar aquest país ja no només queda encomanar-nos a la Moreneta, hem triat la segona opció.
2: Per purificar l'ànima, aprofundir en els orígens i esbrinar si el Carquinyoli és una de les grans estructures d'estat del nostre país, parlem amb l'experta carquinyolaire, la Núria Bàgana. Així que de pet cap al cremallera i cap a Montserrat.
1: Abans, però, mentre agafem la carmallola amb els llibrets freds i el mapa alpina, per si ens perdem, escoltem un anunci que us recomano, no us el perdeu, i escoltem a la Núria Bàgana a la tornada.
6: Es van trobar sota la rotonda de Montblanc. Estava amagat sota un tapaboques, xop, perdent trossets d'ametlla per culpa de la humitat. S'havia estovat tant per l'abandonament, estava tan ranci, que ja ni tan sols podia fer el seu cruixit d'alerta. Tranquil, petit, no et farem mal. Aguanta, Joan, porta la garrafa de Mistela, ràpid. Connecta-li la via. L'estem perdent. Ha perdut tota la consistència i està entrant en una depressió glucèmica.
7: Cada estiu, centenars de carquinyolis són abandonats a les cunetes del nostre país. Us van fer gràcia l'aparador. Eren petits, cruixents, durs, arrogants, capaços de trencar-vos un queixal. Però passen els mesos, et deixes la bossa mal tancada i s'obliden al fons de l'armari. Aleshores, s'estoven, es tornen rancis i ja no fan aquell cruixit tan característic. I llavors, els repudieu i els deixeu a la seva sort. Fan pena quan els intentes acariciar i s'esmicolen a les mans? Sí, però no és culpa seva, és teva. És la tragèdia de la rebosteria oblidada. A la Fundació SOS Carquinyoli recollim les restes del vostre fracàs domèstic. Els donem escalf, els assequem amb carinyo amb mantes tèrmiques i els hi parlem fluixet mentre els guarim en un pot de llauna tancat hermèticament aplicant la nostra pionera teràpia d'immersió. Perquè un carquinyoli ranci i deprimit, si el submergeixes en una bona bota de mistela, recupera les ganes de viure.
6: Mireu com absorbeix la mistela. El seu cos torna a tenir sentit. Torna a ser un postre de profit.
7: Adopta. Fes-te soci trucant al 900 Ametlla, Ametlla, Sucre. Apadrina ara amb una quota de 2 litres de mistela al mes i dona'ls una segona oportunitat, perquè un postre d'aquí mai es deixa enrere. Fundació SOS Carquinyoli. Ell mai no ho carquinyolaria.
8: Hola, Núria.
9: Hola, què tal? Estem?
8: Molt bé.
9: Hola,
8: Núria.
9: Hola.
8: Núria, 37 pàgines de currículum.
9: Ah.
8: No m'ho havia trobat mai.
9: Sí, aleshores... tot és important, llavors
8: sí.
9: Ho apunto tot.
8: 37 pàgines, dic, Tàtec, aquesta és la persona experta. Jo he pensat en presentar-te, no sé si ho veuràs bé, com una experta en cultura alimentària i patrimoni gastronòmic.
9: Perfecte.
8: Què et sembla?
9: Em sembla bé?
10: Jo directament com a sàvia contemporània.
9: No, però no, això una sàvia no, falta molt per aprendre.
10: 37 pàgines de currículum jo crec que dona per afirmar-ho, eh?
8: Atenció, atenció, ojo el perfil, perquè jo t'he sentit dir, cada petita, en lloc de demanar joguines, demanar els pastissos.
9: Sí, és veritat.
8: I que si poguessis escollir una olor de perfum, escolliries una olor de croissant.
9: Sí. Colònia de croissant, que és sortir al matí.
8: Deixes la biologia per fer de cuinera,
9: sí?
8: I a més, dius que mai has tingut restaurant. Com has arribat fins aquí?
9: Però és molt llarg, això, perquè som tota la vida investigant. No, però tota la vida he estudiat. La meva mare estudiava en medieval. Vestuari i gastronomia, però en la terminologia. O sigui que jo tenia els llibres aquests, el Sant Sobí, tot això, jo ho tenia i ens ho va regalar. O sigui que aquesta part històrica la meva mare la feia així, però d'una època només. A casa meva estava ple de llibres. O sigui, sempre he llegit molt. Llavors, la cuina m'agrada molt perquè m'agrada molt menjar i des de petita que cuino. No, on si cuinava un arròs bullit jo no me'l podia menjar. Jo no he menjat mai un bistec a la
8: planxa. Això ho he escoltat. L'arròs bullit és boníssim.
9: Amb un allet... i he de posar un allet i amb un raig d'oli i anar fent.
8: Sí, sí, sí.
9: És molt llarg, és clar, jo no t'ho puc resumir en 5 minuts.
8: Ha quedat claríssim.
9: Que llegeixin els 35 pàgines.
8: Exacte. 37.
9: 37.
8: 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37.
9: No, és que tinc el número de l'any passat. Perquè cada any se'n purifiquen.
8: Va, anem al gra i entrem sí. Ja en matèria amb el carquinyoli. Si definim el carquinyoli com una simple galeta dura, a quants forners estem insultant?
9: Totes les galetes són dures, diguéssim.
8: Doncs pues mira, també té raó.
9: En francès tenen la paraula biscuits,
8: sí.
9: Que vol dir doble cuit.
8: Doble cuit, sí.
9: Que és... que el carquinyoli ho és, doble cuit, biscuit, en català també ho era, això, també es deia, que és una tècnica que es feia servir pel pa i per treure completament l'humitat, i llavors durava molt i servia per viatjar, perquè pensa que anar d'aquí a París a peu, com feia a Montlluï o a l'Arnau de Vilanova, doncs el pa no el podies portar perquè es feia malbé, o els legionaris romans havien de portar galetes seques, com les quelis d'ara, o bicoctus en llatí, bicuit.
8: I és una tècnica de conservació.
9: No, tornar a coure, però ara biscotxo castellà ve d'això també, de doble cuit.
8: Ah, claro.
9: Sí, i a França mantenen com a gènere. Biscuits són totes les galetes.
8: Val. Per tant, podríem dir que no és art pastisser, sinó és tècnica de conservació.
1: Aguantem-ho el màxim de temps possible.
9: Sí, perquè es conservi, clar, però és que el concepte de necessitat vist d'una persona jove en el 2026 és com una cosa tremenda, diguéssim, la necessitat. I vista a l'època dels legionaris no és aquesta necessitat. Diguéssim, jo fabrico pa per poder viatjar en barco, perquè no tinc neveres o no tinc... Sí, la pregunta aquesta seria com si ara em digués envaseu el buit per una necessitat.
8: No és que no envaso el buit, no tinc màquina.
9: No, però per viatjar o així, saps? Per portar pel Nil fins a...
8: Però sí que és una necessitat.
9: Sí, però jo diria que més que una necessitat és una manera de fer una cosa per poder fer una o una altra, perquè una necessitat sembla que estiguis necessitat.
8: Val, sí,
9: ja sé per on va ser. L'Arnau de Vilanova no és necessitat, ell no té cap necessitat perquè és un home ric, però per viatjar ha d'anar en pa sec, en pa bicuit. O sigui que el concepte d'aquest de supervivència, d'aprofitament i de tot això... A mi no m'agrada editar el 2025.
8: Has dit una cosa de francesos amb el bescuit.
1: D'on ve el nom de carquinyoli?
9: Meu segon, en Joan Coromines ve de croquet, croquinyol. I croquinyol és una pasta francesa perduda ja. Bueno, ara l'estan recuperant de Pitivier, a una hora del sud de París, que és com un macaró. Una pasta rodona, que està feta amb ametlles i farina, i clares muntades a punt de neu, o sigui que té un punt de flonja, però és cruixent. Això és un carquinyol, però d'aquí el carquinyol hi va molt.
8: No és un invent dels gavatxos, diguem, el carquinyol.
9: No, perquè és del segle XIX. Ho han dit així, però no pot ser per mi. Perquè la paraula aquesta apareix al segle XIX.
8: Sí.
9: És molt recent, això. Hi hauria molta més documentació francesa.
8: I no hi és, però s'ha anat apropiat i... Que
9: no, però
8: queda...
9: potser un francès... A veure, els catalans, hi ha quatre catalans cuiners molt famosos que vivien a París. L'Ignasi Domènech, bueno, el del Pràctico, el Ramon Rabassó, el Geli, que han escrit i que han repercutit a l'hostaleria catalana. Que van estar a París amb l'Escoffier i amb tots aquests van tornar amb els francesos. Com ara parlem amb una paraula en anglès, no és que vingui del francès.
8: Aleshores, això de que els italians també es fan seus al cantuccini?
9: No, a veure, aquesta pasta és mil·lenària a algun país, per exemple, al Marroc. Nosaltres no ho podem dir perquè no ho tenim documentat a les llistes dels reis medievals, o només que hi hagués la paraula carquinyoli estaríem... Uau! Els cantuccini, es diu un biscotti di Prado,
8: sí,
9: de la Toscana, o cantuccini.
8: Que tenen un segell d'indicació d'origen protegida.
9: Són del segle XVI, els tenen documentats, els cantuccini, sí, estan en el segle, les llistes dels reis.
8: Bueno, aquí, de fet...
9: I els papes hi són, el segle XVI.
8: Alguns diuen, jo crec que una mica flipats, que al segle XIII... ja es menjaven a Catalunya els carquinyolis.
9: Bueno, això m'agradarà que em digui que el segle XVI és el 1200.
8: És que tu...
9: A quin document està, això?
8: Exacte, tu que llegeixes tants documents... La primera
9: recepta... Que no, però si fos veritat ho sabríem, no?
8: Sí.
9: O hauria d'estar en una llista d'un convent o en una...
8: La primera recepta, tu quan l'has trobat?
9: No, els carquinyolis no poden estar en els receptaris casolans perquè no és una recepta casolana. És una recepta de forn o de pastisseria. Els forns i les pastisseries tenen... receptaris de pats professionals. Per exemple, la Sara o el Bassini, que són pastissos que estan a tot arreu i són del segle XIX, no estan en els llibres de cuina, però sí que estan en els llibres de pastisseria.
8: Però abans d'això no hi ha res escrit.
9: Però és que, a veure, si tu vols ser carquinyolis en una casa, has de tenir un forn. I les cases no tenien forn. La gent portava a coure el pa. A l'època medieval la gent pastava pa. El muntava i s'anava al forn a coure el seu pa.
10: Aleshores, carquinyoli, tenim l'Espluga de Francolí, Cardedeu, Caldes de Montbui. O sigui, realment... O sigui...
9: Aquests han agafat la fama perquè anaven fent molta difusió.
10: Però per tant...
9: Però es fa tot Catalunya, eh?
10: Si no hi ha cap territori
8: del país, se'n fan?
9: Sí, en mengen i en fan.
8: Sí, menjar-ne sí, però sí. Hi ha poblacions que...
9: Bueno, o sigui, no és que hauríem de preguntar-ho totes, però...
10: Em diran que sí.
9: Preguntes a tots els catalans, em diran que mengen...
10: Em diran que sí, totes.
9: Que diran tothom que sí. Aquests són els més famosos. Els d'Espluga tenen denominació d'origen comarcal des del 2000... 3 o algú així.
8: Mm-hmm. Aviam, si un forner treu l'ametlla i li posa pistatxo, festuc, o l'ametlla és de Califòrnia, no és d'aquí, està cometent un delicte o es pot?
9: A veure, això depèn de la persona que li preguntis. En principi porten ametlles, però amb festucs al Marroc hi posen festucs, o sigui, jo no li podria dir res.
8: Però si parlem del carquinyoli d'aquí, l'autèntic és d'ametlla, però... no?
9: Una cosa autèntica o en permanent evolució a la cuina. És que si no, no existiria la cuina. I benvingut el tomàquet, benvingut... Però el que fa que sigui català és una manera de menjar-lo o que tots els pobles en tinguin o que la nostra memòria tinguem els carquinyolis com una cosa així, carquinyolis. És nostra. Com els cantuccinis pels italians també seria el mateix.
8: Sí, sí, sí. Quins ingredients porta el carquinyoli?
9: Farina, sucre... ous, llimona...
8: Que és la ralladura?
9: La ralladura de llimona, i aquí posen secrets després.
8: Ah, una matafaluga...
9: Sí, però la matafaluga són els borregos, per exemple, tradicionalment.
8: Ah, vale. Els borregos són els de Cardedeu?
9: Sí, però que no porten ametlla.
8: No.
9: Són els carquinyolis dels pobres. Ah. Aquests estan datats de molt antic. Aquests van fer difusió amb el tren, perquè Cardedeu hi anaven a estiuejar molts.
8: Clar, clar, clar.
9: Llavors pujaven en el tren a vendre borregos a la gent estiuejant i se'ls emportaven cap a Barcelona, cap aquí, i diuen, bueno, no sé si és veritat, però que l'Amadeu de Savoia hi va parar i que també va menjar borregos i que li van agradar molt.
10: Bé, a partir d'aquí...
8: Exacte, va veure poc aquest amb l'Amadeu.
10: I tant, i tant.
8: Per tant, farina, sucre, ous, ralladura, llimona i secretos. Bueno, i l'ametlla, i l'ametlla.
9: I l'ametlla. A Menorca, per exemple, que en diuen carquinyolis, l'ametlla posen farina d'ametlla, també. Barregen la farina blanca amb farina d'ametlla i una part de les ametlles les trituren. Està granulosa. El barregen tot, llavors ho estiren i fan una planxa d'un centímetre d'alt.
10: Semblant a rosegons.
9: Sí, semblant a rosegons, sí.
8: Rectangulars?
9: A rosegons són els de rectangulars, són els de València.
10: Correcte.
9: Sí, també porten trossos d'ametlla els rosegons. I la deixen reposar, la tapen i la deixen pujar perquè porta bicarbonat o llevat, depèn. Abans hi havia aquí posar letines, que ja no sé...
8: Que és l'aigua de letines?
9: L'aigua de letines, que això és una cosa molt antiga. Uns sobres que es posaven amb aigua i llavors apareixia l'aigua amb gas o amb...
10: Sí, posaria bicarbonat o
9: sí,
10: bueno,
9: sí,
10: alguna cosa...
9: Sí, posar cosa bicarbonada, sí. Perquè pugin una mica, es deixen pujar una mica i llavors s'enfornen amb pintats d'oli, o d'ou,
8: pintats d'oli o d'ou.
9: O d'ou, depèn d'aquí. I quan estan cuits, bueno, que això deuen ser 15 o 18 minuts, depèn
8: de... A quina temperatura?
9: 180 o així. Llavors es treuen i abans que es refredin, es tallen, els tallem en diagonal perquè són allargats. Posen planxa i es tornen a posar al forn.
10: Sí, perquè si es refreden, cagada, no? Per tallar-ho després.
9: Per tallar-ho. Exacte.
8: Així
9: I així per l'humitat i queda torradet per tots costats.
8: Aquesta doble cocció de la qual parlàvem abans és el que fa que se quedi aixut.
9: Aixut i torrat pels dos costats. I a veure, els carquinyolis a Sant Quintí, a...
8: Sant Quintí de Mediona.
9: A Caldes de
10: Montbui.
9: I a Espluga de Francolí, que es vengen el dia de Sant Anton del Porquet o de l'Asa o dels...
8: Però el dia que es mateixen, no.
9: Es beneeixen.
8: Es beneeixen els animals.
9: Perquè és el dia de Sant Antoni, que és el protector dels animals domèstics.
8: 17 de gener, 17?
9: 17 de gener. I es donaven carquinyolis i borregos també als animals aquell dia, perquè són beneïts i llavors tots queden protegits. Que en el fons és molt pagar la imatge, o sigui, protegir un carquinyoli i donar-lo a un animal, però

0: d'aquella,
1: és un vici sobre taula, un vici sobre taula, un vici sobre taula,
2: un vici sobre taula, un vici sobre taula,
3: per no deixar-te les dents.
2: I l'excusa també, no?
3: I l'excusa també, no? I es serveixen per rebre. O sigui, si tu anaves de visita, bueno, tu no, la teva àvia o besàvia, anaven a una casa, els hi donaven un got de moscatell, depèn de la zona, de malvasies i de virranci, depèn, però vins dolços o el ranci.
0: Quin és el teu al·legat per declarar el Carquinyoli Patrimoni Nacional?
3: Ai, no puc fer-ho, això.
0: No ho pots fer. Ja ens has fotut el programa en l'aire.
3: Per què?
0: No, és broma.
3: No, és...
0: Va, diguem-ne patrimoni intocable.
3: És patrimoni tampoc, perquè està la nostra imaginari i el nostre gust, diguéssim, i està el Carquinyoli, perquè s'obliquen i són tradició a molts pobles, es venen molt, o sigui, són molt, i hi ha molta gent que en fa, perquè ho heu dit, aquestes pobles, però també hi ha cuiners que en fan per vendre, per Nadal. Aquí també és molta tradició per Nadal, això que dèiem, per rebre, i és un... i són típics també de les festes de Nadal i així, però és patrimoni de la Mediterrània, jo diria també, perquè si estan a Itàlia, estan aquí, estan al Marroc,
0: té tota la pinta d'aquest patrimoni,
3: que és una recepta mil·lenària i que per molts anys ens durin, i moltes més generacions. Aquí en tenim dos i els dos mengem carquinyolis, i la d'abans també menjava carquinyolis.
0: I ara encara més.
2: Sí, sí, sí.
3: Llavors això és bonic, no? I després de la següent vostra també menjarà carquinyolis. I llavors només per aquest fet ja és patrimoni.
1: Bueno, doncs ara la gran pregunta del programa, aleshores.
2: Ara la gran pregunta. Que no ens ho diguis, no ens ho diguis.
1: Que no ens ho diguis.
2: Ho deixaràs per escrit.
0: Jo et vaig demanar un sobre que es veiés. Vull dir que més gran no n'hi havia.
1: No, perquè si no hagués sigut més gran.
0: Vull dir, sigui vermell, ja es veia, però que no calia tan gran, perquè de fet el paper... Aleshores, aquí guardarem el teu veredicte sobre si el Carquinyoli és o no una estructura d'estat. Tu escriuràs i fins a final de la temporada això no es descobrirà. I ja està.
3: Per això, quin plantejament. I després ho preguntareu de l'escudilla.
0: A tot.
3: Estructura d'estat.
0: Sí, és una estructura d'estat. I poses un Núria o algo que... perquè es veja que som uns falsos i... que podríem falsejar. Tanquem el sobre, sort que no l'he de llepar, perquè... No?
1: Vale, ja t'ho vaig buscar també, és que et queixes...
0: Vale, ja t'ho vaig buscar també, és que et queixes... Aquí tenim el vot de la Núria. Això és un vot de qualitat, que ho sàpigues. Sí, el públic votarà, però el teu vot podrà decantar cap al sí o cap al no final. Com a experta et donem aquest marge de votació.
3: Molt bé, gràcies.
0: Gràcies a tu, Núria, per venir, per fer-nos una miqueta de
3: I
0: cas.
3: I a més aquí, en aquest lloc tan fantàstic.
0: Sí, amb aquest dia, ostres, fins quin dia.
3: Però això, el mató es menja amb carquinyolis o no?
0: Jo me l'he menjat sempre amb mel.
3: Amb mel, jo també, però acompanya bé amb els carquinyolis. No, acompanya.
0: I si no ens acompanyes i anem a buscar una miqueta de mató?
3: I mengem carquinyolis.
0: Vinga, va.
1: I res i enties amb carquinyolis.
3: No, això ja no.
0: Deixem això aquí.
3: Ja no. I ens anem a menjar.
1: Bueno, vull dir, acompanya.
0: De poder es pot.
4: Recollint el que comentava l'estimada Núria Baguena, qui agraïm moltíssim la seva participació al programa, hi ha coses que són maques... per fer que perdurin generació rere generació. És per això que donem la benvinguda al meu amic de Rima Fàcil, Javier Morano, ex-chef del Bulli, de la Jausita, i autor de la guia culinària definitiva, la Jausipèdia. Benvingut a Estructures d'Estat, chef i amic Javier Morano.
5: Què passa, Rinchi? Home, dóna un abrazote, pavo, tio, que feia com 2 anys que no te veia.
4: Sí, però això a aquesta gent poc li importa. Vens a proposar-nos diverses versions modernes del Carquinyoli, és així, chef Morano?
5: Exactament, perquè a la Jausita Foundation no parem, i com saps, el jovent passa del Carquinyoli, sí. ¿Sabes? Ho veuen de boomers. Així que per modernitzar, per a les noves generacions i que ho peti al TikTok i les mierdes estas que miren, pues he pensat que, mira, perquè una cosa, quan tu te menges un Carquinyoli d'estos, però tu saps realment què ets?
4: Home, sí, jo ja porto unes quantes sobretaules a les esquenes, sí.
5: Pues los chavales, ¿no? Si a un Carquinyoli li treu la mella i li hundes el Kiko Barbacoa ese, què passa?
4: No sé.
5: Un atemptat terrorista?
4: Segurament.
5: I si li poso l'ungla del meu cosí, el Kevin, què és? Una innovació crunchy o un delita contra la sanitat
4: també,
5: pública?
4: Sí.
5: Això és el que estem investigant amb el mètode Hambo.
4: Vete.
5: Que s'ha... Tu has escoltat alguna
4: cosa? Un sovet, sí.
5: És la... No, és, no he sigut jo.
4: No.

0: Vale. No, no, no. Vale. El método Ajambo es la línea que separa el biscotti de la presó per tornar-lo a posar de moda.
1: La línia és fina, sí. I a quines conclusions heu arribat per atraure els joves? Ens has portat alguna cosa per tastar o només és xerramec, això?
0: Tastar, però a veure, rinxirulo, tio, però tu penses que el 2026 un brote de 8 anys ten temps de mastegar? Pues no, tio, si que mastega és de poqueros, tio. Los chavales només pensen en posar-se a tochos al gym. Per això, a la Jausita hem creat el Waking.
1: El guaiquinyoli, I això entra dins del mètode Ajambo. Què deies, tu?
0: Si no sóc jo, eh?
1: No.
0: Vale.
1: Mètode Ajambo.
0: Dios, saps, per un moment, saps?
1: No, són coses... Que màgia.
0: Quan era jove...
1: No tan jove. Màgia de ràdio. Digui. Pues
0: hem agafat el carquinyoli, li hem posat a la formigolera del meu col·lega el Fati i li hem fet un preentreno tot guapo, proteïna de l'àvia, germano.
1: Mare meva, el Departament de Sanitat deu estar flipant amb la pulcritud del mètode. I digue'm, xef, què porta això?
0: Polvaco subatòmic de carquinyoli pur. En creatina i un punxi de marca de la casa d'abella, tio. Res de barajar-lo en gota case, que nosaltres som sostenibles. Te tires un casito directe al ganate, a palo seco, i te l'empasas en un Monster sabor moscatel que hem creat especialment per fer baixar la farinya.
1: Ui, ja hi som. No ens passem de la ratlla,
0: Ai, sí, que graciós. Bueno, pues mira, t'agafa un tabadillo de umami que fas tres banca aixecant un Seat León en cada braç. Pum, saps? Es fa una hipertrofia a la mandíbula que te poses tot rocoso i te quedas del xis.
1: Ideal per rebentar-te el cor al gimnàs amb regust de postres de diumenge. Escolta'm, tens alguna altra proposta?
0: Buah, aquesta és mastodonte, tio. O sea, tu, és que és pa los flipas, nen. Directa pa los queipoperos i los fricazos en general, també t'ho dic, Tu has vist això del Babel Tea, no?
1: No, és que no sé ni el que és.
0: És el té de color, esa que té... No se pot dir merda. De amboletas de esas asquerosa de tapioca al fons.
1: Sí.
0: Pues amb el mètode Ajambo. Pues sí que el xiro ja que, Li hem donat una volta i hem creat el Babelquinyoli intergàstric.
1: Difícil de pronunciar, A més, això d'intragàstric, jo ja estic patint. Vull dir, què és això?
0: És molt senzill, Rinxi, tu. És a la base del got li fotem ametlles senceres amb la closqueta.
1: Amb la closca.
0: I pilota de farinya crua a pressió. I a sobre ho inundem amb ratafies. 0-0, No fomentem el garrafón entre l'un menor, que som una fundació responsable.
1: Escolti, ametlles amb closca i farina crua. I això com sopeu, la xavala?
0: T'ho oblidat del pajote, del cacharraco aquest, home. Te donem un tub de PVC de Leroy Merlon de 3 centímetres de Gruix. Te lo xucles, amor, tu fas buit amb els pulmons, fa xup, vale?
1: Ostres.
0: I topa dins.
1: Jo crec que és bastant no apte per asmàtics, això, Però on està la part gastronòmica aquí?
0: On està la part gastronòmica? Però que sí, men, pavo, tio, sigui, no tens visió. Com se te nota que no es cuine, home?
1: No.
0: Aquí ve la màgia, el Sachkrix Grastrix de 36 graus centígrads que tens a la panxa, vale? La guarrada aquesta que si tira se fermenta, se te cau el carquinyoli a foc lent directament a l'intestí primo.
1: I et fas el carquinyoli, doncs, dins del propi cos.
0: Correx, és la cocció de bikes a temperatura de tota la vida, rinxinavo, tio. O sea, tu te lo veus a l'hora del venar i l'endemà, al matí, ja tens el carquinyoli completament dur i a punt per sortir al món. Economia circular, germano, tio. Si això no trenca ja el tiki-tok este o el twitchy, jo ja no sé aquest jovent què vol.
1: Mira, jo tampoc, gràcies. Gràcies, xef. Jo crec que aquí hi ha molta parafernàlia moderna que mira, que ja està bé, que dels catalans, de les peces en fem pans, però entre poc i massa.
0: Vinga.
1: Fins la propera, xef.
0: Hasta luego.
2: Continuem en directe quan són les 5:37 i com encara no ens ha quedat prou clar si el carquinyoli és o no una estructura d'estat,
1: doncs hem visitat a dues molt bones amigues, a la Maria Nicolau, gran cuinera i millor persona, i a l'Elisenda Pineda, experta en catalanó, per tal que ens diguin la seva. Escolta'm, Maria, Elisenda, és el carquinyoli cultura catalana?
3: El carquinyoli és cultura catalana, és cultura de no llençar res i és cultura, a més, amb molta enginyeria, perquè ens connecta amb aquesta cultura europea també del biscuit, del cuit dues vegades. El carquinyoli primer es cou al forn, després es talla i després es torna a secar o es torna a coure a vegades. I això fa que es conservi molt de temps i que no pesi.
4: Cultura catalana, Maria, si sí, ja ho has dit tu, que això és mediterrani. Jo que he encerrat d'Algeciras a Estambul, no passes de Port Bou fins a les cases d'Alcanà. Què dius, Maria? Però què dius?
2: Bueno, i anem al torró. Bé, en aquest cas al bescuit. Creieu que el Carquinyoli és una estructura d'estat?
3: El Carquinyoli hauria de ser estructura d'estat per la seva robustesa i pot sostenir qualsevol cosa, però sobretot perquè és una de les nostres peculiaritats, una de les nostres formes concretes de manifestar la necessitat, el territori, la cultura i tot allò que sabem fer, la tecnologia a taula, que en el fons és això, la cuina, i la cuina catalana, una estructura d'estat d'aquí fins tota la història de Catalunya que ens queda per endavant.
4: Mireu, el Carquinyoli jo crec que no hauria de ser una estructura d'estat, bàsicament perquè és un rebenta dentadures, i nosaltres el que volem és que els catalans i les catalanes llueixin amb unes dents fantàstiques. A més, el Carquinyoli és com una peça de Lego. L'haurien de fer servir per acabar de construir la Sagrada Família, per exemple, no? Dic jo. No, no. Estructura d'estat, res. Abans anem a lo clàssic, al que ens funciona, que és la crema catalana, la crema de Sant Josep. Mua! Això sí que no costa gens, i després pots seguir parlant amb unes dents fantàstiques.
1: Doncs gràcies, Maria Nicolau i Elisenda Pineda, per les vostres valuoses aportacions, que portarem sempre al cor.
2: Com al cor portarem sempre la millor reportera que ha donat Sant Boi, i en aquest país, la Rosa Satoca.
1: Doncs sí, i acompanyada del seu inseparable Salvadoret, un ànec de la Cerdanya, a qui va salvar de convertir-se en foie. Ha anat fins a Caldes de Montbui, vila d'aigua termal i Carquinyolis. Escoltem-la.
5: Ei, gent màgica, som a la Font del Lleó, de la bonica vila de Caldes de Montbui. Què diu, Salvadoret?
6: Que diu que es vol banyar en aigua calenta.
5: Que no, Salvadoret, avui hem vingut a treballar. Venim a veure el que més trenca, els carquinyolis. No perquè siguin durs, sinó perquè estan bons que t'hi cagues. Ah! Endavant la Rosa, endavant la gent.
6: Va, Salvadoret, marca-li a la mama on són els carquinyolis. Salvadorito, Salvadorito.
5: Cap allà, som-hi. Salvadoret, vols dir que és per aquí? Com? Va, home, tira! És que has de ser cap allà. Mira, ja hi som. Espera, t'agafaré a coll, que em tibes molt. Anem cap al forn.
7: Ens trobem avui al forn L'Espigador amb l'Ester Ventura, que són forners de carquinyolis. Hola, Ester, com estàs?
8: Entre altres coses, molt bé, estem molt bé.
7: Molt bé, me n'alegro. Aquí en feu molts, de carquinyolis?
8: Molts. Podríem dir que cada dia fem carquinyolis.
7: Veneu molts carquinyolis?
8: Venem molts carquinyolis perquè és el producte estrella del poble, per tant, és una cosa típica de Caldes.
7: Quants anys fa que feu carquinyolis aquí?
8: Més de 50 anys. Fem carquinyolis cada dia.
7: I us ve gent de tot arreu a comprar-ne, de fora inclús?
8: Sí, de tot arreu. Caldes és un poble turístic. Cada vegada més ve gent, molta gent de fora. Els de Caldes també, eh? Perquè molta gent a casa sempre té el carquinyoli perquè quan tenen convidats els hi agrada treure amb el cafè el carquinyoli.
7: I els carquinyolis, què tenen d'especial?
8: Els fem amb molt de carinyo i amb molt d'amor perquè és una cosa que ens representa.
7: Uau! Que cruixents. Són originaris d'aquí?
8: Clar, nosaltres no podem dir que són originaris d'aquí perquè no tenim cap prova científica que ens ho digui, però que fa molt de temps que Caldes és el carquinyoli és un producte típic, sí.
7: Tu diries que sí?
8: Hombre, sí, però clar, però no ho garantitzo.
7: Oi que Salvadoret? Oi de quin carquinyoli?
5: Que bo!
7: Us agraden els carquinyolis?
9: Sí. Sí, moltíssim. Per mi els de Caldes són molt bons. No només de la comarca, sinó de Catalunya.
7: N'heu provat d'algun altre lloc?
9: Ara me'n recordo. N'he provat d'altres llocs, però no hi ha comparació.
10: Que fan els bizcochos?
7: Els d'ara! Sou de remullar-los amb moscatell fins que s'estova o us agrada cruixent?
9: La veritat és que no.
11: A mi de les dues maneres.
12: El que passa és que moscatell també són molt bons, eh?
7: Menjar carquinyolis o les aigües?
9: Les aigües de Caldes. Si pot ser també menjant carquinyolis, millor.
11: Ah, aquí les dues coses, eh?
7: Quan diguis qualsevol dubte, carquinyolis.
11: I a més, per regalar, què porta l'Àngels? Carquinyolis de Caldes.
7: He provat mai de banyar-vos en carquinyolis?
11: Rasquen una mica.
12: No.
11: Mai és tard si la deixes és bona, diu.
7: Com li explicaríeu a algú què és un carquinyoli?
9: Un postre típic de Caldes de Montbui.
11: Bueno, com molt especial.
12: Per mi és molt bo i engreixen també una miqueta, jo no tinc aquest problema.
11: Un global boníssim.
7: Us duren gaire o us els mengeu ràpid?
9: Arriben i duren uns dies, poc.
11: Abans d'obrir la bossa, a vegades dius ja m'han obert la bossa.
7: Es diu Salvadoret. Ell diu que són massa cruixents per ell. Com el convenceríeu perquè menges carquinyolis?
9: És que el remulli a moscatell.
11: Oh, jo li posaria allà l'estanc on ja es banya, ell.
12: Amb una miqueta d'alguna cosa líquida que li agradi, el carquinyoli fet petitó, quan estigui tou, com si fossin sopetes, que se'l menja.
11: Aquí una estoneta veuràs que bé que et va.
7: Sí, és molt simpàtic.
6: Et vols banyar, Salvadoret?
5: Vera, una banyadeta, que ara fa dies que no et dutxes, marrano?
13: Bueno, Salvadoret, pues ja ho veus, Caldes té el seu què. Aigües termals que cremen, gent rica que fa olor cítric i carquinyolis que són molt bons. Que, bueno, segons on vagis, si no fas olor llimona, oblida't de tastar-los.
1: Bé, doncs, moltes gràcies, Rosa, una abraçada des d'aquí. Escolteu, un anunci amb una factoria meravellosa i en un minut tornem en directe a Estructures d'Estat.
14: Fa 300 anys, al cim del Mont Fuji, un mestre forner va descobrir la tècnica prohibida del doble fornillat. Vols ser un guerrer implacable? Oblida't de la katana. Inscriu-te a l'escola d'arts marcials, l'Ametlla Letal. Aprendràs a canalitzar el teu poder espiritual per partir un carquinyoli de l'espluga directament contra el crani del teu enemic.
15: El seu cap s'ha obert, però l'ametlla segueix intacta i la cera t'ho plega. Però la massa seca és eterna. Ets digna, petita llangosta.
14: Domina el combat a curta distància. Desvia projectils amb la crosta torrada. I només, per als guerrers més avançats, aprendràs a alliberar l'art fosc del moscatell.
15: Quan l'enemic esperi un cop segui demolidor, asfixia'l amb la massa xopa i desondosa.
14: Matricula't ara a l'escola d'arts marcials l'Ametlla Letal i aconsegueix el primer dan en traus de paladar i màster en digestions letals. Defensa el teu honor a l'hora del cafè. Places limitades. Escola d'arts marcials l'Ametlla Letal. Si no trenca l'honor, et trencarà un queixal.
1: 6:45, continuem Estructures d'Estat i deixeu-nos que us recomanem que us quedeu fins al final, que tenim una sorpresa però guapa, eh? I ara, per cert, em diuen que tenim una trucada des d'Itàlia.
16: Canarini, macarroni, canto, chimi, carquinyoli, yeah! Io sono Pavarotto, Giancarlo Pavarotto, il tuo cucino di confianza, il presidente onorifici delle indicazioni geografiche protettive, bueno, per tutti.
1: Gràcies per presentar-se, ja no ho faig jo. I escolta, com és que truca?
16: Perché mi fai cagare di sentirle parlare, hombre. Se truchi per avvertirli che il vero carquignolo, sì, la merdola questa durissima di Baltri, ne ho veramente catalano e italiani. Mi capisco, sono molto molto arrabbiato.
1: Sì, sì, no, tampoc ja li demanaria que no falti el carquignoli. I escolti'm, no estigui tan arrabbiato com la salsa, eh? I compta amb les morenes, que aquesta salsa pica com... Com? Deu picar-li també...
16: A mi m'agrada vostè... molt la morena, eh?
1: Sí, a mi també. Com deu picar-li a vosaltres, deia, i a vostè també, que inventéssim nosaltres, els catalans, aquesta delícia cruixent. En fi, deixi'm preguntar-me una curiositat, i és que com és que parla català?
16: Perquè mi surti la collonese, troncho di peperoni. Ara parlo in serio, sì. Il catalano lo parlo alla perfezione, se noti. Perché sì, sono giubilato e tengo un appartamento in Comarrughi.
1: Sì.
16: È un appartamento di multiproprietà e è il negozio del secolo. Sì. Bueno, no, non me ne può canare una settimana in novembre, però è spettacolare.
1: È spettacolare, sì. Deu ser exactament com compartir pis a l'Eixample. En fi, vostès, com deia, dels carquinyolis...
16: Cantuccini... Sì. Sì. O biscotti di Prato, toscani, i me la agarri con la mani.
1: Apa, che è un pagliaccio, vostè també, o què?
16: Padrento, fadessi l'umore.
1: Sí, jo ho veig, dic que el que volia dir-li és que vostès gaudeixen de la indicació geogràfica protegida, mentre que els nostres carquinyolis són considerats només producte de la terra, que al meu entendre, escolti'm, ve a ser el mateix que una patata, això.
16: Ma questa è una cosa assolutamente criminale, no? Sono cose della famiglia, un procedimento burocratico molto stretto. Bene, poi, il che Bussalti ha nominato corruzione 3%.
1: Ah, ja veig per on va. Ascolti, vostès s'ho atribueixen tot, eh? La pasta se la van portar a la Xina. Tothom sap que l'inventor del cafè és en Juan Valdés i fins i tot la ràdio tampoc la va inventar en Marconi.
16: Calli! Ho parli de la vida!
1: Ah, d'acord, no el farem arrabiar i piu. Què tenen de diferent els seus cantuccini?
16: El burro.
1: Home, no falti tampoc, eh?
16: No, vostè, si no la mantegui, A parte, nosaltres lo facciamo en una tecnica molto rivoluzionaria.
1: Ah, sì?
16: All'italiana, veramente.
1: Digui.
16: Lo prendiamo caparavaglio e lo deixiamo che se sequi, eh? E il cibo, la tecnica Mussolini.
1: És bona aquesta, eh? Escolti'm, i també hi posen ametlles, suposo.
16: Frutti freschi e frutti secchi, questo non è dei cantuccini del piatto tradizionale, però questo è un altro che le diciamo il cantuccino di Giorgia.
1: E adesso perché?
16: perquè va fer tot i millor.
1: Mare de Déu.
16: Questo è un programma d'humor, no?
1: Humor. Bueno, escolti, gràcies per trucar, suposo. I que vagi bé l'autuno. Aquí m'he pensat.

0: seiem o no al banc dels acusats al Carquinyoli i jutgem si mereix o no el títol d'estructura d'estat. A la meva esquerra, defensant l'ametlla i el crocant, la Keti Poso. Com estàs, Keti?
1: Hola, guapo! Doncs fresca com una sardina.
2: Gràcies per venir, fresca.
1: Gràcies.
0: A la meva dreta, en contra de tot, i per tant, el Carquinyoli no seria menys en Josep Maria Noucentista.
3: En contra no, eh? Que no hi ha per no mossegar-lo.
0: No, no, no, escolti, miri, això és un judici, i si li sembla, doncs comenci vostè.
3: Pues mira, si és un judici, és un judici. Rigor és el meu vuitè cognom. A mi me sembla que el Carquinyoli és una camama del poder fàlix. Masoneria, vaya. O sigui, per finançar la mútua d'aquest país és terrorisme odontològic.
0: Keti? Sí, sí.
1: Cada setmana em pregunto, aquest home d'on l'han tret? És que és delirant, eh? El Carquinyoli, l'ala radical de l'escepticisme gastronòmic.
3: No sé ni què diu.
1: Si Santi Santa Maria aixequés el cap, ai, o el rebuixón, eh? També. Ai, Santi, que et trobem a faltar.
3: La senyora Latilita, eh? Desperteu, catalans, eh?
1: Escolti, eh? Escolti, no se passi, eh? Un respeta, un respeta.
3: Este tan piconant és que xal per implantar-li un microxip en el govern de tothom. Sí, igual que la pandèmia, senyora.
1: Mire, li diré una cosa. El Carquinyoli és com vostè, fa patir, però sobretot ens ensenya a patir.
3: Ens ensenya.
1: Sí, mire, mire, un nen de 8 anys, aprèn a mastegar un Carquinyoli sense queixar-se. Això és un futur ciutadà preparat per aguantar hores de retard de Rodalies sense immutar-se.
0: Bueno. Bon argument, de fet. Li donem la raó, però no ens desviem del debat, si us plau.
3: Bueno, és que, a veure, és que bàsicament és una llesca de pa seca amb amella sumesa al procés de deshidratació nuclear que el converteix en un projectil de formigó armat.
1: Malauradament, sí. Miri, malauradament, per mi, dic, estem d'acord.
2: Però és que tinc raó.
1: És el totx oficial de la catalanitat. Sí. Si omplim la Junquera amb caixes de carquinyolis caducats, no passa ni Déu. És una autèntica barricada de la rebosteria nostrada. Sí. Ni panot ni hòsties. Carquinyolis a cap i vinga, tothom cap a Quinaona.
2: Vale, Keti, centrem-nos en el carquinyoli, sisplau.
1: Centro ja. Mira, m'he emocionat una mica, eh? Ara...
2: Avui estàs
1: tubeta,
2: no? No, al revés que el carquinyoli.
1: No, no sé, molt bé. Gràcies, xuté.
3: Gràcies, xuqueta, gràcies.
1: Jo te dic una cosa. Jo que he estat cap de joves al cau de Gisclareny, i ni pa amb sucre ni codony. El carquinyoli és l'única cosa que et manté viu. El Pedraforca, per exemple, si et persegueix una llúdrica.
3: Però com, a veure, senyora, però com ha de defensa? És una cosa que requereix un curset de prevenció de riscos laborals abans de mossegar-lo, per favor, senyora.
1: Mira, doncs, si les toves amb birranci...
3: Però què, les toves?
1: Sí, doncs, si les toves amb birranci fas cohesió social i ajudaràs a les cooperatives vinivinivinicles del país.
3: Però què és... La vinivinivinicula, senyora, el birranci, això és una això en realitat és un refrigerant de nau especial per desfer la matèria fosca de l'òrbita titestacional del fals carquinyoli.
1: Aprengui a parlar també, senyor.
3: Ja són dos.
1: Jo no sé què diu vostè, perquè és que no l'entenc, O si vostè ho sap algun l'enteniment o una ampolla de ratafia sencera.
3: El carquinyoli esfèric no existeix, senyora. És totalment pla, una maqueta a escala real de la terra plana per entrenar el nostre subconscient. Senyora, per favor,
2: Bueno, escolteu, anem acabant i mireu de sentar-nos una mica, val? Keti, és el seu darrer torn, sisplau.
1: Per mi representa perfectament la nostra identitat. És eixut, costa d'entrar-hi a la primera i requereix una paciència indestructible.
2: Molt bé.
0: Josep Maria Noucentista, és el seu darrer torn, sisplau.
3: Fota't un carquinyoli a la boca i intenta argumentar, va. Què, ho notes?
0: Noto.
3: És un objecte, o sigui, no pot ser dur i alhora digerible aquesta cosa. O sigui, és una fal·làcia geomètrica, una il·lusió creada de la Conselleria d'Agricultura. És el pseudocanvi climàtic de la rebosteria. I ho he dit. Ja.
0: Mare meva, interessat debat, suposo.
2: Bueno, no ho sé, eh? Fins aquí el judici. Gràcies, que t'hi poso. Gràcies, Josep Maria Noucentista, per ser nosaltres i fins la setmana vinent o no.

0: Fins aquí el programa d'avui. Tot seguit, la sorpresa que us hem anunciat, d'acord? Que hi ha una persona molt, però que molt important en aquest país...
1: No molt, eh?
0: Que us vol dir una crosa. Que us vol dir una crosa.
1: Us vol donar una crosa.
0: Exacte, no? Us vol dir una cosa. Abans d'això, però, gràcies per escoltar-nos.
1: La setmana vinent hi tornem i ho farem, atenció, amb un autèntic personatge històric d'aquest país. Armazenda de Carcassona.
0: Mare de Déu, quin programàs. Escolteu, ara, això és cosa vostra i voteu si el Carquinyoli és o no és una estructura d'estat. Entreu a estructuresdestat.cat i allà hi trobareu tot el que necessiteu.
1: També hi podeu accedir a través dels nostres comptes d'X o Instagram @estructures_cat i doneu-li el like, i també a la bio hi trobareu l'enllaç per votar a la web.
0: Teniu tots els episodis disponibles a la web i app de Ràdio Sant Boi, a radiosantboi.cat, i també ens podeu trobar a les vostres plataformes de podcast habituals.
1: Ens busqueu allà i feu clic i a gaudir.
0: El comandament sonor ha estat en Daniel Teruel. Adéu-siau, gràcies per veure'ns o escoltar-nos. Subscriviu-vos per evitar que la català no caigui en l'ostracisme, i visca la terra,
1: visca Catalunya
0: i visca el Carquinyoli.
2: Catalans i catalanes, i bojos pel ball, entreu i voteu si el Carquinyoli és o no és una estructura d'estat abans no desaparegui. O què serà el pròxim? Els calçots, el romesco? Entreu i voteu. Visca el Carquinyoli, visca estructures d'estat, visca Lleida i visca Estopanyà.

0: el cinema que coneixes i el que no podries imaginar.
1: Bé, amics, molt bona tarda. Nosaltres ja estem aquí, encantats de la vida de ser-hi. Joan, que sí.
2: Encantat de la vida, que ja, molt bé, molt encantat.
1: Hola, Paco, bona tarda.
3: Bona tarda, Jaume. Bona tarda, Matías.
4: Bona tarda a tothom.
1: A tothom.
3: Doncs estem aquí, pues, bueno, per parlar de cinema. Uh-huh. Com diem, no? Joan, bon profit de cinema.
2: Bon profit.
3: Això és una frase del nostre company Francesc Aguilar.
1: Sí.
3: Sí? Sempre quan feia els blogs aquells, quan s'escrivia i feia un resum del programa, sempre acabava posant bon profit, i jo l'he repescat perquè crec que
1: està molt ben dit.
3: Era molt original i bueno.
1: Algun dia recuperarem també i direm bon profit.
3: Sí, bon profit.
1: Quan el recuperem amb ell, no?
3: Pues sí, a veure, algun dia, no sé.
1: Ja veurem.
3: I bueno, pues aquí estem per parlar de cinema i tenim pues algunes estrenes.
1: Mm, bones.
3: I la primera, pues bueno, i a mi m'espanten una mica aquestes pel·lícules que van amb gos.
1: Amb gos?
3: Sí. De què parlem, Matías?
4: Del corazón de la bestia.
1: Uau.
4: Després de sobreviure a un brutal accident aeri, l'oficial de les forces especials, James Belmont, Brad Pitt i el seu gos de combat, Odin, queden atrapats al cor indomable d'Alaska. Davant una naturalesa implacable, tots dos hauran de lluitar al límit per sobreviure.
3: No sé, jo l'última pel·lícula que vaig veure de gossos va ser aquella de Richard Gere.
2: Yeah.
3: Perquè sempre es fan patir, i jo és que no. És que hem tingut gossos i ens agraden molts animals, és que no puc.
1: No podeu amb això, eh?
3: No, perquè veig que sí que passarà malament. és que està clar, no?
1: Sí, vull dir. Sí.
3: I bueno, pues mira.
1: També l'he vist aquesta, jo. La veritat és que sí. Molt bé.
2: M'agrada dir que és un tour de force del Brad Pitt costant, només amb el gos, tota la pel·lícula, patint, yeah, pujant, baixant, sí, és espectacular, eh?
3: Doncs escoltem una miqueta el tràiler i així ens situem una mica a veure si us agrada aquesta proposta.
5: Choca, campeón. Buen chico. Tranquilo, ven aquí. Solo era una pesadilla. Ya no estamos allí.
6: Eres la primera persona que veo tan al norte. Dime, ¿en qué trabajas, James?
5: Fuerzas especiales, retirado.
6: He visto algo plateado en la boca de tu perro.
5: Odin era un perro de combate. Un enemigo le dio en la boca con un ladrillo.
6: ¿Y también le jodió la pata?
5: Sí.
6: Espero que le dijeses cuatro cosas.
5: Le pegué un tiro.
6: Joder. Esta región es el corazón de la bestia. Mucha gente aprende eso por las manos.
5: Bien, campeón. Voy a llevarte a casa. Pero tendremos que hacerlo por las malas. Puedes hacerlo. Yo te ayudo. Despacito. Peores hemos salido. Podemos con esto. Lo que cuenta no es el tamaño del perro, sino el corazón del perro. No me lo puedo creer. Una última misión. No voy a dejar que mueras aquí. Campeón, yo te cubro.
3: Bueno, Lo que he dicho. Ja, sí.
1: Ho has anticipat avui, sí.
3: Sí, no, a veure, ja es veu una mica, no, la història. I bueno, està bé perquè hem de fer pel·lícules amb els animals perquè això formen part de la nostra societat, però aquest tipus de pel·lícules és que fan una mica...
1: Molt bé.
3: Sí. Però bueno, la gran estrena d'avui
1: no és aquesta.
3: Precisament, tothom està esperant, o pràcticament molta gent està esperant, pues, l'estreno d'una pel·lícula que pot convertir-se, pues, en un gran superèxit, que és la Bola Negra, ¿no, Matías?
4: Sí, Pago. La película de los Javis, protagonizada por Penélope Cruz y Glenn Close, Miguel Bernardeu y Guitarra de la Fuente, candidata a los Oscars, representant a España, explica las vides interconectadas de tres hombres en tres épocas diferentes. Tres existencias íntimamente lligades por la sexualidad y el desig, el dolor y la herencia. I una de les darreres obres inacabada de Federico García Lorca.
3: Crec que abans Jaume deies fora d'antena que aquestes pel·lícules eren importants per conservar la nostra història.
1: Per saber d'on venim, oi?
3: Per saber d'on venim i quan molts anys va estar tapada d'alguna forma. I a partir dels anys 70, pues, es van fer moltes històries. Mm-hmm. Faltaria, pues, alguna d'aquestes històries on l'homosexualitat també va estar reprimida i on Federico García Lorca sempre s'ha reclamat una mica com a un gran escriptor, poeta, que va desaparèixer d'una forma terrible, no? Assassinat per les forces nacionals. Sí. I encara, pues, no se sap on està aquest cadàver, com tants altres que no s'han recuperat. Penso que és una aposta, els Javis estan fent coses interessants, van començar fent coses més, entre cometes, posaré friquis, per dir-ho d'alguna forma, més d'humor, i crec que s'estan ficant ja en coses més sèries, en coses més de diàlegs més profuns, i bueno, semblaria que anem bé,
1: sí.
3: No? Una mica el recorregut que ha fet Almodóvar també. Almodóvar també va començar així, com un cinema més underground. I ells, pues, han viscut, els dos un havia sigut actor, l'altre també, de germà de la, com se diu, la noia, la germana, que és actriu. I bueno, penso que tenen ja ahí un recorregut i poden ser interessant. A veure, si us sembla, anem a...
1: Evidentment, escoltem a veure algunes coses. Sí.
3: Sí.
7: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
8: El otro día recibí la llamada de un abogado.
9: ¿Por qué nunca me dijiste que tu padre estaba vivo?
10: ¿Por qué no le conocías?
9: Hombre, porque nunca me has hablado de él tampoco, ¿no?
10: Alberto, no me toques los cojones, ¿vale? Te lo digo ya.
11: El sueño pasó el tiempo.
12: El preso que custodia se llama Rafael Rodríguez Rapón.
11: Nadie puede abrir semillas.
12: Quiero que le vigile. Cualquier información que nos dé puede sernos útil.
13: Hola. Te has presentado socio en el casino y te han echado Bola Negra. ¿Y eso por qué?
14: Bola Negra.
15: Bola Negra.
16: Bola Negra.
17: ¿Por qué te han echado la Bola Negra?
18: ¿Qué te han dicho?
19: Que soy homosexual.
20: ¿Y lo eres?
21: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
22: ¿Te has creído toda esa propaganda?
23: Si te caes, ya te meto un tiro en la cabeza.
24: ¡Pero lo haces tú, lo va a hacer otro! ¡Vamos, dispara!
25: ¿Y por qué escondió por toda su vida la Bola Negra?

0: Tú eres un hombre. Un hombre.
1: No dices nada. Se me han olvidado todas las palabras.
2: Doncs, bueno, hi ha coses interessants aquí, s'haurà de veure i poder parlar d'ella i criticar-la en positiu o en negatiu, depèn. Però tu ja havies escoltat alguna crítica, no? Fins i tot del Pedro Almodóvar.
3: Mm-hmm. Sí, bueno, vaig llegir una crítica que parlava de la, una mica de disconformitat amb la pel·lícula i tal. Potser sí que arribarem a entendre que carrega una mica les tintes, no? Aquesta cançó mateixa em fa pensar en etapes concretes que jo vaig viure molt jovenet, perquè jo vaig néixer al 40. Clar, llavors, ja veus tu, pel mes de maig cantàvem coses així, no? I,
2: sí,
3: i bueno, i que sí que... Que ja sé a vegades fins i tot alguna trompada, eh?
2: Ja, ja.
3: I bueno, ja veurem a veure com ho fan i farem, serem capaços de ser més que crítics, ser constructius, no?
2: Vale, m'agrada més això. En el Festival de Sant Sebastià 10 minuts d'aplaudiments,
3: sí.
2: Vull dir que
3: bueno.
2: Es parla fins i tot de que no només pot ser seleccionada com a millor pel·lícula espanyola en los Oscars, sinó que també pots estar en alguna categoria d'altres, no sé si d'actors, de realitzador, no lo sabem, però en principi podria, es parla d'això, la gent que és crítica de cinema, en les converses que s'escoltaven a Sant Sebastià la gent ho comentava, no? Que no només és la part de millor pel·lícula estrangera, sinó que possiblement estaria en altres categories. Esperem, això també és molt important per al cinema espanyol.
3: I tant.
2: I bueno,
4: espero que vegi millor que Cirat, perquè si no...
2: Altres pel·lícules que podem veure als cinemes Can Castellet pues, són en Resident Evil, Noche Cero, Cronos, Coyote versus Acme i una pel·lícula infantil que es diu també La Isla Olvidada. Tenim poques estrenes, hi ha poques pel·lícules, però bueno... Avi, em sembla que projecten un altre cop Dune 3, no sé per què, però...
5: Sí, encara n'ha sortit, no? Dune 3?
2: Dune 2, no, creu.
3: Dune 2.
4: Villeneuve.
2: Sí, ja m'he perdut.
3: El 3 sortirà, sí, aviat.
5: Eh? Sortirà aviat, sí. Mm.
2: Bueno, pues esto es todo de las estrenas.
3: Això a Can Castellet, aquí sí, mateix, davant mateix a la ràdio,
2: davant,
3: eh?
2: Davant.
4: Bueno, anem amb la sèrie en sèrio. Sintonia. Sí.

0: que esta sintonia pertany a la sèrie L'estat del vampiro, una nova inclusió al món literari d'Anna Rice. Després d'Entrevista al vampir, Les bruixes de Mayfair o La tramasca, ens arriba la història de l'estat. Després de centrar-se en Louis, la trama es convida a conèixer la vida de l'estat Licour, que decideix explicar la seva expressió dels fets. Cansat de ser considerat com un malvat, es torna narrador i protagonista absolut. Hi ha dues línies temporals, del segle XVIII, els orígens humans, la tragèdia familiar i com es transforma en vampir, i a la dècada 70, l'estat inventat com Rockstar Glam forma una banda i emprèn una gira mundial per difondre la seva història. La sèrie és una barreja de drama gòtic, autobiografia manipulada i espectacle musical, obrint un retrat més complex i carismàtic de l'estat, transformant el sumite en un show de rock immortal que posa en risc l'equilibri del món vampíric. Bé, passem a la següent sèrie, una sèrie catalana molt interessant, Raval Lear, sèrie que barreja realisme social i thriller urbà ambientat al barri del Raval de Barcelona, que es torna en un intens thriller sobre la gentrificació i la lluita per la identitat del barri. Inspirada en l'experiència real personal de Pol Rodríguez, on la seva família va perdre el restaurant Can Lluís el 1221 per la pressió del fons d'inversió. La història centra Can Mosques, un restaurant centenari que celebra 100 aniversari just quan un fons immobiliari compra l'edifici per fer fora a la família i transformar el barri. El que comença com un drama costumbrista sobre l'herència d'un negoci familiar es torna en una batalla contra l'especulació immobiliària en la família i els veïns organitzant accions de resistència, des de protestes a ocupacions i maniobres arriscades. La sèrie evoluciona cap a un thriller social on cada decisió augmenta la tensió i l'amenaça de perdre-ho tot. El negoci, llar i memòria col·lectiva. Resumint, la lluita d'una família contra l'avarícia immobiliària i la pèrdua d'identitat d'un barri emblemàtic de Barcelona. La sèrie s'ha rodat al propi Raval amb escenes de cuina i carrer que porten autenticitat i tensió.
1: Bombes han pogut amb nosaltres.
2: Aquest és el nou pla de reurbanització del Raval.
3: Amb això queda formalitzada la compra-venda i la transmissió de la finca.
4: Has parlat amb els del port perquè si volies fer 8 hores setmanal d'aquí?
5: Sí, sí, jo tinc una feina.
4: Ja ho sé, però hem de mirar alleugerir una miqueta la feina al papa.
6: Que aquests fills de puta es queden al restaurant.
7: Ens apugen el lloguer per 6.
8: Això és legal?
9: Suposo que volen fer pisos turístics.
10: Tu estàs capçant la vida dels meus pares i ho saps perfectament, tio. Ja, què collons foten?
11: Crec que hi ha una manera que es vulguin treure la cinta de sobre.
10: Com?
11: Legal, alt? No ets.
12: El que hem estat intentant és salvar aquest restaurant.
13: Si aquest és el preu a pagar, val més que pleguem.
11: Fes-los fora com sigui.
14: Fora d'aquí! No em toquis! No em toquis!
11: Tu això? Estàs per incomodar. Qui és per?

0: Us recordeu o no us recordeu? Fa molt temps això, eh? A principis de TV3.
1: No, ni de
0: coña,
1: yo.
0: ¿No? ¿Tú que no, Paco?
2: Bueno, yo la sé porque me las di, pero...
0: Ah, yo me recuerdo que esta serie va a ser una de las primeras que han hecho extranjeras a TV3, a los años 85, 84, y era el Magnum PI. ¿Te recuerdas el Magnum?
3: No, te recuerdo. El Magnum, ah, sí.
0: Magnum, que era Tom Selleck, que era Tom Bigotti, que era Hawaii, que era... Entonces yo me va a hacer mucha gracia porque va a ser una de las primeras series que van a hacer a la televisión catalana y tothom a las 3 se aturaba y veía el Magnum porque igual que el JR que ha cambiado de idioma, entonces también veía el Magnum.
3: Y veía el Magnum y un otro paio que voltava per allà también.
0: Sí, senyor Hicks.
3: Sí.
0: I a mi em va fer molta gràcia. També van fer un remake fa poc de sèries normals del Magnum, també van refer una sèrie nova que van fer fa un parell de 3 anys, també la temàtica de Hawaii, investigador privat. Molt interessant, molt interessant.
2: La veritat és que aquestes sèries, les intros eren... O sigui, sortien tots els actors,
0: sí.
2: No? O sigui, se veien la cara de l'actor i el nom de l'actor, sí. Que ho feia com més proper, no?
0: Sí,
2: en
0: sí.
2: La dècada dels 80 va ser així. A mi m'agrada aquest tipus. I la música és tan de 80,
0: amb sí.
2: Les trompetes, el saxo, les guitarres elèctriques, vull dir que molt simpàtic. Tom Selleck es va convertir en un ídol.
3: Ara està fent una altra sèrie també.
2: Sí,
0: Blue Cops.
3: És com un investigador de les policies.
0: Sí, és
2: un... Abans era un senyor guapo, sí, molt...
0: Però inclús així ha fet poquetes, eh? Jo recordo una que era una Way, que era un investigador també de robots, una cosa així, que se revelaven i havien de matar robots.
2: Però pel·lícules poques,
0: poques.
2: Més bé sèries.
3: Sí.
2: Bueno, alguns actors sí que... Ara està al revés, alguns actors estan fent sèries.
0: Sí.
2: Robert De Niro, he vist ara fa poc una de Robert De Niro, o el mateix Javier Bardem, vull dir que ara hi ha la tendència, o la Nicole Kidman, vull dir...
0: I el Pacino també.
2: O Michelle Pfeiffer, Harrison Ford...
0: Molts.
2: Tots estan fent sèries.
3: Sí.
2: Però bueno, mira.
0: Bueno, la setmana que ve es portarà una altra sintonia, a veure si ho coneixeu.
2: A veure si aquesta és millor. Jo abans parlàvem de la bola negra i jo voldria posar una cançó de la pel·lícula que crec que l'escoltarem i suposo que serà, ja la puc avançar, que serà premi a la millor cançó per als Premis Goya, sense
3: sí?
2: dubte.
3: Segur.
2: Sí. I la interpreta el guitarrista de la Fuente, que és un cantant més atípic, no és el típic cantant melòdic, sinó té una carència a la veu. És una música alternativa, diferent. Hi ha músics que són, possiblement la gran majoria no el coneixi, però hi ha una gran minoria
3: el coneixerem
2: que sí, perquè és un

0: Bé, és una cançó dedicada al silenci, al dol, a l'amor reprimit. Està inspirada en un soneto de Federico García Lorca que li va dedicar al seu últim amor. Parla una mica d'allò que no podem dir, que no hem dit en el moment oportú,
1: adient, sí.
0: I com li pesa el silenci al llarg del temps, no? La lletra nunca es va parlar d'ella, perquè la censura i la guerra civil, pues bueno, va, ja sabeu que en esa època va prohibir. I La neu, que és el títol, fa referència a això, no? És com el final d'un viatge, la pèrdua, el dol. No sé, a mi em semblava molt interessant que fins i tot la cançó estigui inspirada en García Lorca.
1: És tot un clàssic, això, no? Sí. Vull dir, a més, la música, no sé, em sembla molt...
0: Sí, no, és molt clàssic, és un tall molt clàssic, perquè només està el piano i després sí que fan violins, cosa que actualment no s'utilitza en el món de la música, però ha barrejat lo clàssic amb una veu més alternativa.
1: Sí.
0: Penso que és interessant aquest projecte.
1: Bé,
0: i arribem amb la peli del matí.
2: El nostre amic, mucho cuidado.
0: A ver que... Bueno, però abans de que parli el matí, hem d'escoltar això i a veure si ens introdueix a la pel·lícula.

0: No.
1: Bravo, bravo.
0: En aquesta ocasió us porto una de les pel·lícules jo considero que més important de la història del cinema, que va marcar un abans i un després, no tan sols per els seus revolucionaris efectes visuals, també per la seva, el seu rigor científic, és la història èpica i de ciència-ficció d'un dels millors directors que mai ha hagut, Stanley Kubrick, i que està protagonitzada per Kier Duela, 2001, Odisea en el espacio. La pel·lícula és rara.
1: Molt rara.
0: Comença amb una pantalla negra i la musiqueta aquesta durant 3 minuts, el que jo he interpretat que és com un avanç del que ens trobarem més endavant en la pel·lícula, que és el buit total de l'univers. Després d'aquesta pantalla negra, la pel·li ja comença a explicar-nos una història dividida en 3 capítols. Està l'origen de l'ésser humà, el descobriment de la freqüència estranya i el viatge a Júpiter. Els 3 capítols següents estan relacionats amb el descobriment d'un objecte misteriós que es troba a l'espai i que va enviant senyals. Bé, la pel·lícula va ser una cosa exagerada per al seu moment. Estem parlant d'una pel·lícula dels anys 60 que va portar al cinema escenes de gravetat zero i del moviment rotatiu de les naus, que ha sigut estudiat i se segueix estudiant a dia d'avui com es va fer. També els viatges entre l'espai-temps a la velocitat de la llum són una cosa que, per no tenir imatges generades per ordinador, estan molt ben fetes. També, jo he d'admetre que la pel·lícula aquesta és lenta, perquè és una cosa que s'ha de veure, és molt visual, has de ser una persona que has de veritablement disfrutar veient les imatges increïbles que et mostra la pel·lícula. Però sí que és lenta. L'acció jo diria que no passa més enllà del segon capítol cap al final. No hi ha acció com a tal. I és veritat que és estranya. La pel·lícula jo no, la primera vegada no la vaig acabar d'entendre, però el 1980 al director Stanley Kubrick li van fer una entrevista en la que explicava què significava aquell final. Així que si algú es queda sense saber què acaba de veure, que vagi a veure la entrevista, perquè ja s'ho explicaran tot. Amb tot això dit, no hi ha cap excusa per perdre's aquesta pel·lícula. És una pel·lícula de culte generacional i que tothom s'hauria de veure.
2: Totalment, jo lo subscribo tot.
1: A mi em recorda que actualment es podria catalogar com actual, també, però no, perquè hi ha la intel·ligència artificial que vol atacar l'home, i aquí hi ha el HAL 9000 que està matant les astronautes i vol atacar-los i que deixi tranquil, que deixi viure. I un moment molt espectacular quan l'astronauta comença a desprar-se del a apagar l'ordinador, comença a cançó, i quan està apagant, i per què em vols matar? No em matis, jo, una paranoia. I hi ha una curiositat que es va veure, que el HAL, si et poses una lletra enrere, és IBM. La AQI, la AB, i és l'anagrama d'IBM. És una paranoia, sí. Té moltes coses així. Jo l'he vist moltes vegades i m'he entès. Al final no sé què passa aquí, quan l'home està ja morint-se i apareixen les imatges del nen que està al ventre o que està naixent. Això no ho entenc, no sé si les edats dels homes o...
2: Sí, perquè no... és una mica un procés. És de l'inici i el final, d'alguna forma. El principi de la vida i el final, però tot relacionat amb una època en la que es parlava molt de tot això, de Estats Units havia començat la seva lluita per la conquesta de l'espai i per tant, pues, bueno, era normal que es parlés d'aquests temes. Però jo penso que la clau de tot això és el que ha dit el Matías, que en una època en la que no hi havia tants mitjans, fer una pel·lícula d'aquestes característiques, per això passa, pues eso, que sigui una de les més clàssiques de la història del cinema. La primera imatge que es veu dels simios donant cops, per mi ja comença a dir, però esto què? No? És a dir, com descobreixen els homes de la utilització de les armes,
1: sí.
2: No? I simplement una anècdota, en la pel·lícula Barbie surt aquesta escena, però en vez d'un simio són nenes que trenquen les nines, les nines que tenen forma de bebè, i descobreixen a la Barbie, que és la diferent. Totes les altres són uns bebès gigantescos i que no tenen vestidets ni res, però la Barbie és... I em va fer molta gràcia quan vaig descobrir, no?, que eren les nenes les que trencaven les nines, en aquest cas eren els simios. Jo penso que Stanley Kubrick, com ha dit, és que tot el que has dit lo repetiria, perquè penso que és encertat, tant visual com tot.
1: A mi que m'agrada molt l'estètica Kubrick, no? Pots agafar la taronja mecànica, que ha de ser...
3: Algun dia la portaré aquí.
1: És molt bona.
2: Una altra també complicada, eh?
1: Aquesta pel·lícula va ser prohibida per franquisme i fins al 80-90 no va poder fer...
4: No, no, 80,
1: no va poder fer cinema. I estètica Kubrick, no? Com agafes colors, com agafes la roba, com... Que és atemporal, no? Tu veus la pel·lícula i dius, pot ser del 2010, pot ser del 2026, no canvia gens. Les pel·lícules de Kubrick sempre són molt atípiques i molt heterogènes, no? Pots veure com vulguis i no tenen pas el temps.
2: Tu, Jaume, vas tindre l'oportunitat de veure-la en l'any, en el mateix any? No.
4: Vaig quedar grogui.
2: Nosaltres l'hem vist ja de més grans.
4: Sempre que he tingut oportunitat de veure l'he tornat a veure. Vull dir, sí, a vegades s'ha repetit en els cinemes allò que fan, no, i tal, i vaig a tornar a veure si encara enganxo més coses, no? Perquè a mi aquest final que tu has parlat del buit de l'espai en el qual no existeix gairebé res, que és el que has dit, doncs jo crec que aquell final és una mica el que al cap i a la fi l'home té necessitat de crear, no? No sé, és una cosa que almenys jo crec que sí, que tenim d'aquí bé que hi hagi tantes... Mira, l'altre dia vaig veure aquesta pel·lícula del savi aquest que va quedar tan... com se diu ara... No me'n recordo.
1: Hopkins, sí.
4: Em va agradar molt aquella pel·lícula. I és perquè, és clar, vull dir, perquè és un paio que al cap i a la fi li pregunten, diu, o sigui, que vostè no és creient, no? Diu, bueno, i li contesta, ja veus tu.
1: És la teoria del todo.
4: Sí, bueno, és tot un recital. Sí, jo crec que aquesta pel·lícula i el 2001 no deixa de l'espai, amb tota la lentitud que deies, però és que la lentitud és d'una condensació tan bèstia, tu,
2: no, que... Però em fa gràcia que el Matías hagi seleccionat aquesta pel·lícula, perquè penso que, clar, el que ha dit ell és molt complicat en una pel·lícula que ja ens va costar a nosaltres amb cert nivell. Imagineu-vos a un noi de 15 anys que és molt cinèfol.
1: 16 anys. Cuidado,
2: Que és molt cinèfol, és veritat, però que és una pel·lícula que és difícil.
4: Que costa de país, sí. I a mi m'agradaria veure també que això sí que no ho has esmentat, és la lluita de l'home per la màquina.
3: Se m'ha oblidat.
4: La màquina és un element que crea l'home, però que acaba tenint personalitat pròpia, no? I això és important.
2: L'hem d'utilitzar. Sí. Primerament són els ossos i després són màquines que són les que decideixen. I que al final, com diu ell, la intel·ligència artificial, que ens dominarà, què passarà aquí?
4: No, perquè ara les connectem.
1: Jo vull dir que va haver-hi una segona part, 2010, Odissea 2, no va tenir molt d'èxit, jo vaig llegir el llibre, era més del mateix, però més elaborat, no era Kubrick, que era una cosa de no sé cura que no tenia 2010.
2: Jo l'he vist, l'Odissea, a mi m'ha agradat. És que Kubrick té algunes imatges, com ha dit el Jaume, molt curioses, és com realitzador, l'escena aquella de la part quan estan mortes, les persones mortes, i va als infers, o a l'inframundo, a mi això va agradar, és molt poètic en aquest sentit. Vull dir, és que té una sensibilitat especial aquest senyor per fer la pel·lícula que correspon, sí. Mm-hmm. Felicitats.
1: Sempre. A mi la pel·lícula no és un detall, i en el moment que fa el pla fixa de la cara, quan està baixant per la nau i tal, a mi em fa por. Perquè no, yeah. O sea, és aguantar una imatge, dos minuts, d'un tio que et mira directament i tot quiet, no? Com a Resplandor també ho feia, Resplandor. Em posa nerviós.
2: És que crec que és important, com les pel·lícules de Kubrick, els silencis. Mm. No n'hem parlat, però la lentitud està relacionada amb això, precisament, amb els silencis, l'observació, el silenci també transmet en el moment de del que està passant, els gestos, les formes. Mm.
4: En el Resplandor no hi ha cap altra pel·lícula que tracti tan bé la problemàtica mental. Ja. No n'hi ha cap. Aquella és la que ho tracta. Molt.
1: L'alcoholisme i la paranoia del pare, també.
4: No, però allò és genial, de la manera que l'home
1: va evolucionant.
4: Va evolucionant i va buscant espais buits. Sí. I bueno, és el que no s'ha de fer, esclar.
1: L'aïllament i...
4: Ah, no. Això mateix, molt
3: la
4: important.
3: La portaré algun dia jo, la de... No,
1: aquesta és bona, que sí que...
4: Sí, potser no és el millor, però és molt recurrent.
1: És molt impactant, eh? A mi quan sortien ascensors, com ja sortir sang, era perquè tindria 10 o 11 anys i cada de bo.
4: Sí, que diu ara. Sí. Molt bé, Patia, bueno, és perfecte, eh?
1: Molt bé.
2: Sí, molt bé.
1: 10 sobre 10.
2: Avui sempre intentem portar una pel·lícula també que celebri anys, o la banda sonora, en aquest cas, i avui he agafat una pel·lícula que compleix 30 anys, que ja hem parlat alguna vegada, hem fet algun comentari, estem parlant de Transporting.
1: Transporting, mare meva.
2: Penso que la banda sonora és molt... molt important, perquè barrejava el Britpop, el dance, el rock, amb grups com Iggy Pop, o cantants com Brian Eno, Primal Scream, New Order, Iggy Pop, Blur, Lou Reed, Pulp, bueno, sí, tota una sèrie de músics molt important en els 90, i anem a escoltar un tall de l'inici de la pel·lícula.
4: Molt bé.
5: Elige un empleo, elige una carrera, elige una familia, elige un televisor grande que te cagas, elige lavadoras, coches, equipos de compact disc y abrelatas eléctricos.
6: ¡Paso!
5: Elige la salud, colesterol bajo y seguros dentales. Elige pagar hipotecas a interés fijo. Elige un piso piloto. Elige a tus amigos. Elige ropa deportiva y maletas a juego. Elige pagar a plazos un traje de marca en una amplia gama de putos tejidos. Elige el bricolaje y preguntarte quién coño eres los domingos por la mañana. Elige sentarte en el sofá a ver teleconcursos que embotan la mente y aplastan el espíritu mientras llenas tu boca de puta comida basura. Elige pudrirte de viejo cagándote y meándote encima en un asilo miserable, siendo una carga para los niñatos egoístas y hechos polvo que has engendrado para reemplazarte. Elige tu futuro. Elige la vida. ¿Pero por qué iba yo a querer hacer algo así?
2: Bé, la pel·lícula explica la història d'un jove... desencantant de la dècada dels 90, es fica en l'heroïna, però en el fons vol sortir d'allà. Jo penso que la pel·lícula transmeteix perfectament aquest sentiment. És molt subjectiva, o sigui, et fiques dintre del personatge i veus el mateix que està veient ell, i això no és tan fàcil en el món del cinema.
4: No, no ho és, no.
2: I bueno, aquesta història protagonitzada per Ewan McGregor i dirigida per el Danny Boyle, pues penso que parla una mica d'això, de l'addicció, del buit personal de molts joves, del desencanto, no? Per dir-ho d'una manera que totes les dècades han tingut.
4: Sí.
2: Escoltem una de les cançons, després acabarem amb la més popular, que ja hem escoltat alguna cosa. Ells són la banda The Passenger.

0: una de les coses que em va impactar molt de la pel·lícula, perquè estava en aquella època dels 80, va aparèixer molt la droga, encara estàvem ahí pujant-nos a veure què podíem fer, no?, per salvar a molts joves, per intentar evitar que això, la prevenció, etcètera, etcètera. I aquí es veu perfectament el que era el síndrome d'abstinència. Penso que era important saber què li passava a una persona quan deixa les drogues o quan no les té i les consumeix. Penso que el director
1: ho va aconseguir.
0: Sí, i Ewan McGregor ho va fer superbé. No?
1: M'agrada aquesta pel·lícula.
2: Va fer la seqüela de Transporting 2.
0: Sí, va tindre en l'any 2017.
2: Sí, fa poc.
0: I també s'ha de dir que a part del drama, havia també humor negre.
3: Perquè les pel·lícules de drogadictes són totes així. A mi em fa molta gràcia, inclús quan no romanticen tot el món de la droga, no sé, a mi la veritat és que tipus de pel·lícules sempre estan bé.
0: Sí, és veritat. Hi ha personatges que van ser molt... Bueno, que feien gags molt simpàtics o frases que venien. Bueno, marxem i ho fem per posar una cançó que sí, jo penso que és la cançó, no?, de la pel·lícula, que és la famosa de l'Iggy Pop, i amb el glam rock, que va ser molt popular, i amb aquesta cançó ens acomiadem fins la setmana que ve.
1: Que vagi molt bé.
2: Adéu, bon cap de setmana. Gràcies.
0: Adéu.

0: Us heu preguntat mai si un bon carquinyoli, la figura d'Armagenda de Carcassona o una copa de cava ben freda són els veritables pilars de la catalanor?
1: Nosaltres tampoc tenim del tot clar i per això estrenem Estructures d'Estat.
0: Un programa on barrejarem el rigor històric, experts de primer nivell, humor nostrat i intentarem no acabar els tribunals abans del Nadal.
1: Cada dimecres de 5 a 6 de la tarda teniu una cita ineludible amb nosaltres.
2: Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
2: Tots els èxits del passat, del present i del futur, i tots els estils i música de proximitat.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
2: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
1: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.
2: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
3: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.

0: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.
1: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
2: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
2: Qui estima la música, estima la vida.
1: Forever Joves.
2: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

Què tal, amics i amigues del Road Music, com esteu? Un vespre més des de Ràdio Sant Boi, des del 89.4 de la FM, com ja sabeu, tots els dimarts de 8 a 9 del vespre. Avui amb aquesta edició número 80, que l'escoltarem de seguida que comenci aquesta cançó.

Doncs bé, amics i amigues, això ha estat tot per avui, una sessió únicament musical que espero que t'hagi acompanyat a la carretera amb aquests quilòmetres de cançons. El control tècnic estava Albert Vilar. Us deixem amb els amics d'En Rincón de Hideo i qui us parla sempre amb carinyo, Llorenç Roca. Si ens veiem a la carretera, ens fem allò tan eixerit de... Uepa, bona ruta!

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 8 i us parla Lídia Porta. Diverses incidències a les carreteres catalanes aquesta tarda d'operació tornada del pont de la Mercè. Per saber-ne més, connectem amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. De moment aquesta hora ens queda per una banda de l'autopista AP7, tot i que ha millorat alguns trams encara de lentitud i aturades després de diversos accidents que hi ha hagut aquesta tarda. Sobretot a la zona de Vilafranca del Penedès, aquí queden un parell de quilòmetres de lentitud i aturades en sentit nord, en sentit Girona, i a l'entrat nord d'aquesta autopista, a la zona entre Cardedeu i la Roca del Vallès, en direcció al sud. Ara mateix a la C55 hi ha un petit tram de retencions a l'altura de Manresa, en sentit sud, també per un accident en aquest punt de la via, i per obres es mantenen aturades d'un parell de quilòmetres, lentitud, aturades, vaja, a la zona de Copons, a l'altura de Copons i en sentit Barcelona. Pel que fa a volum de trànsit, ha millorat força la circulació, no ha estat en general una operació de retorn complicada aquest cap de setmana, aquest diumenge tarda, i el que queden són punts amb intensitat, sobretot punts de la C58 o de la C33 d'entrada a Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Moltes gràcies. I els manifestants que estan concentrats a la Puerta del Sol arran de la protesta pel nou decret d'habitatge han anunciat que es mantindran de manera indefinida, rememorant així l'esperit del 15M. I Comissions Obreres ha donat suport en aquesta acampada i crida a un tsunami social per reclamar un dret a l'habitatge. Paral·lelament, el president del govern, Pedro Sánchez, ha confirmat des de Getafe que el govern espanyol està treballant contra la lotja per portar aquesta normativa del Consell de Ministres dimarts vinent. Dintre de les negociacions, Junts ha marcat les seves condicions per avalar el text. Jordi Turull ha obert la porta al suport per frenar els fons voltor i incentivar el lloguer, tot i que ha advertit que no votaran a favor de paquets o mesures heterogènies que puguin perjudicar els petits propietaris.
5: Nosotros no queremos que se desahucie a la gente porque no puede pagar. Pero esto no puede ir a costa del propietario. El Estado tiene que decir, mire, usted esté tranquilo, por su vulnerabilidad no lo vamos a echar de la vivienda, y usted, señor propietario, esté tranquilo, que lo que le tenía que pagar él se lo voy a pagar yo. Lo que no puede ser es que acaben en situaciones de vulnerabilidad más los propietarios, algunos propietarios que tienen que pagar la hipoteca de ese piso que no se les está pagando el alquiler.
3: I també un total de 24 alumnes aspirants a maquinistes han començat aquesta tarda a formar-se en el grup de Renfe a l'Hospitalet de Llobregat. Es tracta de la 20a promoció del curs d'aspirants de maquinista. I tots aquests estan repartits en 11 campus de formació que l'empresa té en l'estat. N'hi ha 40 a Madrid i juntament amb l'Hospitalet són els que més alumnes tenen. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
6: Bona tarda, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'Esport Català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 15 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra. Amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, i Roger Aliaga, el control de so, aquí arrenca l'Enjoc. L'Eric López. Eric, com estàs? Bona tarda.
7: Molt bé, Ignasi, què tal? Bona tarda.
6: Molt bé, repassem el més destacat de la jornada als titulars. Comencem parlant de futbol i del Prat, que ha golejat a la Copa del Rei.
7: Els potablaves han guanyat 1-5 al camp del Sant Rafael Eivissenc i posa peu i mig a la primera ronda de Copa, on jugaria contra un equip de primera divisió. Abans, però, hauran de certificar el bitllet en el partit de tornada al municipal del Sagnier diumenge a les 4 de la tarda.
6: L'Espanyol, parlem de la Lliga F, empat a Riazor.
7: Les de Sara Monforte han empatat al camp del Deport per 1-1 en un partit que ha acabat fa uns minuts. L'Espanyol s'ha avançat a la primera part amb un gol de Lara i les gallegues han igualat el partit a la represa. Pel que fa al Barça, manté el ple de victòries a la Lliga abans d'una setmana en què viatja a Roma a la Champions i rep el Madrid al Camp Nou a la Lliga. I el Badalona continua sense guanyar a casa.
6: D'altra banda, el Barça B, també futbol femení, continua sense guanyar.
7: El filial blaugrana va tornar a perdre 1-0 al camp de l'Osasuna i suma només un punt de 9 possibles en l'inici de Lliga de la Primera Federació Femenina. A segona, la M és el nou líder, gràcies al triomf per 0-1 a Elx i la derrota de l'Espanyol B per 3-0 davant l'Ona Sant Adrià. Primera victòria a domicili de l'Europa des de l'abril del 2025. 1-3 a Villaviciosa de Odón i golejada del Barça C a Múrcia 0-5.
6: I a la Primera Federació Masculina, l'Europa guanya per fi el primer partit.
7: Tot i fer un partit molt discret, els escapulats han derrotat el Rayo Majadahonda per 1-0 amb un gol en temps afegit en el debut a la banqueta de Luis Blanco. Josef Staitzun, en un rebot després d'una rematada d'Àlex Cano, ha fet el gol del triomf de l'Europa. També al temps extra va guanyar el Sant Andreu a Tarragona 1-2, un resultat que apropa els quadribarrats a la zona alta de la classificació i els permet atrapar el Nàstic.
6: Vuit i cinc, marxem de ronda.

0: Doncs com estan els partits que s'estan jugant a aquesta hora de diumenge, 27 de setembre de 2026. Només tenim un parell de partits en joc. D'una banda, en bàsquet, Lliga Catalana de Tercera FEB. Doncs la final a 4, Mollerús, aquesta gran final entre Espanyol, Cornellà i Valls. Com està el partit? Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique, bona tarda.
1: Bona tarda, Ignasi. Doncs de moment el temps de descans, 1.42 per reprendre aquest tercer període. De moment guanya l'Espanyol Bàsquet Cornellà per 40-32 i el Club Bàsquet Valls que ha retallat diferències, sobretot el segon període, amb un gran segon quart amb un parcial d'11-21. El Club Bàsquet Valls que seguirà batallant per intentar aconseguir aquest títol de Lliga Catalana de Tercera FEB, que no aconsegueix des de la Fren.
0: Doncs veurem com acaba aquesta final. Hi ha hoquei patins, hoquei Lliga Plata, grup sud, primera jornada. Ha d'estar el tram final, si no ha acabat ja, el partit entre el Noia i el Vic, Eric.
2: Doncs acaba d'acabar fa just uns minutets, on el Noia s'ha endut la victòria davant el Vic per 4-3, fent l'últim gol, el gol de la victòria, quan restava un minutet per acabar el partit.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
1: Vinga, són les 8 i 7 minuts, som els de l'En Joc, cada dissabte i diumenge de 8 a 10 del vespre a la teva ràdio local amb el bo i millor de l'esport català. Comencem a repassar la jornada, comencem a repassar en aquest cas el que està donant de si la jornada de futbol el diumenge, on hi ha un equip que s'ha endut una alegria i molt gran. A la Copa del Rei, fase prèvia, partit d'anada, el Prat que jugava a terres eivissenques al camp del Sant Rafael, i se n'ha sortit i amb nota.
2: Sant Rafael 1, Prat 5.
1: Doncs podríem dir pràcticament que ha deixat l'eliminatòria sentenciada al Prat amb aquesta golejada 1-5 en espera del que passi diumenge vinent a les 4 amb la tornada al municipal del Sagnier. Però avui el Prat ha fet la feina i s'apropa i molt a la primera ronda, on ja es trobaria amb un equip de primera divisió. No dels que juguen a Europa, però en qualsevol cas un equip de primera divisió podria visitar el Sagnier d'aquí ben poc a la Copa del Rei, sempre i quan certifiqui el conjunt potablava aquesta gran victòria 1-5 aquesta tarda al Prat Ràdio. Nil Piera.
3: L'E Prat s'ha imposat amb un contundent 1-5 al Sant Rafael en el partit d'anada de la fase prèvia de la Copa del Rei. Els de Cristian Gómez han tingut un bon inici que s'ha vist recompensat amb un gol de Conu abans del primer quart d'hora. Arran del gol, el Sant Rafael ha reaccionat i ha posat el Prat en problemes, marcant el gol de l'empat i gaudint d'ocasions per capgirar el marcador davant una defensa potablava molt obeta. Però a les acaballes del primer temps, Gustavo Renque s'ha inventat un gol que ha estat l'inici de la rebel·lió. Abans de la mitja part, el Prat ha ampliat diferències des dels 11 metres mitjançant Àlex Plaza. Al segon temps és quan s'ha desbocat l'huracà potablava, carrusel d'ocasions que han arrodonit la golejada amb gols de Gustavo de nou i Raúl Inocencio. El capità de l'equip, Carlos García, s'ha mostrat molt satisfet amb la victòria.
4: Bueno, ha sigut un partit que, tot i el resultat, sembla que hagi estat com molt fàcil, però no és així. Hem tingut una estoneta d'estar aquí molt igualats, que podríem haver encaixat un parell de gols, però bueno, hem sabut remuntar i tornar a la senda del bon lloc i al final ha sortit bé.
3: El Prat deixa així encarrilada la seva classificació per a la primera ronda de la Copa del Rei, on s'enfrontarà a un equip de primera. Abans, però, haurà de rematar la feina diumenge vinent al Sagnier.
1: Doncs a la Transmic han fet els nostres companys del Prat Ràdio, han parlat també amb més protagonistes, per exemple el tècnic Cristian Gómez, que deia això.
5: Ha sigut complicat perquè al final la pilota costava que rodés, molta calor i bé, el que t'he dit abans, s'hem aixecat molt d'hora, hem estat tot el dia fora i pràcticament no hem descansat, així que té molt mèrit perquè ahir va haver-hi resultats on tots els locals van guanyar, cap equip visitant va aconseguir marcar un gol i avui hem fet 5 i molt orgullós del treball, amb coses que a millorar, òbviament, però molt orgullós. Crec que estem treballant en això, amb pressions cap amunt, no mirant darrere, i a vegades surt i a vegades no, però crec que avui ha sortit i ho hem fet molt bé, els hem desgastat molt, ells a la primera part ens han fet una pressió molt alta també, ens han desgastat molt, però crec que hem estat bé, i crec que si haguéssim estat una mica més encertats a l'última passada, a la segona part, haguéssim pogut fer més gols, però bé, no s'hi pogut demanar més, i ja s'hi he dit ara mateix, orgullós del que han fet.
1: Doncs ben orgullós, Cristian Gómez, el tècnic de la Prat, en plenes festes del Prat, per cert, doncs el conjunt pot hablar amb aquest 1-5 al camp del Sant Rafael, que també ha deixat molt bones sensacions, evidentment, als seus jugadors, per exemple, Àlex Plaza.
6: Sí, bueno, primer partido de ida, sí que es verdad que la primera parte no hemos conseguido ser todo lo contrario desde juego de lo que queremos con nuestra metodología, pero al final hemos encontrado soluciones con las transiciones y hemos encontrado un buen resultado. Luego la segunda parte hemos ajustado algunas cosas y ya se ha visto que cuando conseguimos mover el balón de un lado a otro y encontrar esos espacios y tener un poquito de calma, pues acaban llegando los goles. Al final es una eliminatoria, no se puede dar nunca por cerrados. Sí que es verdad que pues es un buen resultado, no nos vamos a engañar, pero hay que ir al Sagnier como si fuésemos 0-0 y sobre todo seguir construyendo el equipo, adaptándonos a la idea del míster y a seguir.
0: En Joc, el programa de l'esport català.
1: 8 i 11 minuts, vinga, parlem també de la Lliga F, cinquena jornada, on l'Espanyol acaba de puntuar a Riazor i on ahir també van jugar Barça i Badalona.
2: Deportivo 1, Espanyol 1, Logroño United 0, Barça 2, Badalona 0, Granada 1.
1: Doncs empat de l'Espanyol aquesta tarda a Riazor, una llàstima perquè s'havia avançat el conjunt perico amb el gol de Yara al minut 30 de la primera meitat, amb una bona recuperació i molt bona definició amb xut amb cama dreta, creuant fent impossible la sortida de la portera. però el Depor a un quart d'hora del final aproximadament ha acabat empatant amb gol de Milene. La veritat és que al final també és cert, s'ha d'admetre que les gallegues haurien pogut guanyar el partit, però al final l'Espanyol ha salvat un puntet i per tant ja en suma 5 en aquestes 5 primeres jornades, ocupar ara mateix la 12a plaça. Ahir, victòria del Barça, 0-2 al camp del Logroño United. Molt treballada aquesta victòria i va costar més del compte. De fet, les locals van fer una rematada al travessí i van tenir bones opcions també per marcar algun gol. Però, en qualsevol cas, el gol de Maïssa Baja, que va establir un nou rècord de precocitat golejadora al primer equip del Barça, va marcar amb només 15 anys, 8 mesos i 10 dies. Aquest gol a la primera meitat deixava el partit una miqueta encarat i després Patrick Jarro, amb un gran gol, va acabar de culminar aquest 0-2, que deixava bones sensacions a la banqueta del Barça, un Barça que continua líder amb 15 punts, ha guanyat els 5 partits, té 2 punts més que el Real Madrid i... Tot això arriba en una setmana important, perquè el dimecres el Barça juga a la Champions al Camp de la Roma i el pròxim diumenge al Camp Nou, clàssic entre el Barça i el Real Madrid, amb el lideratge en joc, perquè el Barça, com diem, té 15 punts, el Real Madrid 13. De tot plegat en parlaven el tècnic Pere Romeu i Aitana Bonmatí, que va tornar després de 3 mesos d'inactivitat.
7: Dos partits importantíssims. Un primer a Roma Champions, sempre exigent, sempre complicat, sempre fora de casa. És molt i molt difícil guanyar i tenir bon joc, esperem tenir-lo, evidentment. Seria una victòria que ens posaria ja 6 punts a Champions en 2 jornades, algo importantíssim per nosaltres. I després a l'Spotify Camp Nou amb la nostra gent contra el Real Madrid, un clàssic que sempre, sempre, sempre volem guanyar, que el Real Madrid està en una bona dinàmica també de resultats, així que intentarem endur-nos els 3 punts cap a casa.
8: Bé, setmana molt xula, continuem amb la Champions a Roma, després el clàssic de diumenge, així que res, esperem a molts col·legs al Spotify Camp Nou. Serà un partit xulo, com sempre, contra el Madrid, un partit complicat, el Madrid aquest any s'ha reforçat bé i segur que ens donaran guerra, però nosaltres, com a col·legs que som, volem guanyar tots els clàssics i bé, prepararem la setmana per guanyar els 2 partits, primer la Champions i després el clàssic.
1: I al Badalona se li està resistint la victòria a casa, va jugar a Palamós mentre continuen posant la gespa a la Municipal de Badalona, però ahir va caure 0-1 davant del Granada, un resultat segurament enganyós perquè el Badalona va mereixer bastant més. Malgrat tot, de moment en 2 partits a casa no ha aconseguit guanyar el conjunt badaloní, que això sí, continua en una còmoda zona de classificació, 6a plaça amb 7 punts. Després del partit, el tècnic Marc Ballester i la jugadora Lucía Martínez feien autocrítica, però també comentaven que segurament l'equip havia merescut més.
9: Justa pel que hem vist dins del camp, la primera part de molt més control, de tenir molt més la pilota doncs, a camp també propi, ens ha costat més arribar a camp rival, però sí que la segona part crec que les acabem de tancar i ens falten idees a zona 3, prop d'àrea rival, ens ha faltat doncs, determinació, ens ha faltat decidir millor, però sí que penso que l'empat era el mínim que mereixíem i bueno, doncs és el que és el futbol, et pengen una pilota des de mig del camp, poca concentració en aquella acció i bueno, ens va bé per adonar-nos de tot el que necessitem canviar també i que hi haurà equips que ens provocaran el mateix que ens ha provocat el Granada avui.
10: Sí, creo que el equipo ha sido superior, ha tenido bastantes ocasiones, pero bueno, creo que lo que he comentado, esta liga es muy competitiva. Creo que tienes que tener ese acierto de cara a portería en las ocasiones que generas y si no lo tienes, pues en cualquier minuto te pueden generar una ocasión y marcar. Sí, bueno, yo creo que al final también el cansancio, el ir a contracorriente todos los últimos minutos, también ha generado cierta desesperación quizás dentro del equipo y bueno, pues al final intentas llegar a área con el máximo número de jugadoras, a lo mejor desproteges un poco más nuestra área y bueno, pues un balón largo, al final es un cúmulo de desaciertos que bueno, pues al final se llevan ellas la victoria.
1: I 16 minuts, parlem de la segona divisió masculina. Hem arribat a la 7a jornada i els dos equips catalans que continuen sumant a la zona alta de la classificació. Aquests són els marcadors.
2: Celta Fortuna 1, Sabadell 1, Girona 2, Albacete 0.
1: Doncs el Sabadell va treure un punt de mèrit ahir del camp del Celta Fortuna, 1-1, empatant el gol inicial dels gallecs i sumant un altre puntet que permet als arraquinats situar-se a la 7a plaça amb 12 punts, només un puntet de la zona de playoff. Ferran Costa, tècnic arraquinat.
11: Penso que l'equip ha entrat molt bé al partit, hem tingut aquesta situació aïllada, ens han penalitzat. Valoro doncs, que l'equip ha seguit en la seva línia, ha seguit anant endavant, s'ha entrat en el partit, naturalitzant l'errada, que és evident que no podem donar-li aquesta facilitat als rivals, però més que enfadar-me, em sap malament perquè estan fent molt bons partits els nois, estan jugant amb molt esforç, té molt mèrit el que estan fent, i em sap malament que hagin de passar per aquest peatge de la responsabilitat en una acció negativa.
1: Una Sabadell que de moment ho ha sumat tot a casa, 3-3, però que fora encara no ha guanyat. Tres empats, volem dir, i una derrota en els quatre partits com a visitant. I una miqueta per sobre hi ha el Girona, que de fet està en zona de play-off, 5è amb 13 punts, després d'aconseguir la quarta victòria als últims 5 partits, tot i que segurament no va fer un partit espectacular, però va acabar guanyant davant de l'Albacete per 2-0. Després del partit, el tècnic Quique Álvarez admetia que cal millorar.
12: Jo crec que el meu equip en general hem de millorar, però torno a dir, hem de posar en valor d'on venim, on estem, com estàvem avui, i a partir d'aquí créixer i no posar-nos una vena als ulls i dir, bueno, tot va perfecte, ja ho sé que no, però també mirar les coses positives de l'equip, l'esforç que està fent, els punts que hem tret, i és un lloc perfecte per créixer.
1: 8 i 18 minuts, és moment de repassar la primera federació femenina, tercera jornada, on el Barça Atlètic, que ha estat campió les dues últimes temporades, encara no ha guanyat després de tres jornades.
2: Osasuna 1, Barça Atlètic 0.
1: Doncs un punt de nou, de moment, per al filial blaugrana, que ara mateix ocuparia l'antepenúltima posició de la classificació. Recordem, això sí, que com que hi ha reestructuració a la primera federació femenina, l'any que ve en guanya la Lliga només baixa un. A més, pujaran 10 equips de cop, 15 equips de cop, volia dir, 5 de cadascun dels 3 grups de segona federació. En qualsevol cas, de moment, el Barça Atlètic, que, com diem, és antepenúltim amb només un punt de 9 possibles. I una categoria per sota, com dèiem, segona federació femenina, grup segon, quarta jornada, tenim 5 equips de casa nostra, i aquests són els marcadors d'aquesta jornada.
2: Ona Sant Adrià 3, Espanyol B 0, Múrcia 0, Barça C 5, Elx 0, AM 1, Villaviciosa de Odón 1, Europa 3.
1: Doncs l'AM és el nou líder, amb 10 punts, un més que Ona Sant Adrià i Espanyol B. I és que avui Ona Sant Adrià, precisament, li ha guanyat el filial blanc i blau per 3-0. Primera derrota de la filial de l'Espanyol i a bona victòria Ona Sant Adrià per recuperar-se de la derrota de la setmana passada al Nou Sardenya. Després del partit, un partit que hem pogut seguir a ja ho direm, als canals oficials de la Federació Catalana de Futbol, hem escoltat una de les jugadores de l'Ona Sant Adrià, que ha estat escollida millor jugadora del partit, la Júlia Maillo.
13: Doncs sí, sempre sabem que els partits contra l'Espanyol són molt complicats. Tenim una rivalitat molt especial entre els dos. Sabíem que seria complicat, però crec que ens hem trobat bastant còmodes al partit. La primera, tot i anar 1-0 i ser de falta, crec que hem generat moltes ocasions, i la segona part igual, fins que ens han acabat entrant. Una victòria sempre és important, i més venint d'una derrota. Les derrotes ensenyen i s'ha vist al camp. És molt complicat guanyar i sumar, així que tots els punts els hi donem valor i molt contentes.
1: I contentes també tant el Barça C, que va golejar 0-5 a Múrcia, això li permet doncs estar a la zona alta de la classificació amb 8 punts, i també l'Europa, 1-3, segona victòria consecutiva després del cop dur que va ser la derrota als despatxos del primer partit per alineació indeguda. Això fa que l'Europa doncs de moment estigui a 2 punts de la zona de descens directe, i a més ahir va guanyar per primera vegada a domicili en Lliga des del 26 d'abril del 2025. L'any passat a Primera Federació no va aconseguir cap victòria, només 3 punts de 39. Ahir, per fi, l'Europa va guanyar a domicili, i això va deixar molt satisfeta la seva entrenadora, Nani Aces.
14: Bueno, es diu aviat, és dur dir-ho en veu alta. Són molts dies que l'equip no guanyava fora del Sardenya o lluny de la nostra gent, i ostres, quin escenari més complicat avui per fer-ho. Se'ns ha posat tot al revés quan faltava poc temps de partit i em quedo amb aquesta capacitat de reacció de l'equip, de no voler marxar d'aquí avui sense els 3 punts i no només haver fet un gol sinó haver fet el de la tranquil·litat, que era l'Utres, i poder marxar a casa amb aquesta festa que han fet ara de mestres.
1: Vuit i 22 minuts i a la primera federació masculina, grup segon, cinquena jornada. Avui ha arribat per fi la primera victòria de l'Europa i ahir també vam tenir duel català.
2: Europa 1, Rayo Majadahonda 0, Nàstic 1, Sant Andreu 2.
1: Doncs per fi ha guanyat l'Europa, ha necessitat 5 jornades, justament en el debut a la banqueta de Luis Blanco, 1-0, victòria davant del Rayo Majadahonda amb un gol en temps afegit al minut 94 en un corna llançat per Gori, que ha rematat el capità Àlex Cano, ha rebutjat el porter i ha rebotat a l'esquena de Josef per acabar introduint, encara que fos involuntàriament, doncs la pilota dins de la porteria del seu rival. L'Europa aconsegueix la primera victòria, suma 4 punts, se situa a un punt de la zona de Parma i després del partit parlàvem amb el gran protagonista, el capità Àlex Cano.
15: Estem molt contents després d'aquesta victòria que necessitàvem després d'aquest mal inici. Portàvem 4 partits sense guanyar i es feia llarg, no?, aquesta mala dinàmica, i per nosaltres guanyar aquí a casa, a Can Dragó, amb la nostra gent. Avui ens hem sentit com el Sardenya, l'afició ha empenyat fins al final i ens han dut aquesta victòria al minut 94. Crec que ens fa, doncs, canviar de tendència i esperem que a partir d'aquí, doncs, les victòries arribin i estiguem ara, doncs, més tranquils i ens hem tret de sobre aquesta angoixa de no guanyar. I el gol ha estat, doncs, el darrer córner que semblava, doncs, que era l'última ja ocasió del partit, i ha entrat al primer pal, he pentinat i sincerament no he vist ni com ha entrat. Ja quan he girat el coll, he vist la pilota dins, ho he celebrat i m'han explicat que hi ha hagut com un petit rebot i hauré de mirar la tele aviam com ha estat, perquè sincerament no he vist ni com ha entrat la pilota al fons de la xarxa, però molt, molt content per la victòria, perquè a més en l'últim minut de l'afegit, doncs, també fa reforçar molta energia de cara ja a la setmana que ve amb l'Osca.
1: I a la sala de premsa, satisfacció també del nou entrenador de l'Europa, Luis Blanco.
16: Necessitàvem aquesta victòria, jo crec que ens donarà molta energia. Hem crescut, avui, que podíem guanyar, i això és molt important. No ha sigut fàcil, la primera part s'ha angustiat una miqueta, però hem anat de menys a més, hem acabat molt bé el partit, amb energia, amb ganes, i s'ha decantat per nosaltres, així que estem molt contents.
1: I ahir, derbi vibrant, duel català vibrant a Tarragona entre el Nàstic i el Sant Andreu, va acabar guanyant 1-2 al conjunt quadribarrat, primera victòria a domicili amb un gol al minut 96 d'Alexis García.
17: Bueno, molt content pel meu primer gol, per estrenar-me a la categoria. Bueno, al final m'he quedat allà despenjat, a Torices m'ha pogut veure i fer-me la passada, i una vegada, doncs, ja he encarat a porter, he pogut definir bé i donar els 3 punts a l'equip. Crec que ningú de fora s'esperava que Sant Andreu avui guanyés al camp del Nàstic, ho hem aconseguit. Bueno, ara seguir en aquesta dinàmica, a casa fer-nos fort i continuar sumant també de 3.
1: Doncs el Sant Andreu ja suma 7 punts, se situa a 2 punts del play-off i empata amb el Nàstic. Ahir va caure segona derrota consecutiva per a l'equip on juga Manel Royo.
18: És futbol, no crec massa amb les injustícies. Crec que sí que hi ha situacions que com a equip hem de tractar de gestionar d'una manera diferent, millor, però com venia dient els teus companys, crec que és una derrota completament diferent de la que vam sofrir al Corcón. A casa ens sentim forts, venim empujats per la gent. Avui crec que, bueno, l'equip estava convençut de sumar la tercera consecutiva a casa. Aquestes ganes de victòria ens han jugat una mala passada al final, perquè, bueno, malauradament només sortir la segona part ens hem trobat amb un penal en contra, però l'equip, com et dic, hem pujat per un nou estadi que tornava a apretar, tornava a vibrar, ha aconseguit el gol de l'empat, i les sensacions al camp eren que ens podíem tornar a emportar els 3 punts i l'equip volia més. Fruit d'aquesta ambició d'anar pel partit, una pilota parada a favor al final, que segur que hem de gestionar millor, no ho hem fet i ha caigut de l'altra banda.
1: Doncs tant Sant Andreu com Nàstic a dos punts de la playoff, l'Europa a un punt de la permanència. Així està la primera federació masculina. Ens aturem 3 minutets i parlem de la segona, de la tercera, de la Lliga Elite, aquí a En Joc.
0: En Joc, el programa de l'esport català.
19: La xarxa de comunicació local.
20: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
21: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
20: Entrades a auditori.cat.
22: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
23: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
24: L'exploració dura. Quan més lluny està un planeta de la Terra, menys missions s'hi han enviat per explorar-lo. A Júpiter hi hem enviat 9 missions, a Saturn 4. Hi haurà només una, la Voyager 2 de la NASA. Aquesta sonda es va enlairar de la Terra el 20 d'agost de 1977 i abans d'arribar a Urà va passar a prop de Júpiter i de Saturn i els va estudiar. Finalment, el 24 de gener de 1986 va sobrevolar Urà, va passar a prop, va passar a 81.000 quilòmetres i va obtenir moltes fotografies d'aquest planeta. Després de viatjar més de 3.000 milions de quilòmetres en 9 anys, la Voyager 2 va recopilar gran part de la informació que tenim d'aquest planeta. Va obtenir fotos dels seus anells, de les seves llunes i del propi planeta en només 6 hores, perquè va passar a prop i va marxar. Què va descobrir? Doncs va descobrir 10 noves llunes, 2 nous anells i un camp magnètic molt intens, molt més fort que el que té Saturn. També va estudiar l'atmosfera del planeta i va descobrir que no és d'hidrogen i d'heli, com Júpiter i Saturn, sinó, sobretot, de metà i amoníac. Va descobrir també que Urà és un tipus de planeta gegant diferent de Júpiter i Saturn. Els investigadors sospiten que en el seu interior pot haver-hi oceans d'aigua i gel. La Voyager 2 també va passar molt a prop d'un satèl·lit d'Urà, Miranda, i va descobrir que és un cos sorprenent, amb grans canyons i barrancs de 20 quilòmetres de profunditat. Sembla com si una part de la seva superfície s'hagués trencat, potser pel xoc d'un altre cos, i després s'hagués reconstruït.
19: La xarxa de comunicació local.
0: En joc. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local. Amb Ignasi Trapero.
1: Dos quarts de nou del vespre, som els de l'Enjoc. Estem repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana pel que fa als equips de casa nostra. Estàvem parlant de futbol i ara és moment de fer-ho de la segona federació masculina del grup segon, quarta jornada, on el Barça Atlètic és el nou líder després de tots aquests resultats.
2: Barça Atlètic 4, Penyesport 0. Espanyol B 5, Carnedo 0. Girona B 3, Osasuna B 2. Logroñés 0, Olot 2. Utebo 0, Reus Redis 1. Manresa 0, Logroñés B 1. Ebro 1, Terrassa 0.
1: Doncs ahir no havien anat bé les coses per als dos equips catalans que van jugar, que van perdre els seus respectius partits, però avui, déu-n'hi-do, amb 5 victòries dels equips de casa nostra que han jugat avui, i a més ubicant-se molts d'ells a la zona alta de la classificació. Com us dèiem, el Barça Atlètic és el nou líder gràcies a la seva victòria ahir per 4-0 davant del Penyesport i de la derrota avui de l'Osasuna B al camp del Girona B. Un Barça Atlètic doncs, que entrena Juliano Belletti.
3: Fue un partido bastante difícil. Mirando el resultado, puede ser que haya alguna trampa por ahí, pero

0: Golejat aquesta tarda 5-0 a l'Arnedo, dos partits a casa i dos 5-0 per al conjunt, per al filial Perico, que entrena Sergio García. Gran remuntada al Girona B davant de l'Osasuna B, que arribava com a líder per acabar guanyant, en aquest cas 3-2, i ubicar el filial gironí a la quarta plaça. Els quatre primers classificats, de fet, són filials. I el cinquè s'ha colat aquí segurament de manera sorprenent, poca gent l'esperava aquí, és l'Olot, que ha guanyat avui 0-2, victòria molt convincent doncs al camp del Logroñés, amb els gols de Mario i de Walid. I, com dèiem, l'Olot cinquè amb 7 punts, a 3 punts del lideratge. Roger Vidal, el tècnic del conjunt garrotxí, després del partit, deia això.
1: L'equip ha estat molt bé, l'equip guanya confiança, amb pilota, sense pilota, es veu que ens hem trobat en joc, i era un repte per nosaltres, ho repeteixo, però és que era molt important defensivament estar bé. Tots els gols que ens han fet han set petits errors que penalitzen. Llavors, minimitzar-los i ser capaços de defensar amb el bloc, les línies juntes, dominar com hem fet avui. No l'he mirat encara, nosaltres sortim a guanyar cada partit, pas a pas, i dic molt clar que no vull tornar a fotre com l'any passat, partit a partit, 3 punts importantíssims avui, i amb l'equip que tenim, repeteixo que som capaços de guanyar a tothom, però també som capaços de perdre contra qualsevol. Llavors, humils, treballadors, ambiciosos, i pas a pas.
0: I a l'últim partit d'aquesta tarda, gran victòria del Reus al camp de l'Utebo, 0-1, amb un gol al minut 96 d'Unai, que permet sumar al Reus Redis la seva segona victòria en aquesta temporada i ubicar-se a la desena plaça amb 6 punts, de moment en una zona còmoda de la classificació. I ahir, com us dèiem, doble derrota catalana. El Manresa va encaixar la segona derrota consecutiva, 0-1, al camp a casa davant del Logroñés B. Sensacions doncs, que manifestaven després del partit el tècnic Sergi Trullàs i el jugador Aleix Díaz.
2: Penso que hem fet un bon partit, hem començat molt malament, un error molt greu que ens ha perjudicat i una altra vegada ens ha posat per darrere el marcador. Quan la poses per darrere el marcador costa més, tot es precipita, però encara així penso que l'equip ha tingut una bona mentalitat, ha tingut paciència, no s'ha tornat boig, penso que hem tingut bastantes ocasions de gol.
3: A vegades la pilota no vol entrar, i hem d'acabar de mirar els detalls de per què no ha volgut entrar o si podíem haver fet alguna cosa més per intentar forçar unes ocasions una mica més clares. Un error, sobretot tempraner, ja t'obliga a anar tot el partit a remolc, i Polisona sí que hem mantingut bastant la calma, sort que la primera part hem jugat bastant bé, però a la segona part sí que ja, quan començaran a acostar-se els minuts finals, hi ha aquesta ansietat de, ostres, ja anem per darrere el marcador, s'ha semblat una mica, tot i que hem seguit tenint ocasions i jo crec que ens hem merescut l'empat com a mínim.
0: I qui també va caure, primera derrota de la temporada, va ser el Terrassa, 1-0 al camp de l'Ebro, i doncs, com diem, primera desfeta en aquesta campanya del conjunt agarenc, que ara mateix és 8è la classificació, amb 7 puntets, els mateixos que l'Olot, que marca el playoff. Està bé l'equip d'Oriol Alsina, però ahir doncs, va haver d'explicar aquesta derrota.
4: No, mira, tinc molt de respecte pels àrbits, molt de respecte, som una gent que fan una feina molt, molt complicada, i per l'arbitratge d'avui no canviaré d'opinió, o sigui, no vull opinar de l'arbitratge d'avui, i per res és responsable l'arbitratge de tot això que ha passat avui. O sigui, ja sé que és incomprensible, però ha passat i ja està. O sigui, jo sempre valoro molt la feina dels àrbits, per tant no vull valorar el que ha passat avui. Hem jugat tot el partit amb un jugador menys, a 34 graus, amb un camp molt difícil per nosaltres, i hem competit i hem anat a per la victòria. En tot moment hem sigut dominadors del partit, i en tot moment hem apostat nosaltres per el futbol. La veritat és que estic molt orgullós dels meus futbolistes, i estic molt orgullós de l'afició que ens ha animat fins al 95.
0: A 8 i 37 minuts, és moment de parlar de la tercera divisió del grup 5è, on tenim els catalans. Quarta jornada que ens deixa tots aquests marcadors.
5: Badalona 4, Sant Cristòbal 0, Poble Mafumet 2, Vilanova 3, L'Escala 3, Martinenc 2, Fundació Esportiva Grama 3, Vilassar de Mar 0, L'Hospitalet 2, Cerdanyola 2, Mollerussa 1, Cornellà 1, Europa B, 1, Muntanyesa, 0. Peralada, 3, Atlètic Lleida, 0. Sant Joan, Atlètic Montcada, 2, Tona, 1.

0: Doncs ha caigut el líder, la muntanyesa, que arribava com a invicta i com a imbatut. No havia encaixat ni tan sols cap gol, havia guanyat els tres primers partits. Avui ha caigut el nou Sardenya 1-0 davant de l'Europa B i ha perdut la seva condició d'invicta, però continua primer amb 9 punts, un més que el Vilanova i dos més que la Fundació Esportiva Gramà. I qui ja apareix en la zona alta de la classificació, tal i com se l'esperava al principi, tot i que no va començar massa bé la Lliga amb dues derrotes consecutives, doncs és el Badalona, que avui ha tornat a guanyar, segona victòria consecutiva en un partit que hem pogut seguir a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, i que ha resolt ja a la primera meitat amb una golejada davant del Sant Cristóbal. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran, bona tarda, com ha estat el partit?
1: Bona tarda, doncs com bé dèieu, el Badalona ha deixat resoldre el partit a la primera part amb aquest 4-0, i de fet feia molts anys que ho comentava més d'un aficionat del Badalona, que no veien el seu equip jugar d'aquesta manera i fer una autèntica exhibició futbolística en forma de moviments dins del terreny de joc, i sobretot també haver pogut fer 4 gols en els primers 45 minuts, no? Un Badalona, doncs, que ha marcat un parell de dianes a través del seu davanter centre, Martí Alonso, l'ex de la Grama. Un altre gol l'ha fet Josu, que després n'ha tingut un altre, ha estat a punt de fer un altre diana també Josu Rodríguez, però s'ha lesionat en aquella jugada, i també doncs Juaco ha culminat també aquests 4 gols que el Badalona li ha marcat al Sant Cristóbal en un segon temps més tranquil, en un segon període on el Sant Cristóbal ha fet 5 canvis d'una tongada i on ha tingut una mica més de profunditat l'equip de Cristian García. Fins i tot hi ha hagut un pal, Jaime també ha fet una bona intervenció, el porter del Badalona, però l'equip escapulat ha continuat tocant i també ha tingut les seves opcions en forma de contracops, sobretot a les botes de Tom Diawara, per fer el cinquè. Com dèiem, molt bon partit del Badalona, que no li ha donat opció al Sant Cristóbal, i la nota negativa és que l'equip de Geni San Pietro està sortint a lesionar per partit. Si la setmana passada es lesionava, en aquest cas, Pepe Bonilla, doncs avui ha estat Josu Rodríguez el que, amb problemes musculars, a la segona part no ha pogut sortir al terreny de joc, i per tant continua acumulant lesionats la nòmina de l'infermeria del Club Futbol Badalona. La part positiva, la segona victòria consecutiva que deixa a l'equip a la part noble de la classificació.
0: Gràcies, Ramon, bona tarda.
1: A vosaltres.
0: Doncs, com us dèiem, hem vist aquest partit a la Joc Televisió, a les televisions locals, a la plataforma La Xarxa Més. Just després de la partida escoltàvem valoracions del vigolejador del Badalona, Martí Alonso, i també del jugador del Sant Cristóbal, Mario Cantí.
2: Avui són 3 punts que ens donen aquesta alliberació, no?, una miqueta, i que ens donen els ànims i les forces per continuar creixent. Una molt bona primera part, on hem sabut aprofitar les nostres oportunitats. Hem estat molt, molt junts, hem sigut una pinya, i al final això és el que ens porta, doncs, al resultat final. Demà pàgina en blanc, però tornem a pencar, tornem a una setmana amb un equip al cap de setmana molt difícil també, i a lluitar-ho.
3: Bueno, crec que he fet una primera part desastrosa, no hem estat a l'alçada que se'ns demanava. També és veritat que estem jugant contra un equip que té molt, molt de nivell, i és veritat que ens ha costat. I ja està, crec que hem de treure el positiu, que sé que la segona part no hem rebut cap més gol, i intentant nosaltres crec que hem generat alguna ocasió més, i ja està, amb un porrar la ment i posar el focus ja en el dimarts per seguir entrenant i intentar millorar la setmana que ve.
0: Doncs el Badalona ja el tenim a la zona noble, com ens deia el Ramon Duran, una classificació que, com us dèiem, continua encapçalada per la muntanyesa amb 9 punts, tot i que avui ha perdut el seu primer partit i ha encaixat el seu primer gol davant d'un Europa B que fins avui no havia guanyat, i avui ha aconseguit els 3 primers punts o la primera victòria de la temporada, 1-0. Després del partit escoltàvem els dos tècnics, Ramon Gatell, el de l'Europa B, Luis Gallego, el de la Monta.
4: Contentíssim perquè al final, no, després de 3 jornades que crec que ho hem fet molt bé, o moltes coses bé, perquè al final si no guanyes tornem a dir que ens ha faltat alguna cosa, però avui hem sigut el mateix, no? Hem portat el partit, hem dominat. Primer part potser sí que ens ha costat una miqueta de generar, perquè al final ells estaven ben col·locats, i també el fet d'haver marcat molt d'hora la segona part ha obert més els espais, hem generat més, i el punt però, no, és de no haver sentenciat abans, que crec que hem tingut opcions per estar tranquils els últims minuts.
5: Bueno, sabíem que veníem a un camp dificilíssim, sabíem que veníem a enfrontar-nos a un rival com l'Europa B, que mereixia molts més punts dels que portava, i no hem estat bé, no hem estat bé, l'Europa ens ha superat, han sigut millor que nosaltres. Penso que la primera part, tot i això, ens hem defensat prou bé, hem generat, penso que en tot el partit hem generat una bona ocasió de gol, que ha estat a més un dispar llunyà. Per tant, penso que més enllà de la part defensiva, que crec que hem estat bé, no et diria fantàstic ni molt bé, però crec que la part defensiva, 60 minuts estan bé, hem estat bé, tot i que ens han arribat alguna vegada, però sobretot hem estat molt malament en pilota, molt malament.
0: I qui se situa a la segona posició, només un punt de la monta, és el Vilanova, que ha guanyat en aquest duel de la zona alta al camp de la Pobla amb Mafumet, 2-3. Com ha anat Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique?
6: Els visitants s'han avançat fins a dues vegades, però el conjunt de Xavi Vilagut ha sabut reaccionar en totes dues ocasions. Marc Roquet ha fet el 0-1 després d'un rebot al travesser, però Nico Agutzi de penal ha posat l'empat abans que el Vilanova tornés a marcar a les acaballes de la primera meitat, també des dels 11 metres just abans del descans. A la represa, Albert Carol ha fet el 2-2 al minut 79 després d'una bona acció de Teo Pozo. El Vilanova, però, en la jugada posterior, aconseguiria marcar el 2-3 definitiu mitjançant Armand, que ha deixat la victòria visitant sentenciada. Així valorava el partit el tècnic de la Pobla Mafumet, Xavi Vilagut.
7: I bé, al final anàvem una mica justos de cames, ens ha costat doncs, fer aquell últim esforç per tal de poder fer l'empat, però en línies generals estic satisfet amb la versió d'avui de l'equip.
6: El proper partit dels pobletans serà diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda al camp de l'Atlètic Lleida.
0: I qui també està a la zona de play-off és la Fundació Esportiva Grama, tercera amb 7 punts, i l'Hospi, cinquè, amb 6 punts, un Hospi que ha acabat salvant un partit que se li havia complicat molt davant del Cerdanyola. S'havia avançat el conjunt Vallès a 0-2, però l'Hospi ha acabat salvant un punt amb un empat a 2, que ha deixat aquestes sensacions al tècnic de l'Hospi, Raúl Paje, i al del Cerdanyola, Alberto Aibar Peque.
8: No hemos entrado bien del todo al partido, eso sí que es cierto, pienso que hemos querido recuperar el balón muy rápido, no hemos ido bien a nivel defensivo, a nivel de duelos, a nivel de saltos, a nivel de ajustar bien su presión. Y la realidad es que nos hemos encontrado con el gol tempranero en un desajuste y ese gol pues ha condicionado un poco lo que ha ocurrido en el partido. Creo que el equipo ha interpretado bien lo que tenía que hacer en la primera parte. Hemos tenido 3-4 situaciones claras para hacer al menos el gol antes del empate en la primera parte. No lo hemos hecho. Ellos la verdad que lo han hecho bien, han estado acertados. Su portero ha estado fenomenal. La verdad que el Cerdanyola ha venido con una línea de 4, que igual pensábamos que podía venir con línea de 5. Y la verdad que nos ha hecho su partido y lo ha hecho bastante bien.
9: Bueno, clar, fins al 2-0 tinc una sensació molt bona, sabent també de la dificultat que tindríem igualment, encara que estiguem per davant del marcador 2-0, perquè l'Hospi doncs, és un club que està fet per intentar pujar, sabíem que empantarien i això ha passat, i m'he equivocat perquè he fet els canvis massa d'hora, sobretot la segona tandada, i aquí és on crec que hem perdut els dos punts, perquè de l'altra forma crec que hauria sigut molt més difícil doncs, donar-li la volta i acabar empatant el partit, perquè després he fet els canvis massa d'hora i tenia 3 jugadors que no podien moure's, així que hem jugat gairebé 20 minuts sense amb 10 i 10, 11 o 15 minuts amb 9 jugadors.
0: Doncs amb els mateixos punts que l'Hospi, però fora de la zona de play-off per recolaveres de moment, hi ha el Cornellà, que ha empatat 3 dels 4 partits jugats fins ara. Avui, 1-1 al camp del Mollerussa, un Mollerussa que ho està fent bé davant de rivals teòricament superiors, però que no acaba d'aconseguir guanyar. Només ha aconseguit guanyar un partit en aquestes 4 primeres jornades. Després del partit, escoltàvem els dos tècnics també, a Manel Cazorla, el del Mollerussa, i Ignasi Sanabra, del Cornellà.
10: Després de l'empat, s'ha tornat el partit una miqueta boig després del parón de l'aigua i s'ha partit una miqueta l'equip. Però quan robàvem, pues, era encaixar el timing aquest d'últim passe amb el desmarc, que era anar per fora, no carregar dins, i bueno, hem tingut alguna ocasió per acabar de posar-nos amb el 2-1, igual que ells han pogut ficar-se amb el 2-2. Jo crec que ha sigut un partit de molt de nivell i que sumem un punt davant d'un equip que ens ha exigit moltíssim.
11: Bueno, partit com tots els que són aquí, no? Molt trebat, ells són molt intensos, l'àrbitre ha deixat jugar molt a ratos i ha condicionat molt, no? Perquè al final ha hagut poca continuïtat, molt trebat, sí que és cert que nosaltres hem volgut estabilitzar-nos a través de la pilota, però la primera part un pelet lents i hem sigut sortit de segona part i 4-5 errades seguides fins que la sisena errada no forçada ens han penalitzat. I a partir d'aquí, doncs bé, ja ho heu vist, no hem tingut 8-9 situacions molt clares i no hem sigut capaços de remuntar el partit.
0: I sí que ho ha fet, ha estat l'Escala, davant del Martinenc, partit vibrant, 3-2, Ràdio L'Escala, Ivan García.
12: L'anxover Joan Torrents ha trencat l'empat a 0 inicial de penal, però el visitant Francisco Cunha ha empatat i Jorge González ha capgirat el marcador abans del descans. A la represa, els empordanesos han equilibrat l'electrònic gràcies a Arnau Coromina i han remuntat el 85 de penal gràcies a l'encert de Joel Arimany. Són declaracions de David Burillo, entrenador de l'Escala, i Jonathan Pucci, tècnic ajudant del Martinenc.
13: Vaig veure que el Martinenc va penjar la prèvia del partit des del 15 de novembre de 2025, és a dir, la primera volta de l'any passat de Lliga Elit, que no perdien a fora de casa. Llavors, sent nosaltres els primers que els guanyem, doncs algo hem fet bé, també tenim mèrit.
14: Yo creo que al final el equipo ha competido para poder sumar como mínimo un punto, creo que el resultado justo hubiera sido un empate. Cuando cometes tres fallos en tercera división, pues te cuesta los tres puntos, que es lo que nos ha pasado hoy.
12: Els gironins han tancat la quarta jornada amb 6 punts, mentre que els barcelonins l'han tancat amb 5.
0: I el Peralada ha golejat l'Atlètic Lleida 3-0. Uau, Sergi Guiu.
15: La cita no ha pogut començar pitjor per l'Atlètic Lleida. Al minut 2, Alcalá ha agafat de la cintura Noah Marón dins l'àrea lleidatana i ha comès penal. Un minut després, des dels 11 metres, Amoedo ha obert la llauna. Amb l'1-0, el Peralada ha demostrat saber competir allò més bé a casa seva, i l'Atlètic Lleida, que ha comptat amb alguna aproximació protagonitzada per Dieste i Youssef, ha anat a remol fins ben entrat el partit. Als lleidatans els hi ha costat molt ser guanyadors en els duels i no han pogut empatar un marcador que ha enfilat el descans amb l'1-0. Ja a la segona meitat, Beltrán ha fet debutar a Céspedes, però l'Atlètic Lleida ha sortit de nou desconnectat. Sanchís ha comès una falta a 5 metres de l'àrea que Silvero ha transformat en gol al minut 49. La victòria apuntava a quedar-se a casa, i més quan al minut 68 el Calam ha vist la segona groga i ha deixat els lleidatans amb 10. Que no era la tarda de l'Atlètic Lleida ha quedat clar, però s'ha acabat de ratificar quan al minut 72 Pol, porter visitant, ha rebut una dura falta de Pinar i ha hagut de ser substituït pel tercer porter dels lleidatans, Joan Llobera, en absència per lesió d'Albert Alfonso. Sí, el context encara ha empitjorat més. Al minut 83, Urcan ha perdut un duel defensiu que l'ha obligat a cometre penal, veure la segona groga i deixar l'Atlètic Lleida amb 9 jugadors. Alejandro Sánchez ha transformat la pena màxima i ha sentenciat amb el definitiu 3-0. Després del partit, Juan Carlos Beltrán, tècnic de l'Atlètic Lleida, i que a la prèvia parlava de la necessitat de saber competir al camp del Peralada, ha respost a això quan li hem preguntat si ha notat o no aquesta capacitat competitiva en el seu equip.
16: Creo que si queremos hacer más cosas en estos campos, creo que tenemos que adaptarnos mejor a la situación, tenemos que saber lo que requiere el partido, tenemos que leer mejor cuál es el nivel arbitral y cuáles son las referencias que marcan los árbitros en cuanto a los tipos de faltas, tenemos que ganar más duelos, en fin, han faltado más cosas, pero sí que es verdad que los diferentes accidentes que han ido pasando a partir de goles en minutos difíciles, con expulsiones, con lesiones, pues bueno, han hecho que el partido haya sido complicado de manejar.
15: Amb els dos porters lesionats, dos dels centrals sancionats i un altre lesionat, l'Atlètic Lleida haurà d'afrontar la setmana de preparació de cara al partit de diumenge vinent al Camp d'Esports davant la Pobla de Mafumet.
0: I a la Lliga Elit, segona jornada amb aquests marcadors.
17: Rubí 2, Martorell 1, Singuerlín 2, Atlètic Sant Just 1, Sabadell B 1, Manlleu 3, Valls 3, Sant Mauro 2, Turó Peira 4, Can Vidalet 1, Vic 0, Horta 1. Ahí hi ha el partit del dissabte, Argentona 2, Viladecans 3.
0: Doncs el partit que hem pogut seguir a la xarxa, a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, el Rubí ha derrotat el Martorell 2-1, Ràdio Rubí, Siscolara.
18: Trepidant partit el que han jugat Unió Esportiva Rubí i Martorell, amb la influència de les àrees que ha estat en aquest cas clau perquè hagi guanyat la Unió Esportiva Rubí, que sense tenir el control al mig del camp del maig ha acabat doncs arribant, creant ocasions, fent gols i no rebent quan han tingut les ocasions al seu rival. El primer tram del partit ha estat igualat però amb una mica de control del Rubí, d'aquí ha arribat l'1-0 al quart d'hora d'Adri Record i a partir d'aquí ha estat millor el Martorell en un primer temps que ha dominat en joc però sense excessives ocasions de gol. A la represa només arrencar ràpida arribada del Rubí perquè Pau Herranz fes el 2-0 i a partir d'aquí el maig ha embogit ocasions per a uns i per a altres, amb Uri Antonell fent grans parades, bona actuació celebració en defensa de la Unió Esportiva Rubí. Un partit molt vistós que semblava tancat, però just entrant en afegit, Quique ha retallat distàncies 2-1 per ficar la por al cos de la Unió Esportiva Rubí, que ha vist, però, que no arribava cap altra ocasió i es tancava el marcador amb la seva primera victòria en l'actual temporada per sumar els 3 primers punts en Lliga Elit. Es queda el Martorell amunt després de l'empat en la primera jornada.
0: El Manlleu del moment líder per la victòria avui 1-3 al camp del Sabadell B. Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
19: El Manlleu ha esgarrat l'estrena a casa de la temporada del Sabadell B. Victòria usonenca per 1-3 a Olímpia en un partit que ha enfrontat el domini territorial i de pilota del segon equip del centre d'esports amb l'efectivitat a la contra i a pilota aturada dels manlleuencs. S'estrenaven els visitants a l'Equador, passat ja mitja hora de joc aproximadament de la primera meitat, amb la primera diana obra de Guillem Ferrés. Ja havia avisat abans el Manlleu, però el cert és que fregant el descans el Sabadell B podria haver empatat perfectament amb un penal que l'ha xutat Unai Gallego i l'ha aturat Charlie, el porter del Manlleu. A la segona meitat, al quart d'hora, ha arribat el segon, obra de Pau Coll, a la sortida d'una falta llunyana, ha rematat lliure de marca i ha duplicat l'avantatge dels usonencs, i en el tram final semblava la sentència en el 87 gol d'Albert, però a la següent jugada Joel Montero li ha donat una mica de vida al tram final de partit amb l'1-3 definitiu pel Sabadell B. Ha faltat punteria per tot el que ha arribat a generar l'equip de Quico Parcerisses, i aquest era el resum que feia fins i tot ja no d'aquesta jornada sinó de les dues primeres, incloent-hi el 0-0 de la primera jornada a Martorell, un dels extrems d'aquest filial sabadellenc, com és Fran Rivera.
20: Este partido quita mérito de la semana pasada porque es un punto de 6. Una victoria aquí hubiera hecho de la semana pasada un punto muy bueno, pero nada, el objetivo es claro, la semana que viene irá por los 3 puntos como en cada partido.
19: Arrenca, per tant, el Sabadell B a la zona baixa de la classificació, tot just dues jornades, per tant, encara és massa d'hora per saber on viurà el Sabadell B aquesta temporada en aquesta igualadíssima Lliga Elit. La tercera estació del calendari portarà el conjunt arlequinat al camp d'un Horta entrenat per un sabadellenc d'adopció com és Juan Camilo Vázquez.
0: Un Horta que suma 6 punts perquè ha guanyat avui a Vic 0-1. Ràdio Vic, Pep Portet.
21: Bona tarda. La Unió Esportiva Vic ha perdut aquesta tarda per 0-1 davant l'Horta en el debut a casa aquesta temporada a la Lliga Elit. El maig ha estat marcat per la precaució i la por encaixada dels dos equips, que s'ha traduït en molt poques arribades i menys ocasions, especialment en una primera meitat en què cap dels dos equips ha disposat de bones situacions per avançar-se. Domini el terme, però infructuós de cara a porteria, on l'ocasió més clara dels locals l'ha tingut Martí Riera, que ha rebut una bona passada d'Arnau Illa, però ha fet un mal control quan encarava sol el porter León. L'Horta ha avisat i ha disposat d'una claríssima ocasió als 61 minuts, amb una rematada des de la petita de Jossa, que ha sortit fora quan ja es cantava el gol. Els barcelonins han trobat el premi a la seva insistència als 76 minuts, en una centrada des de la banda dreta que no portava massa perill, però que el porter Mates ha refusat malament. L'ha deixat a peus d'Àlex Montalbán, que no ha desaprofitat el regal i que ha posat el 0-1 al marcador. Sense gairebé temps per reaccionar, el Vic ha vist com es quedaven 10 jugadors per l'expulsió de David Batanero, que ha vist una segona groga molt rigorosa per posar en joc una falta sense l'autorització de l'àrbitre. Tot i la inferioritat, els de Ramon Carrascal han buscat l'empat, però sense disposar de cap ocasió clara. Al final, derrota d'un Vic que continua sense puntuar després de dues jornades i 3 punts més d'un Horta que compta els partits per victòries.
0: I primera victòria per al Valls, Ràdio Ciutat de Valls, Francesc Domènech.
22: Els vallencs s'han avançat al minut 23 amb un gol de Sasha, però el Sant Mauro ha igualat just abans del descans, al 43, en gol d'Àlex Marí. A la represa, el Valls ha sortit decidit i en només 5 minuts ha marcat 2 gols, Estefan al 47 i Salman al 52, posant el 3-1 al marcador. El Sant Mauro ha retallat distàncies al minut 86 amb Samaniego, però el Valls ha resistit fins al final i ha sumat els 3 primers punts a casa. Aquestes eren les sensacions després del partit del tècnic local Àlex González.
23: Bueno, molt contents per la victòria, la veritat que ha sigut un partit molt difícil, ja ho sabíem, contra un grandíssim rival, que a mi em va rellevar, ja va estar fent playoff. I la veritat és que hem fet una primera part per mi ratllant l'excel·lent, exceptuant aquests últims 5 minuts que potser s'ha descontrolat una mica el partit, però crec que hem recuperat el to a l'inici de la segona part, fruit d'això ens hem pogut posar per davant amb, crec jo, amb claretat.
22: El proper enfrontament de la Unió Esportiva Vall serà diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda al camp del Viladecans.
0: Notícies de les 9 i tornem fins ara.
24: La xarxa de comunicació local.
1: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
2: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
1: Entrades a auditori.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9 i us parla Lídia Porto. La portaveu del sindicat de llogateres, Carme Aracazo, ha fet una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns coincidint amb la visita del president espanyol Pedro Sánchez i ha alertat que hi ha risc que el Consell de Ministres aprovi dimarts un decret farsa. Això ha dit en declaracions dels periodistes del carrer Entença del capital catalana, davant de la casa d'una veïna en risc de ser desnonada. I comença la segona nit d'acampada per la vivenda, i és que els manifestants concentrats a la Porta del Sol arran de la protesta al nou decret han anunciat que continuen mantenint l'acampada de forma indefinida, rememorant l'esperit del 15M. Aquesta acampada té el suport de Comissions Obreres des d'aquesta tarda, tal com ha indicat el seu secretari general Unai Sordo en declaracions als periodistes des del lloc. També aquest ha fet una crida a una espècie de tsunami social per exigir a les administracions polítiques mesures ambicioses en matèria d'habitatge. Segons ha afegit, calen mesures urgents per evitar desnonaments com el de Mari Carmen o evitar que un fons voltor acaparin els habitatges i expulsin els llogaters. I el judici del cas de Fiel comença aquest dilluns a l'Audiència Nacional de Madrid. La vista oral s'ha endarrerit dues setmanes per problemes d'agenda d'un dels advocats. Entre els acusats hi ha els exalcaldes de Torredembarra, l'Ametlla de Mar i Ascó, on a la Torre han a la plaça.
2: El cas de Fiel se centra en la presumpta adjudicació irregular de contractes a partir d'informes fets a mida per aquesta consultora. Es calcula que el frau seria de 8,7 milions d'euros. El fil es va començar a estirar a Torredembarra, però hi ha altres ajuntaments implicats. És el cas de l'Ametlla de Mar i Ascó. Els seus exalcaldes seuran al banquet dels acusats. La causa es va començar a instruir al jutjat del Vendrell, però es va acabar derivant a l'Audiència Nacional per les seves ramificacions. El judici comença dilluns i durant aquesta primera setmana es presentaran testimonis i proves de la Guàrdia Civil. La resta del calendari encara s'ha de concretar.
1: I també la Fira del Mos de Sant Miquel de Lleida ha defensat el recetari tradicional català amb l'acollida avui, diumenge, de la fase final de la Lliga del Porc i la Forquilla. En aquesta competició s'han reunit els millors esmorzars de Forquilla amb participants de 4 demarcacions. Jordi Mascot és el copropietari de Can Mascot a Girona, el qual ha quedat segon i valora positivament la diversitat de públic.
3: Sí, és una competició, està, sempre hi ha nervis, sempre hi ha un callar, però bueno, venim a disfrutar, que la gent ens coneixi, encara que Girona quedi lluny d'aquí, però bueno, esperem rebre molts clients aquí, o de Barcelona, o de Tarragona, per poder ampliar la nostra cartera de clients.
1: I pel que fa als esports, l'Espanyol femení ha empatat a 1 contra el Deportivo. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc. Amb Ignasi Trapero.
4: Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya des de fa 15 temporades cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. En els propers minuts repassarem l'actualitat del bàsquet amb la primera jornada de la Lliga CB. Atenció, que l'Ilerna Lleida ha guanyat a València. Bona sorpresa per començar la Lliga. També han guanyat Girona i Barça en aquesta primera jornada. Tot això i molt més amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Aliaga al control de so. Avui és diumenge, són les 9 i això és l'Enjoc. Vinga, repassem el més destacat de la jornada en format de titulars amb l'Eric López. Eric, com estàs? Bona nit.
5: Què tal, Ignasi? Molt bé, bona nit.
4: Doncs ho dèiem ara, Lleida, Girona i Barça guanyen en el debut a la Lliga CB.
5: Doncs sí, el Lleida ha donat la sorpresa de la jornada amb un gran triomf a València per 100-105. Pel que fa al Girona, ha sumat un triomf molt treballat davant l'UCAM Múrcia per 84-77. I el Barça va debutar guanyant al Coruña per 119-101 amb un gran partit del polonès Oleg Balcelowskin, que va fer 21 punts amb un 100% d'efectivitat en el tir. I per l'altra banda, derrota de la penya a la pista del Breogán per 110-104 i també va caure el Manresa 107-92 a Bilbao.
4: En handbol, el Barça jugarà la final del Mundial de Clubs.
5: Els blaugranes han superat l'equip anfitrió, el Zamalek Egipci, per 39-29 i sumen dos triomfs en dos partits i s'asseguren un bitllet per la final. Dimarts completaran la primera fase amb un partit intranscendent davant el Montada marroquí i dijous vespre jugaran la final. El possible rival seria el Fuchs alemany o el Veszprém hongarès.
4: I d'altra banda, amb voleibol, Sant Just i Sant Pere i Sant Pau guanyen les Superligues catalanes.
5: Les santjustenques s'han imposat al Sant Cugat per 3-2 en una final que s'ha definit al tie-break. El Sant Just evita així que les santcugatenques revalidin el títol. El Barça ha guanyat el títol de Superliga Catalana masculina en imposar-se per 3-1 al Sant Pere i Sant Pau i aconseguir la revenja de la final de l'any anterior.
4: I en futbol sala, el CatGas cau golejat.
5: Els de Santa Coloma de Gramenet han perdut per 5-0 a la pista del Manzanares i sumen només un punt de 9 possibles al torneig d'obertura de la primera divisió de futbol sala. El Barça, per la seva banda, va cedir els primers punts de la temporada amb un empat al Palau davant el Cartagena.
4: Avui 5, marxem de ronda. Vinga, i comencem la ronda marxant cap a Mollerussa, on s'estan disputant doncs, la final a 4 de la Lliga Catalana, tercera FEP, i em sembla que ja tenim campió, Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique, bona nit.
6: Bona nit, Ignasi. Doncs sí, ja tenim campió de la Lliga Catalana de tercera FEP. És l'Espanyol Bàsquet Cornellà, que ha guanyat, s'ha imposat per 71-62 al Club Bàsquet Baix Tallers, Pablo Martínez. Un Espanyol que ha dominat en mà de ferro tot el partit, tot i que a partir del tercer període i a principi del quart període, el Club Bàsquet Baix ha tingut una diferència mínima de fins a 3 punts, però, evidentment, la qualitat de l'Espanyol tot ha acabat decantant la balança. El màxim anotador ha sigut Alejandro Llorca amb 20 punts, també ressenyable, evidentment, l'actuació de Xavier Rabasseda amb 11 punts, però sobretot l'esperit d'equip del Club Bàsquet Baix, David Pablo Martínez, que li ha posat les coses molt i molt difícils i que sobretot tindrà una gran prova de foc per començar la temporada a partir de la setmana vinent. Altres destacats pel conjunt veient han sigut sens dubte Placide Nakidzim amb 16 punts i Oriol Besora amb 15 punts. Han sigut els màxims anotadors d'un Club Bàsquet Baix, David Pablo Martínez, que ha tingut una actuació històrica de la Lliga Catalana de tercera FEP i que continua treballant per encetar aquesta nova temporada.
4: Gràcies, Eric. Bona nit.
6: Bona nit.
4: I en hoquei patins, hoquei Lliga Plata, grups sud, ja havíem comentat que havia acabat el partit entre el Noia i el Vic 4-3.

0: En Joc, el programa de l'esport català.
1: Vinga, 9 i gairebé 8 minuts de la nit. Som els de l'En Joc, cada dissabte i cada diumenge de 8 a 10 del vespre a la teva ràdio local. En la primera hora us dèiem que l'Espanyol acabava d'empatar 1-1 a Riazor. S'havia avançat el conjunt blanc i blau, però a un quart d'hora del final les gallegues han acabat empatant aquest partit i en qualsevol cas doncs el conjunt periquito que suma ja el seu cinquè punt a la Lliga, és 12è a la classificació. I aquestes són les sensacions que li han quedat a l'entrenadora Sara Monforte. Acaba de parlar fa uns minutets i l'escoltem ja.
2: Sí, la veritat que, bueno, que conforme sense ficar les coses a la segona part després de l'expulsió, jo crec que, bueno, que l'equip ho ha donat tot, s'ha esforçat moltíssim, elles ho han fet bé també, i bueno, el punt, la veritat que per l'esforç sobretot merescut, perquè l'equip ho ha fet molt bé. Sí, vull dir, al final ahir t'has de multiplicar els esforços, no? I la veritat que l'equip ho ha fet molt bé, les jugades que han sortit després també han estat de 10, i bueno, al final elles ens acumulava molta gent a dalt, per fora, ha sigut complicat, però bueno, l'equip ha estat, repeteix, molt bé. I sí que condicionar perquè han jugat quasi tota la segona part amb una jugada menys i la veritat que bueno, que ha sigut dur.
0: En Joc, tot l'esport català a la teva ràdio local.
1: Vinga, 9 i 9 minuts, comencem a repassar l'actualitat del bàsquet que tenim a força teca. Com us dèiem, ha començat la Lliga CB, primera jornada, i déu-n'hi-do, no ha anat malament, o com a mínim 3 victòries catalanes, una especial mèrit, 2 derrotes. Aquests són els resultats dels 5 equips de casa nostra.
3: Riobreugan 110, Joventut 104, Girona 84, UCAM Múrcia 77, València 100, Lleida 105, Barça 119, Leima Corunya 101, Bilbao 107, Manresa 92.
1: Doncs, com us dèiem, podríem qualificar de sorpresa, la primera sorpresa de la jornada, i molt agradable aquesta victòria aquest vespre de l'Ilerna Lleida a la pista del València, una pista complicadíssima, i a més amb una anotació brutal, 100-105, gran partit i gran victòria per al conjunt que entrena Gerard Encuentra.
4: Pues es que la dificultat de jugar fora de casa és molt gran, no? La dificultat de jugar contra aquests equips, no? Amb aquest talent que té el València Bàsquet, pues, és algo impressionant, no? El que ha fet l'equip. Llavors, jo crec que toca celebrar-ho avui, toca estar contents, crec que hem fet moltes coses bé. Demà descansarem i el dimarts pues, tornarem a pensar en el següent partit i en coses que no hem fet tan bé, pues, intentar-ho millorar, i les coses que hem fet bé, pues, intentar que l'equip segueixi creixent.
1: Doncs espectaculars, Bateman amb 23 punts, 30 de valoració, perquè també ha agafat 3 punts i ha donat 5 assistències. O McGee també, 21 punts, 6 rebots, 4 assistències, 28 de valoració, destacadíssima, molt, molt meritòria aquesta victòria de l'Ilerna Lleida per començar la Lliga CB a València, 100-105. I victòria també treballada aquesta tarda del Girona davant de l'UCAM Múrcia en un partit amb alternatives i que ha acabat quedant-se del cantó local. Girona FM, Marc Treserres.
5: El bàsquet Girona ha aconseguit la primera victòria de la temporada, Fontejau superant el Múrcia 82-77 en un partit que s'ha decidit per detalls. Després d'un primer quart dinàmic igualat en què el Girona ha estat més encertat, els visitants han dominat el segon i, tot i així, els gironins han acabat per davant en el marcador gràcies a la defensa i a cistelles aïllades. A la represa, però, els locals han sortit adormits i els de Múrcia han obert una petita escletxa de 6 punts. Per sort, Enguessant i 5 punts seguits de Whitaker amb un triplàs inclòs a l'últim segon d'aquell quart han deixat el maig empatat a 52. Als últims 10 minuts, el partit ha seguit igualat i, tot i que el Múrcia ha tornat a agafar una renda de 5 punts, un parcial de 9-0, comandat per Jaciel Pérez i Whitaker, que han acabat els dos amb 20 punts, ha permès al Girona tenir l'avantatge als últims minuts i no perdre'l, tot i fallar fins a 12 tirs lliures. Així ho valorava Moncho Fernández, el triomf.
6: Penso que va estar un partit molt disputat, que s'ha decidit en el cara o creu, i en aquest cas la creu ha caigut de la nostra banda, doncs estic molt, molt content. Encara es falten molts automatismes, moltes coses, però estic molt content perquè penso que hem guanyat des de l'esforç que per nosaltres és una cosa innegociable, i penso que l'actitud defensiva de l'equip en els últims minuts, i l'acert també, no hi ha dubte, ha estat clau.
5: Diumenge que ve, desplaçament difícil a la pista del Baskonia.
1: I qui ha perdut, segurament podríem dir contra tot pronòstic, ha estat la penya. Aquest migdia a la pista del Breogán no s'ha acabat de trobar massa còmode en molts moments del partit i ha acabat sorprenentment derrotat davant de l'equip gallec. Què ha passat, Ràdio Ciutat de Badalona, Xavi Ballesteros?
7: Bona tarda. El Joventut ha perdut 110-104 en el seu debut a la Lliga CB a Lugo. Els verdinegres han anat a remolc tot el partit del conjunt gallec, que ha arribat a dominar de 14 punts a la segona meitat. La Generalitat de la Provítola i les aparicions de Ricky Rubio puntualment han servit per mantenir-se dintre el partit, però sempre els de Dani Miret han anat a remolc. La mala defensa que ha fet el conjunt verdinegre durant tot el partit ha estat determinant, encaixant 110 punts, i d'aquesta manera es queixava el tècnic verdinegre.
8: Hem de tenir molt més esforç. Avui és un partit clar que amb el talent no guanyarem partits fora de casa ni a casa. El talent està molt bé, però hem de fer un pas endavant tots, deixar ja de mirar amb el talent i els triples i... No recordo gaires partits que hem guanyat rebent 110 punts amb tan poca competitivitat defensiva fora de casa. No és la manera de guanyar, no és la manera de començar la Lliga en quant a entendre el relat que hem de tenir.
7: Des de dins del vestidor, on hi havia les baixes de Tomic, Crac i Suleimanovic, l'últim en caure de la convocatòria perquè va ser parar, es queixaven també de la poca intensitat que havien tingut. De Hackanson feia autocrítica.
9: Son bajas muy importantes, son jugadores importantes con, bueno, con mucho físico, mucho defensa, que creo que es algo que hemos faltado hoy, ¿no? Así que, bueno, excusa no, yo creo que podríamos haber ganado igualmente, pero sí, más difícil sin ellos.
7: El pròxim partit del Joventut serà dissabte vinent al Palau Olímpic contra el Morabanc Andorra, en un partit que servirà perquè pengin la bandera de campions de la Supercopa CB. De fet, avui se li ha fet el passadís d'honor al Breogán a la penya.
1: I ahir la Barça va derrotar el Leima Coruña 119-101 en un gran partit d'Oleg Barcerowski, el jugador polonès que va fer 21 punts amb un 100% d'efectivitat en el tir. Així valorava el partit i la victòria el jugador del Barça.
10: Hay situaciones así que pueden pasar durante la temporada. O sea, estoy intentando dar un paso adelante y ayudar al equipo con lo que me pide el entrenador, con lo que esperan los chicos de mí. Entonces, creo que estoy haciendo bien. La forma que jugamos en ataque es muy buena. Me siento muy cómodo como jugamos. O sea, tenemos las ideas claras, yo creo que mucho más que en defensa, y bueno, anotamos bastantes puntos hoy también, y bueno, me he sentido muy cómodo así. Y cada uno tiene que dar un paso adelante, ¿no? Porque es una situación no de las mejores, o sea que tenemos a Josh fuera y dos más, también a Tosa y a Joan. Pero bueno, yo creo que estamos intentando todos hacer lo mejor posible y hacer ver menos ese descarte.
1: I debut amb derrota del Manresa a la pista del Bilbao 107-92. Així valorava el partit el tècnic del conjunt Manresa, Diego Campo.
11: Tercer y cuarto nos hemos venido abajo físicamente y moralmente. Está claro que puedo y se pueden encontrar muchas excusas, pero no hay ninguna excusa para seguir compitiendo y sobre todo ser autodisciplinados. Con autodisciplina quiero decir, si tenemos un plan, una serie de cosas a realizar, pues metas o no metas, vayas 10 abajo, 12 abajo, hay que seguir el plan. Y ahí es un poco lo que más me preocupa, porque hemos perdido el Oremus por respetando los emparejamientos correctos en el balance defensivo, con falta de comunicación, haciendo faltas que no venían a cuento. Y bueno, es un Bilbao, pues un equipo experimentado, ha visto la sangre y se ha llevado el partido enseguida.
0: En joc.
1: 9:17, és moment de parlar de la Copa d'Espanya de bàsquet. El grup C, tercera jornada, s'enfrontaven dos equips catalans ahir.
3: Prat 71, Bisbal 79.
1: Victòria del Bisbal a una pista complicada com és la de la Prat. Després del partit escoltàvem a Mario del Campo del costat local i a Eric Suris, tècnic de la Bisbal.
12: Ells han estat molt encertats a línia de 3, i nosaltres molt desencertats, no? Mitja part portàvem 1-11 en triples, no? I ens hem posat nerviosos, no hem gestionat bé aquesta situació de no estar encertats i això ens ha minvat a no estar darrere com havíem d'estar, no? S'han juntat el poc encert davant i la poca defensa darrere. Hem tirat 2 tirs lliures quan quedaven 6 minuts per posar-nos a 5 punts, no els hem ficat, i arrel d'aquí, però anàvem molt, molt forçats ja. Estàvem fent massa esforços, no?
13: Molt satisfet, perquè veníem molt tocats, veníem amb quatre baixes molt importants, i la veritat és que jugar amb 8 jugadors 40 minuts a aquest nivell contra aquest equip que és el Prat, doncs penso que molt satisfet. Penso que una cosa que segur que estem aconseguint és començar a crear aquesta identitat i aquesta... a què volem ser, no? És a dir, si algú pregunta què juga la Bisbal o qualsevol cosa similar, doncs penso que els jugadors ja ho tenen molt clar.
1: I aquests dies, Mollerussa, doncs podríem dir que és la capital del bàsquet català. Demà es lliurarà la segona edició dels Premis Més Bàsquet, que ofereixen la Federació Catalana de Bàsquetbol i la xarxa de comunicació local. Serà retransmesa demà a partir de 7:45, no us la perdeu. I a tot això, avui hem viscut les finals de la Lliga Catalana Femenina 2 i de la Tercera FEB. A la Lliga Catalana Femenina 2, el campió és el Manresa.
3: TGN Bàsquet 63, Manresa 69.
1: Doncs victòria del conjunt Manresa, que suma així el seu primer títol de Lliga Catalana Femenina 2. Ràdio Sallent, Pol Farell.
14: L'equip Magenta ha sortit amb una marxa més, intensa darrere i amb un joc fruit en atac. El taller manresana, allí se m'agassa, s'empirava els 8 punts i posava el primer gran avantatge. El TGN seguia incòmode i dos tripes seguits, de cara al Rivera, jugaven el més 15. Les tarragonines aconseguien punts al contraatac per tancar el primer quart 15-29. El segon període començava amb la tercera pista. El Tarragona anava a entrenar el partit i amb l'encert s'imposava per posar-se a 8. El Manresa, que seguia negat de cara a l'aro, es refia des de la defensa i sumant de 2-2 mantenia un bon avantatge. El descans 31-42. A la represa continuava la dinàmica positiva del TGN i dos triples de Domínguez les posava a 5. El Manresa no trobava solucions i un altre triple tarragoní empatava el partit. I això, millor final de quart per l'equip Magenta, amb un 10-4 de parcial, deixava el partit 50-56. Últim quart de màxima igualtat i de baixa anotació. Els dos equips sumaven des del tir lliure. En un clau greu final, el TGN fallava i un triple de Cire Gaspar donava la Lliga Catalana al Manresa CBF.
1: Doncs després del partit hem escoltat els dos tècnics, l'entrenadora del TGN Bàsquet, Paula Ibáñez, i també el tècnic del conjunt campió, el del Manresa, Adrià Martínez.
15: Estem molt contentes, hi ha hagut un molt bon treball de pretemporada i les jugadores al final s'han merescut arribar fins a la final, i sí que és cert que Manresa ha sortit molt més fort que nosaltres en un inici de partit. Hem anat a remolc, tot el primer quart ha estat bastant farragós, però bueno, crec que hem estat capaces de capgirar l'inici del tercer quart. Ens ha permès amb l'encert exterior entrar dins de partit i creure'ns-ho. De tota manera, la valoració és molt positiva, estem molt contentes i ja a punt de preparar, doncs, ja la setmana que ve per l'inici de temporada.
16: Ja portem uns partits que comencem molt bé, que als minuts inicials les nostres sensacions són molt bones. Hem trobat l'encert, hem trobat els punts que buscàvem i aleshores això ens ha permès que, tot i que elles han reaccionat, puguem aguantar el partit i el puguem treure al final. A partir d'aquí, el dilluns, comença l'important, que és la jornada 1, i a partir d'aquí comença a sumar sí o sí.
1: I després d'aquesta final de Lliga Catalana Femenina 2, també a Mollerussa, s'ha jugat la final de la Lliga Catalana Tercera FEB. També tenim campió.
3: Espanyol Cornellà 71, Valls 62.
0: Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo, tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
1: 9:22, vinga, parlem d'handbol perquè ja tenim final del Mundial de Clubs que es disputa a Egipte. La jugaran el Barça i el Vespre, d'un vell conegut com és Xavi Pasqual. Avui el Barça ha fet la feina davant del Zamalek d'Egipte.
3: Barça 39, Zamalek 29.
1: S'ha plantat cara en bona part del partit del conjunt anfitrió, però finalment el Barça ha fet imposar la lògica, ha guanyat de 10 i ja és aquesta final que jugarà el dijous. Abans, però, el dimarts ha de completar la primera fase en un partit intranscendent davant del Muntada marroquí. I dijous serà aquesta final a les 7 del vespre davant del Vesprem de Xavi Pasqual, que ha remuntat 5 gols davant del Fuchse Berlin i ha acabat guanyant amb un gol a 5 segons del final. Per tant, déu-n'hi-do, ja tenim servida aquesta final. El Barça, com dèiem, avui ha guanyat i el seu tècnic, Carlos Ortega, feia aquesta lectura del partit d'avui.
17: Sí, sin duda, ¿no? Era un equipo que era un entrenador nuevo, jugadores de bastante desconocido, teníamos poca información porque los dos partidos, habíamos conseguido un partido de pretemporada de ellos y estos dos partidos que han jugado previamente realmente servían de poco porque la diferencia era muy grande y bueno, ahí siempre había nuestras reservas, ¿no? Pero creo que hemos hecho un primer tiempo bastante bueno cuando lo hemos jugado por la defensa. El segundo igual nos hemos dejado llevar un poco por la diferencia en el marcador. Tenemos que encontrar un poquito más de juego lineal, pero en líneas generales satisfecho y ya con un pie y medio o dos pies en la final, a ver quién nos toca en la final.
1: Doncs el Vesprem de Xavi Pasqual, que ha jugat després del partit del Barça. I a tot això a la Lliga Sobal, de moment el Granollers, que és co-líder, ahir va tornar a guanyar.
3: Alacant 31, Granollers 41.
1: Doncs 6 punts pel Granollers, igual que el Bidasoa Irún, i de moment cada partit és una victòria. Antonio Rama, tècnic, Jordi Daumà, el jugador.
18: Penso que ens ha costat molt entrar en partit, ja fa dies que ens costa molt entrar en partit, ells han començat molt bé, sobretot amb moltíssima intensitat, defensivament molt forts, ens superàvem molt ràpid a l'1 contra 1, no acabàvem d'ajustar les ajudes, però penso que la segona part, ja la primera, hem tingut amb el minut 15, quan hem canviat a la gent, penso que ha entrat amb molt nivell defensiu, i la segona part penso que l'han dominat clarament tant en els llançaments com en el joc, i defensivament penso que hem sabut respondre tant als seus uns contra uns com després al seu 7 contra 6. Molt orgullós amb el treball de l'equip.
19: Bueno, muy contentos porque sabíamos que era una pista muy difícil. El año pasado sufríamos mucho y veníamos muy mentalizados. Hemos hecho un inicio de partido un poco más complicado, pero la verdad es que a partir del minuto 10 hemos estado muy serios y hemos sabido remontar muy bien el partido con un buen parcial que nos ha permitido la victoria al final.
1: I a la divisió d'honor or femenina ha començat aquest cap de setmana. El Lleida va debutar amb derrota.
3: Tuazo 25, Lleida 21.
1: A la plata masculina, tercera jornada per al Barça Atlètic.
3: Amenábar Zarautz 32, Barça Atlètic 33.
1: Mira, segona victòria consecutiva, sisè ja el filial del Barça. I a la primera estatal masculina, grup D, segona jornada amb aquests marcadors.
3: La Roca 27, Sant Esteve Sesrovires 28. Esplugues 28, Sant Vicenç 33. Sant Esteve Palautordera 29, Sant Joan Despí 34. Sant Quirze 28, Sant Cugat 32. Bordils 31, Sant Martí Adrianenc 29. Granollers B, 35, Oar Gràcia, 32. Garbí, Palafrugell, 25, Calella, 25.
1: Doncs després d'aquests marcadors, tenim uns quants equips que han sumat dues victòries en dues jornades. Són el Sant Vicenç, l'Unió Esportiva Sarrià, l'Embol Sant Joan Despí i l'Embol Sant Cugat, a banda també del Bordils. Per tant, tenim 5 equips que han guanyat els dos partits i que encapçalen aquest grup D de la primera divisió masculina d'handbol. Un handbol on, com us dèiem, la notícia d'aquest diumenge és que ja tenim final del Mundial de Clubs del Barça, que jugarà davant del Vesprem el pròxim dijous a les 7 del vespre, enfrontament davant del conjunt hongarès que entrena Xavi Pasqual. Vinga, agafarem una miqueta d'aire i afrontem ja la darrera mitja hora de l'enjoc. Encara hem de parlar de futbol sala, d'hoquei patins, de bàsquet polo, d'hoquei hierba, de rugby, de voleibol, d'hoquei gel, moltes coses, com sempre, cada dissabte i cada diumenge de 8 a 10 del vespre a la teva ràdio local, aquí a l'enjoc.
0: Enjoc, tot l'esport català a la teva ràdio local.
20: La xarxa de comunicació local.
21: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
22: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
2: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
4: Entrades a auditori.cat.
22: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
23: Dins de l'extensa obra de Ramon Llull hi trobem el cant de Ramon. Amb gairebé 70 anys va escriure en vers la seva autobiografia, data del 1300. Des d'aleshores són molts els i les poetes que ens han anat deixant un magnífic llegat en aquest gènere literari. Ausias Marc i Joan Ruiz de Corella, Joan Maragall i Àngel Guimerà, Maria Antònia Salvà i Clementina Arderiu, i veus actuals com en Feliu Formosa, Dolors Miquel o Carles Duarte. Escoltem el poema recitat per Raquel Martínez.
24: Foc d'ocell. La llibertat és una cantata a la llibertat. Si es creu o mana creure que és més que un cant, és perquè tan sols no és un càntic. La llibertat també ha de ser una cançó de poble. La llibertat no és just durar el temps en una rosella dels segadors. Qui cala foc a l'ocell del desig és el misteri. El misteri de l'amor és el temps, com el misteri de la llibertat és el temps que dura el seu cant, perquè l'amor fet i la llibertat són el mateix càntic. El plaer de l'amor fet és una cantata a l'amor. No és l'amor. La llibertat és just un himne a la llibertat. No és la llibertat. Veig que no ho creus. Saps per què? Tu voldries ser lliure, però que no et passés res. I res és massa poc, talment com tot són massa coses. Blai Bonet, poesia completa, 2014. Cant de l'Arc, 1979.
22: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
20: La xarxa de comunicació local.
0: Joc, el programa de l'esport català. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local. Amb Ignasi Trapero.
1: Quarta deu de la nit, darrera mitja hora de l'enjoc. Parlem de futbol sala. No ha estat una bona jornada, la tercera del torneig d'obertura a la primera masculina, perquè cap dels dos equips catalans ha aconseguit la victòria.
3: Manzanares 5, Catgas Santa Coloma 0, Barça 2, Cartagena 2.
1: Doncs dura derrota avui del conjunt del Catgas Santa Coloma a la pista del Manzanares, un punt de 9, de moment un empat i dues derrotes per al conjunt colomenc. I el Barça es va deixar els primers punts de la temporada divendres a casa davant de la Cartagena, 2-2, després de dues victòries en els dos primers partits. El tècnic blaugrana Javi Rodríguez ho veia així.
25: Sí, la verdad que ha sido una pena. Creo que un resumen global del partido, te puedo decir que en la primera parte creo que somos superiores a ellos y tenemos ocasiones bastante claras y que no las materializamos, y luego es cierto que con el 4-3 no lo aprovechamos, ellos hacen una buena defensa o nosotros más bien hacemos un mal ataque, y creo que luego con el 5-4 que hemos arreglado para ganar el partido, pues ellos han tenido ocasiones claras para llevarse el partido. Creo que el partido ha sido un poquito espeso por parte de los dos equipos, en la segunda parte sobre todo. También quizá ellos, que venían con bajas igual que nosotros, bueno, ellos el hecho de defendernos todo el partido en media pista, han subido muy pocas veces arriba. Bueno, ellos han venido a hacer su partido, que era defenderse ahí bien y meter balones al pívot. Lo han hecho bien, de eso se han beneficiado en el segundo gol y ya está.
0: En joc.
1: Obrim la porta a l'hoquei patins. Hoquei Lliga Catalana Masculina, primera jornada. Ens ha deixat tots aquests marcadors.
3: Barça 5, Alcoi 3. Noies 5, Vilafranca 0. Calafell

0: les han tingudes.
1: I ahir, golejada del Noia davant del Vilafranca per 5-0, satisfacció del costat local amb veu de l'Aleix Esteller i Martí Zapater.
2: Com a entrenador les coses d'una altra manera, i estic superorgullós des del primer dia de com està defensant l'equip, l'actitud defensiva, i penso que això és un premi per tot l'equip, per la manera que estem treballant, i la veritat que em fa molta il·lusió la porteria 0, i dir-ho d'una altra manera també, no arribar a la 10, com que hi arribem molt sovint, també penso que l'equip ha fet mèrits per no arribar a 10. Per tant, content per les dues parts.
3: Sí, aviam, penso que portem molts dies entrenant molt bé, la defensa sobretot, i els partits, tot i que hem encaixat gols bé que ens han arribat poques vegades, estem fent un treball de defensa brutal. Aquesta és la mia a seguir, sabem que per competir hem de defensar molt bé, i si a sobre pues, estic inspirat en aquell dia, doncs trobem aquest resultat, però bueno, sobretot és la defensa i anar fent confiança. Sí, i a part que com l'any passat alguns estàvem amb ell de capità, també feia una mica d'entrenador dins de la pista, una mica d'entrenador, o sigui, amb aquesta saviesa que té de vestidor, i crec que és molt important.
1: I victòria també, en aquest cas per la mínima, del Calafell davant del Xum per 2-1 al costat local. Així ho veien Carles Domènech i Martí Serra.
4: L'equip està content, ja que ens vam endur la primera victòria del primer partit oficial de la temporada, i més a casa amb la nostra gent, a l'Hortoll, que això sempre suma. Però bueno, som conscients de que no vam donar la nostra millor versió. Crec que tant l'staff com tots els jugadors sabem que podem donar encara més, tant en atac com en defensa, sobretot no concedint tants contraatacs tan clars. Però bueno, l'important és això, que ens vam endur els 3 punts, i això no ens ho treu ningú, l'únic que hem de seguir treballant per arribar a la nostra millor versió.
5: Del partit d'ahir crec que vam treure coses molt positives, vam tindre moltes ocasions a favor. Sí, és veritat que també vam tindre alguns fallos en defensa, però crec que l'equip està en bona dinàmica d'anar creixent dia a dia, ara la pretemporada, anar agafant ritme, i també és veritat que ens faltaven dos jugadors, tot i que els juniors que ens van reforçar ho van fer molt bé.
1: I victòria també del Reus, en aquest cas davant d'Alcaldes, 4-2 a la jornada d'ahir dissabte. El tècnic del Reus, Jordi Garcia, i el d'Alcaldes, Eduard Candami, ho veien així.
6: Content, tenim un rival avui complicat, ja sabés des del primer minut, que l'equip nou, amb gent que corre molt, gent jove, amb les idees molt clares, amb molta intensitat, un porter que avui ha fet un molt bon partit, el d'Alcaldes, i bueno, hi ha hagut moments del partit que nosaltres hem estat molt bé, moments en què no hem estat tan bé, però en línies generals jo penso que estic satisfet, penso que tenim marge de millora i que encara ens queden 5 setmanes per poder començar la Lliga, però en línies generals estic molt satisfet, el fet de guanyar sempre és positiu.
7: Bé, portem 4 setmanes treballant, penso que hi ha coses que s'han començat a veure, però bé, hem de ser, jo penso que el bo que té aquest equip i el que ho estan tenent és la humilitat, saber on estem, i a partir d'aquí saber que ens hem de treballar molt per ser competitius a l'hoquei lliga, i aquest és el concepte. A partir d'aquí, que avui doncs ja ha hagut fases de partit que ho hem fet bé, hi ha fases que no, una mica com deia el Jordi, això ens ha servit per prendre punts i saber on estem i saber on hem de treballar.
1: I pel que fa a l'hoquei lliga catalana, però en aquest cas la femenina, segona jornada, aquests són els marcadors.
8: Manlleu 3, El Picat 4, Sant Cugat 2, Palau 5, Cerdanyola 5, Mataró 1, Voltregà 4, Vigues i Riells 4.
1: Doncs després del partit, ahir en aquest programa amb el nostre company Pep Portet de Ràdio Vic, doncs la jugadora del Voltregà, Esther Vistós, deia això.
9: Sabíem que era un rival molt difícil, que sempre ens costa, i res, crec que hem fet una primera part espectacular, que anàvem a totes, que sabíem el que havíem de fer, i la segona part, doncs jo crec que amb tota la càrrega que portem durant totes les setmanes aquestes de pretemporada, doncs tenim una mica aquest punt de físic que ens falta, que intentarem doncs ajudar-nos totes entre cada una de nosaltres i tornar-lo a assolir, ja que, bueno, som justetes a l'equip, que aquest any pujava la Julita Rovira, que, bueno, amb un partit amistós però se'ns va fer mal i estarà un temps de baixa, i justament aquesta setmana també la Joana va tenir una petita rotura de l'adductor que també ens ha fet que siguessin més poques, però bueno, tot i així crec que les petites que ens venen a ajudar són un plus que ens donen, estan molt contentes i donen tot el que han de donar per nosaltres i ens ajuden moltíssim.

0: I ha començat l'hoquei Lliga Plata al grup nord. Primera jornada amb aquests marcadors.
1: Congrés 2, Lubians 2. GEC 3, Vilaseca 3.
0: Un partit que vam poder veure a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. Després del partit, doncs per la banda, al costat del GEC, Narcís Pijaume, i del de la Vilaseca, Albert Carol.
2: Bueno, s'ha de dir que aquest partit ha sigut un partit molt, molt complicat. Al principi sí que hem començat el partit perdent 0-2 i ho hem pogut remuntar. Al final, la feina que fem cada dia als entrenaments han sigut el resultat que ens ha donat aquest empat. Al principi, normalment, la calor d'aquest pavelló no ajuda molt. El parquet, que a tothom li costa, no estem més acostumats, però s'ha de dir que rellisca bastant. Bueno, molt contents per haver remuntat aquest partit. I sí, la primera part ha sigut una mica difícil els primers 10 minuts. No ens hem vist molt còmodes, però bueno, a poc a poc, la segona part, gràcies als 25 minuts, gràcies al físic que fem pels entrenaments, hem pogut donar un empat. No es pot donar per bo perquè volíem els 3 punts, però bueno, al final, com he dit, hem pogut remuntar el partit. Sí, sí, un punt sempre s'agraeix i és el primer partit, així que s'ha de seguir.
3: Ens ha costat molt al principi, després ens hem posat per davant i tal, però bueno, al final un punt. Equip nou, moltes coses a millorar, però és més fàcil ara començar amb un punt. Penso que està prou bé, hem començat guanyant una pista molt difícil, a la mitja part anàvem guanyant amb un gol d'avantatge, i després aquí sempre costa molt, ells han jugat molt bé tant l'empat com el que és el 3 contra el 3-2, però bueno, m'agrada perquè no hem perdut la cara al partit, hem seguit fins al final, hem jugat intel·ligentment, era difícil també perquè estàvem amb les faltes molt justos, però bé, molt content, un punt i a seguir.
0: Resta de la jornada en aquest grup nord d'hoquei Lliga Plata es jugarà al novembre. Ja s'ha completat la primera jornada al grup sud i aquests són tots els resultats.
1: Noia 4, Vic 3, Manlleu 5, Mollerussa 1, Vilanova 1, Alcobendas 3, Vendrell 4, Sporting Alcoi 3, Sant Just 4, Espanyol 1, Palafrugell 2, Mataró 2, Igualada B 3, Cerdanyola 2.
0: Doncs clara, victòria del Manlleu sobre el Mollerussa. Ràdio Manlleu, Marc Lladó.
4: El Club Patí Manlleu ha començat amb bon peu en guanyar per 5 gols a 1 la primera jornada d'Hockey Lliga Plata Sud. Ho va fer amb solvència a casa amb un bon partit, molt complet i de nota gairebé un 10. Va començar el partit amb 2 gols que avançaven al marcador per part dels manlleuencs del nou fitxatge del club, Pechi Júnior, un de penal, l'altre mitjançant jugada. L'atacant va resultar doncs, ser un dels seus debuts somiats en aquest nou club, aquesta seva nova etapa, que ha encaixat molt i molt bé a les ordres de Jordi Boada. El tercer gol abans del descans el va marcar Rubén Martín, un altre jugador del Manlleu també que estava donant molts minuts i va permetre posar el de la calma, el de la sentència abans del descans, que llavors a la segona meitat va poder sortir el Manlleu un punt més relaxat i fins i tot donant minuts a la curta rotació que tenien el dia d'ahir. I minuts per tothom, va aprofitar exactament Nil López per marcar el quart gol i el cinquè va fer el capità de penals Roger Codinach. Un partit, com dèiem, amb molta alta possessió del Manlleu, amb conservacions llargues, exhaurint el temps de possessió i, en definitiva, demostrant caràcter i presència en aquesta categoria en comparació amb el seu rival que tenia el Club Hoquei Mollerussa, que ha ascendit aquest any de nacional. Per tant, va només poder aconseguir maquillar el resultat en el tram final de partit, de fet, a falta de 14 segons, en un final distret i potser innecessari que va tenir amb despistos el Manlleu, amb descuits. Va rebre una groga també Nil López i una blava al porter Marc Panella per queixar-se l'àrbitre de falta, com dèiem, de 14 segons en encaixar aquest 5-1 que va ser el definitiu per donar els 3 punts al Manlleu.
0: I victòria, o en aquest cas derrota del Vilanova a casa davant de l'Alcobendas, Canal Blau, Jordi Martí Tort.
5: Derrota del Club Patí Vilanova en l'estrena de Lliga davant l'Alcobendas a les Casernes. 1-3 ha guanyat l'equip madrileny en un partit on han estat més efectius i més ben col·locats en defensa. El Vilanova ha sortit voluntariós, liderat per un jugador júnior, Àxel Ruiz, que ha estat l'home més incisiu en els primers minuts de partit. El primer gol l'ha marcat l'Alcobendas, el 0-1, amb una ocasió, amb un llançament des de la banda de Cabré, que ha desviat dins l'àrea Alonso Martín. El Vilanova ha buscat l'empat amb un Àxel Ruiz que, com dèiem, ha estat l'home que més ocasions ha tingut davant de la porteria defensada per Álvaro Gullón. El 0-2 ha arribat amb una pèrdua de bola de Jofre Vilà que l'ha aprofitat de nou el conjunt madrileny per posar el 0-2 amb el que s'arribaria al descans. al patir Vilanova, ha seguit apretant l'accelerador i ha buscat l'empat a la segona meitat. Ha marcat l'1-2 de falta directa per la desena falta del conjunt madrileny amb una gran execució de Pablo Torres. El Vilanova s'ha volcat a l'atac, ha buscat l'empat a 2 i ha jugat els últims minuts amb 5 jugadors de pista i sense el porter. Ha tingut una gran ocasió que ha costat un penal, però no l'ha transformat Pablo Torres. En la següent jugada, Jofre Vilà ha tingut de nou l'empat, però no l'ha pogut aprofitar. Ja sense porter i sobre la botzina, l'Alcobendas ha marcat l'1-3, que ha deixat amb la mel als llavis un patir que ha competit a l'Hockey Lliga Plata en el seu retorn, però que s'ha quedat sense puntuar a casa.
6: L'actualitat i la realitat de l'esport català, tots els caps de setmana a En Joc.
0: 9:44, parlem de waterpolo. Avui s'ha disputat la segona jornada a la divisió d'honor femenina amb aquests marcadors.
1: Rubí 5, Catalunya 12, Sant Andreu 15, Echeide 11, Mataró 11, Barceloneta 10, Sabadell 20, Sant Feliu 12, Terrassa 12, Canoer 5, Mediterrani, Sant Feliu, disculpeu, 16, Sant Andreu 10.
0: Doncs la Catalunya s'ha imposat a la piscina del Rubí. Ràdio Rubí, Siscolara.
7: Marcador semblant, 5-12 pel 4-12 d'ahir. Resultat que era previsible i, en definitiva, història molt semblant per a la cita del Club Natació Rubí, en aquest cas davant del Club Natació Catalunya, rival de competició europea, davant d'un conjunt rubinenc que tot just ha tornat a la divisió d'honor i lluitarà per la permanència. Per tant, s'han de fer les lectures que calen d'aquesta cita, igual que la d'ahir, per a un equip que ha de treballar a llarg termini, tal i com ens explica el seu entrenador, el Carlos Ligero.
8: Potser no són importants a nivell de marcador, perquè no crec que cap dels dos partits els haguéssim guanyat, però haguéssim estat bastant més a prop i a nivell moral ens hagués anat bé. Hem de fer una mica de reflexió, veure el partit en vídeo amb calma, però bueno, a priori ara en calent les sensacions són positives, defensives, ofensives hem de treballar, però això acaba de començar i és molt, molt llarg.
7: Després de l'arrencada amb l'1-4 en el primer quart, que ja es va marcar doncs el camí d'una cita en la qual al descans guanyaven les de Barcelona 4-8, aquí va haver-hi doncs un parcial una miqueta més interessant del conjunt rubinenc, que per ja en el tercer no fer gol ni tan sols, 4-10, i tancar el partit amb el 5-12 definitiu, sense punts les nostres, amb el Catalunya doncs que agafa el bon camí, preparant-se també per a competicions europees que tindran en les pròximes jornades.
0: I d'altra banda, victòria per la mínima del Mataró sobre el Barceloneta. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
9: L'Atlètic Barceloneta, reforçat aquest any amb les germanes Ruiz, Helena i Ariadna, i amb Paula Leighton, suposava un bon test per calibrar el potencial d'aquest assolint després de la primera prova de foc que va suposar superar la setmana passada el Sabadell a la final de la Copa Catalunya. I certament l'equip mariner ha demostrat que caldrà comptar amb ell a l'hora de fer pronòstics. I ho ha fet des del primer minut, quan precisament Helena Ruiz ha inaugurat el marcador. En el segon quart, només dos gols. Haurien pogut ser més si Clara Díaz no hagués desaprofitat un penal. Martina Claveria encetava el seu compte particular amb el 4-2, però a 6 segons del descans llarg, la mateixa Clara Díaz escurçava diferències per a les barcelonines. En el tercer període, el partit ha recuperat el ritme vertiginós dels primers minuts. El quart acabava amb empat a 9 gols després de les dianes de Martina Claveria i Clara Díaz. L'últim quart ho acabaria de decidir tot. Jules Rumer i Caral Anton tornaven a col·locar l'assolim amb dos gols d'avantatge. A 1 minut 14 segons del final, penal comès per Caral Anton. El llançament corresponent, ara sí, el transformava Helena Ruiz. Era l'11-10. Els últims segons han estat de pura estratègia, amb dos temps morts, un per cada equip, que no han suposat cap canvi en el marcador. Al final, doncs, assolim Centre Natació Mataró 11, Club Natació Atlètic Barceloneta 10.
0: I victòria del Terrassa sobre el Canoe, Ràdio Municipal de Terrassa, Miquel Mogosa.
10: El Club Natació Terrassa femení tanca la doble jornada amb dues victòries en aquest inici de competició. El conjunt de Xavi Pérez deixava el partit pràcticament sentenciat amb un parcial de 7-3. I és que els gols de Noelia Cuenda, Carlota Peñalver i Alice Williams posaven el 3-1 en el primer quart. Però Carlota Peñalver, Vilaseca i Paula Prats tornaven a marcar i a posar el 6-3, que seria pràcticament una empresa complicada per al conjunt del Real Canoe. A la segona part no han canviat les coses i Peñalver i Alice Williams, amb els seus respectius gols, han estat determinants per poder aconseguir aquests tres punts importants. Victòria del natació, 12-5, que després de la victòria d'ahir davant el Rubí es situa a la segona posició. Ara les agarenques ja pensen en la prèvia de la Champions, que es disputarà a Sabadell. Aquests partits i també la tercera posició, a la Copa Catalunya han estat determinants i positives per les jugadores de Xavi Pérez.
0: I més waterpolo, en aquest cas divisió d'honor masculina, tercera jornada s'ha jugat avui amb aquests marcadors.
1: Barcelona 22, Cavalla 14, Rubí 10, Canoe 18, Mediterrani 16, Echeide 14, Terrassa 20, Catalunya 6.
0: Doncs derrota de la Rubí, Ràdio Rubí, Siscolara.
7: Un dels partits claus en la lluita per la permanència per al Club Natació Rubí en divisió d'honor de waterpolo masculí era el d'aquest diumenge davant del Real Canoe. I la veritat és que les coses no han acabat de funcionar a les files del conjunt que entrena el Rui Tiago. L'entrenador reconeix que la baixa a la porteria és molt important, més enllà de que l'equip, molta joventut, s'ha d'acabar d'anar fent i que no li han sortit les coses com volien i que han de començar a rectificar-ho. L'escoltem.
11: Hem espagat un poc la joventut que estan atenent en l'equip. Ho he hecho de nuestro portero titular estar con las cabezas en Argentina. Hemos pagado la falta de energía inicial y hemos pagado cara.
7: La veritat és que han començat amb dubtes en defensa, 1-4 per arribar al final del primer quart, i a partir d'aquí han arrossegat el desavantatge que s'ha anat ampliant, han millorat abans del descans i fins i tot en el tercer quart, però ha estat impossible iniciar la remuntada perquè el Real Canoe no marxés de Sabadell amb els 3 punts al Sarró. Amb el 10-18 que es tanquen 3 jornades ja amb aquesta doble, ahir perdia davant de l'Atlètic Barceloneta, però aquesta derrota era més lògica per al Club Natació Rubí, sense cap punt en aquest camí que han d'intentar, doncs, de començar a agafar ara que ja recuperaran, per exemple, a la porteria a l'Octavi, doncs, un bon camí cap a la permanència a l'elit del waterpolo.
6: En joc amb Ignasi Trapé.
0: Recte final, parlem d'hoquei herba, segona jornada a la divisió d'honor masculina. Com ha anat, Ràdio Municipal de Terrassa, Miquel Romagosa?
10: Emoció als dos derbis que s'han disputat aquest matí a la divisió d'honor masculina de hockey. A l'Atlètic Terrassa guanyava per 4-3 al Polo en un maig on el conjunt d'Albert Lís semblava que el tenia el sac i ben lligat, però ha hagut de, fins al final, treballar per poder aconseguir aquesta victòria. Nico Laplaza avançava al conjunt del Polo al primer quart. Marc Martín Perellón, des del penal córner, empatava el partit i Oriol Campos i Quim Malgosa posaven el 2 i el 3-1. Amb aquest resultat s'arribava al temps de descans. Al tercer quart, Santi Zaldúa, de penal córner, i Nicola Plaza neutralitzaven l'avantatge de 2 gols del conjunt de l'Atlètic, però Guiu Corominas, en l'últim quart, marcava el 4-3, que seria definitiu. El Club Egara i el Club Deportiu Terrassa han ofert un espectacular derbi agarenc amb 7 gols i amb victòria visitant del Club Deportiu Terrassa. Carlos Voltà marcava des del penal córner el segon quart. Ja l'ara, abans del descans, marcava el segon. El 0-3 de Pau Patxamé deixava les coses molt i molt difícils pel Club Egara, i Fran de Borja marcava el 0-4, però els gols de Pere Bautista, Pol Gispert des del penal córner i de Marco Aguirre Gómez Corta establien el 3-4, que seria definitiu. Una classificació, podríem dir, sorpresa, amb tennis i Club Deportiu Terrassa com a líders, amb els 6 punts disputats. El Club Egara és 5è i l'Atlètic Terrassa, després de sumar una victòria en aquestes dues jornades, ocupa la 8a plaça.
0: I segona jornada també a la divisió d'honor femenina, Miqui.
10: L'Atlètic Terrassa ha estat l'únic equip agarenc en aconseguir la victòria a la divisió d'honor femenina de hockey. El conjunt dirigit per Sílvia Bonastre aconseguia 3 punts importantíssims al camp dels Sardineros. Avançava amb un gol de Sofi Rogoski al segon quart. Arribava a l'empat del Sardinero a meitat del últim i definitiu quart, i Clara Barba, des del punt de penal córner, marcava l'1-2, que seria definitiu. El partit entre el Club Deportiu Terrassa i el Júnior, el derbi català, un gol d'Ivent Martí al minut 44 donava la victòria al conjunt de Sant Cugat. Per altra banda, el Club Egara visitava Santander per enfrontar-se al tennis i ha pogut salvar com a mínim un punt l'equip d'Andrew Wilson. S'avançava al tercer quart al conjunt del tennis, però Ana Borràs, des del punt de penal córner, establia l'1-1 que seria definitiu. Amb aquests resultats, Club de Campo, Júnior i Atlètic Terrassa són els únics tres equips que han aconseguit les dues victòries en aquestes dues primeres jornades. Club Egara i Club Deportiu Terrassa encara no saben el que es guanya.
0: 9:54, vinga, últims minuts de programa. Repassem ràpidament altres competicions. En rugby ha començat la divisió d'honor masculina.
1: Sant Boiana 30, El Salvador 22.
0: Hem pogut veure el partit i gaudir-lo a la plataforma La Xarxa Més. I en voleibol ja tenim campions a les Superligues catalanes, tant masculina com femenina, que s'han disputat a Valldoreix.
1: A la Superliga catalana masculina, Barça 1, Sant Pere i Sant Pau 3. I a la Superliga catalana femenina, Sant Cugat 2, Sant Just 3.
0: Doncs victòries d'aquests equips. Ràdio Sant Cugat, Joan Garcia.
12: Trepidant partit i final de la Superliga catalana femenina de vòlei disputat aquest diumenge al matí al pavelló de Valldoret, segon el conjunt local. El DSB Club Voleibol Sant Cugat ha perdut 2-16-3, el primer títol de la temporada en joc. I ho ha fet donant la cara amb un pavelló ple de gom a gom. Les de Sant Just s'han dut els dos primers parcials, però les santcuatenques han igualat, deixant l'emocionant 2-2. Finalment, en el tie-break, 14-16 per a l'equip de Sant Just, que ha aixecat el títol. Pel que fa a la final masculina, aquesta Superliga, se l'han dut al Barça després de derrotar 3-16-1 al Sisa Tarragona. Una final bastant dominada per l'equip barceloní. Tot i així, l'equip de Tarragona també ha plantat cara.
0: I d'altra banda, en hoquei gel, Lliga Loteries, divisió d'honor masculina, segona jornada, ahir va jugar el Puigcerdà.
1: Haka 6, Puigcerdà 3.
0: Descansava el Barça, i a la femenina, també segona jornada.
1: Puigcerdà 4, Xurriordín 2.
0: I abans d'acabar, ens arriben declaracions també d'una jugadora de l'Espanyol, Mar Torres, després de l'empat de les blanquiblaves al camp del Depor.
13: Sí, el punt s'ha lluitat molt, final tot el que sigui puntuar és positiu i sobretot fora de casa, així que anem amb, ens quedem amb la feina que hem fet durant els 90 i llargs minuts. Sí, al final és veritat que el partit estava de cara, però han sigut molts minuts, que hem estat amb una menys, el Depor ens ha apretat i bueno, hem sabut patir, tot i que han aconseguit encaixar un gol, i tot i així hem sabut defensar el punt i ens han portat un puntet cap a Barcelona.
0: No hi ha temps per més. Eric López, gràcies, bona nit i bona setmana.
1: Gràcies, Ignasi, bona nit i bona setmana.
0: Fins aquí l'enjoc, el programa de l'Esport Català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, Roger Aliaga, el control de so, i els que us hem parlat, l'Eric López, l'Ignasi Trapero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local i recordeu, podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de diumenge i bona setmana.
6: Enjoc, el programa de l'Esport Català. Amb Ignasi Trapero.
14: La xarxa de comunicació local.

Quan un arriba a certa edat, algunes prioritats comencen a canviar. Cada dilluns de 4 a 6, fes amb nosaltres un envelliment actiu a la veu de la gent gran.

Partitura de tarda. Una mirada personal sobre música i els seus intèrprets. Un programa de música clàssica dirigit i presentat per Jeroni Tarrés.

0: Benvinguts a Partitura de Tarda. Avui us saludem d'una manera especialment emocionada perquè el programa comença la seva 14a temporada. Una nova temporada més, un nou tram de camí compartit amb tots vosaltres, amb la mateixa passió per la música i amb la il·lusió intacta de continuar escoltant, descobrint i estimant aquest patrimoni sonor que ens acompanya. Avui el programa té un fil conductor precís i evocador. Sis compositors catalans de la primera meitat del segle XX. Sis veus que van sorgir en un moment d'efervescència cultural sense precedents, quan Catalunya buscava, amb urgència i passió, un llenguatge artístic propi. Com d'ells no va crear en el buit, tots van escoltar l'Europa del seu temps, París, les avantguardes, el neoclassicisme, la revolució harmònica, però tots van triar una manera d'arrelar allò que aprenien en una terra, en una llengua, en una manera de ser que reconeixem com a nostra. Escoltarem per ordre Eduald Torrà, amb el seu melodrama Vistes al mar, sobre textos de Joan Maragall, Frederic Mompou, amb les tres passatges interpretades pel propi compositor al piano, Manel de Blancafort, amb la suite al Parc d'Atraccions, el piano de Miquel Villalba, Ricard Lamot de Grignon, amb les sis peces desagradables per als deus solistes en homenatge a Goya, Jaume Païssa, amb l'intermezzo de la suite intertonal, a càrrec de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, i Xavier Montsalvatge, que tancarà el programa amb les seves cinc cançons negres en la veu de Clara Mouris. Un viatge que fa de la intimitat fins a la grandesa orquestral, de la contemplació mediterrània fins als ritmes del Carib, de la claredat formal fins a l'audàcia d'inventar-se un sistema harmònic propi. Benvinguts, doncs, a Partitura de Tarda. Comencem. Mireu, Eduald Torrà va néixer el 1895 a Vilanova i la Geltrú en una família modesta però impregnada de música. Des de petit va créixer entre la brisa marina i el so del violí. Aquella doble herència, el paisatge i la música, no l'abandonaria mai. El Conservatori del Liceu de Barcelona va destacar com a violinista prodigiós i com a compositor d'un instint melòdic singular. Però Torrà no era el tipus que corria rere els grans escenaris europeus. Era un home de casa, de terra, de llengua. La seva ambició era d'una altra manera, profunda, discreta, arrelada. Va créixer artísticament en el context del noucentisme, aquell moviment que valorava la mesura, la claredat i la bellesa formal per damunt de les grans efusions romàntiques. Vistes al mar és un melodrama, un gènere de llarga tradició europea on la veu recitada s'entrecreua amb la música instrumental, habitant un territori emocional molt precís entre la paraula i el so. Torrà va construir l'obra al voltant d'alguns poemes de Joan Maragall que evoquen el mar, la contemplació i el pas del temps. Maragall havia mort en 1911, però la seva veu humana, espiritual, plena de terra i de cel, continuava encenent les consciències dels músics dels seus temps. El quartet de corda n'és la veu instrumental, càlida, tensa, lluminosa, i la veu del narrador és fil humà que travessa el passatge sonor. L'obra no busca el drama ni el conflicte, busca la intensitat tranquil·la. Hi ha moments de transparència gairebé impressionista, on el quartet sembla pintar amb llum directa, i n'hi ha d'altres de més recollits, on la música s'enfonsa lleugerament cap a la nostàlgia, cap a la consciència que tot allò que és vell és també fugisser. La veu parlada que circula per sobre no explica, acompanya, respira, i de vegades s'atura per deixar que la música digui allò que les paraules no poden. La versió que escoltarem és del Quartet Casals, una de les formacions camerístiques més importants sorgides de Catalunya en les últimes dècades, amb un so de grup ric i equilibrat, dotat d'una expressivitat que sap moure entre el rigor i l'emoció. El narrador és Ivan Sunyol, actor de llarga trajectòria que porta a la veu un timbre profund i una edició nítida, una presència que no competeix amb la música, sinó que la completa. La gravació és del segell Harmonia Mundi. Sentir Vistes al mar és una experiència peculiar. La paraula i la música no sempre coincideixen en el moment que esperem. Es busquen, es segueixen, de vegades es creuen en silenci. Torrà va escriure des d'un lloc concret, amb una llengua precisa i un paisatge davant dels ulls. I és potser per això que la seva música no envelleix. Continua tenint la mateixa llum d'aquella tarda de mar. Tanqueu els ulls, si voleu, i deixeu que la veu i els instruments us portin fins a la vora de l'aigua.
1: La ginesta, altra vegada... La ginesta amb tanta olor, És la meva enamorada que ve al temps de la calor. Per donar-li una abraçada, he de pujar dalt del serrat. De la primera besada m'ha deixat tot perfumat. Feia un vent que enarborava, feia un sol molt resplendent. La ginesta es regirava furiosa al sol rient. Jo la prenc per la cintura, la tisora va en renou desflorant tanta hermosura, fins que el cor me n'ha dit prou. Amb un vímet que creixia innocent a vora seu, he lligat la dolça aima, ben estreta, en un pom breu. Quan l'he tinguda lligada, m'he girat de cara al mar. M'he girat al mar de cara que brillava com cristall. He aixecat el pom en l'aire i he arrencat a córrer avall.

Allà, a les llunyanies de la mar, s'aixecava la lluna solitària. Un himne sense mots, acompassat, li cantaven les ones a la platja. El cel, tot llis i tot descolorit, s'escoltava el cantar de les onades. I la terra, enfosquint-se a poc, sense veu, sense vent i sense gales, semblava submergir-se en el no-res, davant el cel i el mar il·luminant-se al vés de la lluna, a cada instant més clar, i a la remor creixent de les onades.

La mar estava alegre aquest migdia. Tot era brill i crit i flor d'escuma, perquè feia molt sol i el vent corria. Al lluny es veia un gran mantell de bruma. Damunt les ones, amb les veles dretes, les barques hi brincaven com cabretes.

Acabem d'escoltar Vistes al mar, de Dual Toldrà, un melodrama que no imposa mai el seu pes emocional, sinó que el prosposa amb delicadesa. El Quartet Casals ha sostingut la música amb aquella qualitat sonora que els caracteritza i Ivan Sunyol ha fet que els versos de Maragall arribessin sense estridència, com si les paraules i els acords haguessin crescut junts. Una de les obres camerístiques catalanes del segle XX que sap millorar fer de la contenció una forma d'intensitat. I ara passem a Frederic Mompou. Mireu, Frederic Mompou va néixer a Barcelona el 1893, de pare català i mare francesa. Va créixer en una família que respirava música i amb 20 anys va arribar a París, on va conèixer de prop Satie i Debussy i on va compondre que el camí, perdó, i on va comprendre que el camí que li interessava no era el de la grandiositat ni el de la complexitat tècnica per se. Va batejar la seva estètica amb una paraula que ell mateix va encunyar, primitivisme. No volia dir retrocés, sinó despullament. Recuperar quelcom d'originari i on és que la música massa elaborada de vegades s'enterrava. Per a Mompou, cada nota havia de guanyar-se el dret a sonar. Va viure entre Barcelona i París durant dècades, ballant entre dues cultures i dues maneres d'entendre l'art. I potser és per això que la seva música té sempre alguna cosa de la frontera, ni del tot enraonada en la terra ni del tot suspesa en l'abstracte, una música que habita el llindar. L'obra Passatges és una de les seves obres per a piano que millor encarna aquest territori intermedi. Tres peces breus, compostes en moments diferents de la seva vida, que porten només noms suggerents, la font i la campana, el llac, la font i el mar, tres imatges d'aigua i de distància. Però no s'equivoquin, no hi ha res de descriptiu en el sentit convencional. Mompou no busca imitar el murmuri d'una font i el reflex d'un llac, busca quelcom més difícil i més bonic, transmetre l'estat interior que provoca la contemplació d'un paisatge. Les peces flueixen amb una aparent senzillesa que amaga una artesania exquisida i harmonies que semblen suspeses en l'aire, que no resolen on s'esperaria, que es queden en equilibri com a gotes a punt de caure, i hi ha silencis, molts silencis que no interrompen la música, sinó que en formen part plena. En Mompou el silenci no és absència, és una altra veu. La gravació que sentirem avui, en especial per un motiu que va més enllà de la qualitat tècnica, és el propi Mompou al piano, publicada per Brilliant Classics dins de la seva col·lecció de les obres completes per a piano. Aquesta interpretació és un document sonor d'un valor únic. No és la lectura d'un intèrpret que intenta desxifrar una partitura aliena, és la veu original, la intenció en estat pur. Escoltar Mompou, tocar Mompou, exigeix una certa disposició. No esperin virtuosisme exhibicionista, esperin veritat, un toc que no insisteix, que no empeny, que proposa i que s'aparta, un fraseig que sembla respirar amb la mateixa cadència que el pensament i una manera d'evitar el temps que és gairebé meditativa. Deixem-nos portar per aquell lloc silenciós que tots portem a dins i que tan poques vegades visitem.

Acabem d'escoltar passatges en la veu pianística del propi Frederic Mompou. Tres peces que no s'imposen, sinó que s'instal·len. La font i la campana, el llac, la font i el mar. Tres imatges, tres aturades en el temps. Allò que fa que aquesta gravació sigui irrepetible és precisament la seva manca d'afectació. Mompou toca com si estigués pensant en veu alta, sense voler convèncer ningú, i per això convenç del tot. Molt bé, amics, i ara passem a Manuel de Blancafort. Mireu, Manuel de Blancafort va néixer el 1897 a la Garriga, una vila del Vallès Oriental on la seva família regentava una farmàcia. Aquella farmàcia seria, durant dècades, el seu món paral·lel, de dia el mostrador i les receptes, de nit el piano i les partitures. Blancafort era el sentit més pur de la paraula, un compositor autodidacte. No va passar pels conservatoris oficials, va aprendre escoltant, llegint, tocant i va aprendre molt bé. La seva generació respirava l'aire de la modernitat europea. Des de París arribaven els ecos de Debussy, Ravel, d'Stravinsky i del grup dels Sis. Blancafort els escoltava amb atenció i amb criteri. Sense imitar-los servilment, va fer seva aquella llengua nova, la de la claredat, el color i la ironia. Una música que no temia per ser lleugera, perquè sabia que la lleugeresa, quan és autèntica, és una forma d'intel·ligència. Mireu, l'obra del Parc d'Atraccions és de 1923. Blancafort tenia 26 anys i d'una sensibilitat afinada per captar allò que els altres no s'aturaven a mirar. El Parc d'Atraccions del Tibidabo, inaugurat a principis del segle, sobre el turó que domina Barcelona, era ja llavors un lloc de màgia popular. Carrusels, automòbils de xoc, màquines estranyes, músiques mecàniques, criatures corrents, adults que per un moment tornaven a ser criatures. Blancafort va posar tot això en tecles, però no d'una manera descriptiva i literal. Ho va fer com ho faria un poeta, triant detalls, exagerant colors, deixant que la imaginació completés el que la partitura suggeria. Cada peça de la suite és una atracció diferent. Hi ha la nit de llums de colors, el moviment circular, el dels cavalls de cartró, la mecànica quasi burlesca dels aparells, la tendresa inesperada que apareix entre el soroll i la festa. I de tant en tant, sota la brillantor superficial, una certa melangia, com si l'autor sabés que les diversions més intenses sempre porten al darrere una ombra de fugacitat. La versió que sentirem és de la pianista Miquel Villalba, enregistrada pel segell Naxos. Villalba és un intèrpret que coneix bé aquest repertori i ho demostra amb una lectura que combina precisió i sensibilitat, transparència de toc i capacitat narrativa. El piano sona net, articulat, amb aquella lleugeresa que l'obra demana i que tan fàcilment es pot perdre si s'afegeix per pes innecessari. Gràcies a enregistraments com aquest, la música de Blancafort ha pogut travessar les fronteres de Catalunya i arribar a oients de tot el món que potser no havien sentit mai el seu nom. Un compositor que va viure en silenci, entre receptes i partitures, i que va deixar una obra que no envelleix. Imagineu-vos el turó del Tibidabo en una nit d'estiu dels anys 20. Les llums parpadejant, la música mecànica barrejada amb el vent i enmig de tot un home jove que escolta i somriu i ja sap qui ho ha d'escriure.

Acabem d'escoltar el Parc d'Atraccions de Manel Blancafort, una suite que té la virtut de les millors miniatures. Cada peça és un món complet i totes juntes construeixen un univers que barreja gaudí i nostàlgia amb una naturalitat difícil d'imitar. Miquel Villalma ha demostrat que la lleugeresa de Blancafort no és superficialitat, és elegància, i que darrere del Tibidabo festiu sempre hi ha el cel fosc de la nit que s'acosta. Ara passem a Ricard de la Mot de Grignon, Goya i sis peces desagradables per a 10 solistes. Mireu, Ricard Lamot de Grignon va néixer a Barcelona 1899 en el si d'una família profundament musical. El seu pare, Joan Lamot de Grignon, era director d'orquestra i compositor, una figura central de la vida música catalana de principis del segle XX. Créixer en aquell ambient significava respirar partitures, però també significava carregar amb el pes d'un cognom, que ja era una referència. Ricard va saber construir el seu propi camí, i el va construir mirant cap a l'Europa del seu temps, els sons aguts i lluminosos del París impressionista, però també els angles afilats i les dissonàncies que el nou segle anava posant sobre la taula. Va ser un compositor que no renunciava a la complexitat, ni la tècnica ni la humana. Hi ha títols que et diuen alguna cosa abans de sentir la primera nota. Sis peces desagradables per a 10 solistes. La Mot de Grignon no té cap intenció d'amargar res. No promet bellesa fàcil ni consol. Et convida a entrar en un territori on la música no vol agradar, sinó remoure. I darrere d'aquest títol hi ha un nom que ho impregna tot, Goya. Francisco de Goya és probablement el primer pintor modern de la història europea, un home que va viure prou temps per veure caure el seu nom i que en la bellesa i en la sordesa va recobrir les parets de la casa seva amb visions fosques i indescifrables. Les pintures negres. Aquells rostres deformats, aquells rituals d'horror, aquella lluna malalta sobre un món que ja no entenia. Goya no pintava per agradar, pintava per dir la veritat tal com la veia. La Mot de Grignon agafa aquest impuls i el trasllada al so. L'obra està escrita per a 10 solistes, una formació que exigeix un equilibri constant, una negociació permanent entre veus. No és una orquestra que pot absorbir les espessors en el seu gran cos. Cada instrument parla des del seu lloc, i les friccions i les tensions queden exposades amb tota la cruesa. Cadascuna de les 6 peces evoca l'univers goyès, com fa un músic quan s'acosta a un pintor, no copiant les formes sinó captant l'esperit, la grisor, la ironia amarga, la bellesa que sorgeix de tant en tant, quasi per sorpresa, enmig d'un paisatge desolat. La gravació que escoltarem avui porta la firma del Barcino Ensemble, una formació que ha fet de la música catalana contemporània un dels seus territoris d'exploració preferents. El segell és la Mà de Guido, una casa discogràfica que durant anys ha tingut el coratge d'apostar per músiques que no sempre trobaven porta a altres llocs. La lectura del Barcino Ensemble té una qualitat poc habitual. No suavitza el que és aspre, respon la incomoditat del títol i la pren seriosament. I això fa que la música arribi amb tota la seva càrrega, sense filtres innecessaris, sense la temptació de convertir el que és difícil en alguna cosa simplement bonica. Goya pintava el món tal com el veia, la Mot de Grignon el fa sonar tot com el sentia, i vosaltres ara l'escoltareu.

Acabem d'escoltar sis peces desagradables per a deu solistes de Ricard Lamote de Grignon, una obra que no busca agradar, sinó impactar. El Barcino, em sembla, ha demostrat que la millor manera d'interpretar Lamote de Grignon és no trair-lo, deixar que les friccions friccionin i que les tensions tensin i confiar que l'oient sap apreciar l'art que hi ha en la comoditat, com les pintures negres. Aquestes peces no es poden escoltar i sorgir-ne igual. Bé, i ara parlem de Jaume Pahissa. Jaume Pahissa va néixer a Barcelona el 1880 en una ciutat que bullia. El modernisme ho impregna tot. L'arquitectura s'atreveix amb les corbes. La pintura trenca les formes i la música busca un llenguatge propi. En aquest ambient, Pahissa es forma com a compositor i també com a arquitecte. Els dos oficis no semblen tan distants. Tots dos treballen amb estructures i proporcions que han de sostenir-se i alhora commocionar. A partir dels anys 20, Pahissa va elaborar un sistema harmònic radicalment personal, el qual va anomenar música intertonal. No és ni tonal ni atonal, és una tercera via. Uns intervals nous, unes relacions entre notes que no pertanyen a cap tonalitat establerta, però que tampoc no reneguen de tota la lògica interna. Un espai sonor que havia d'inventar perquè no existia. Aquella aposta el va aïllar d'alguns cercles musicals del seu temps, però no el va aturar. El 1937, quan esclatava la Guerra Civil, Pahissa va deixar Catalunya i va marxar cap a Buenos Aires, com tants altres intel·lectuals i artistes que van perdre el país sense perdre la creació. A l'Argentina va continuar treballant, va ensenyar i va escriure biografies de Manuel de Falla i de Granados. Va morir el 1969, una vida partida en dos, però una veu inconfusible al llarg de tot ella. Mireu, l'obra, la suite intertonal, condensa aquesta veu amb claretat, i l'intermezzo és potser el fragment on el món de Pahissa es revela de manera més accessible. No és música fàcil del sentit convencional, però tampoc no és música que resisteixi. Té una qualitat estranya i bella. Sona com si vinguessin d'un altre lloc, com si les notes estiguessin lleugerament desplaçades

cap a cap, esquema interpretatiu exterior. L'OVC hi sona transparent, atent als matisos, fidel a un compositor que va construir el seu propi món. Paissa mereixia i mereix ser escoltat amb tota la concentració que demana. L'intermezzo és la seva porta d'entrada més acollidora, el lloc on la música intertonal revela la seva cara més lírica i contemplativa i on l'oient comprèn que la novetat no és un obstacle, sinó una invitació. Poseu-vos còmodes, deixeu-vos portar per una música que no ha de sonar com res que jo conegueu, sinó com alguna cosa que potser estàveu esperant sense saber-ho.

Acabem d'escoltar l'intermezzo de la suite intertonal de Jaume Pahissa, una peça que no se'n pot encabir fàcilment en cap categoria i que potser per això té aquella qualitat d'objecte únic. Sona com ella mateixa i com res més. L'OBC i Salvador Brotons han fet un treball que és alhora de rescat i de reivindicació. Aquesta música existia, esperava ser sentida i avui ho ha estat. I ara parlem de Xavier Montsalvatge. Mireu, Montsalvatge va néixer a Girona el 1912. Va crear artísticament a Barcelona, va créixer artísticament, volem dir, a Barcelona, en un ambient musical que respirava les transformacions de la modernitat. Va estudiar al Conservatori Superior de Barcelona, va

absorbir les influències del neoclassicisme i de Falla, i des de molt jove va cultivar una sensibilitat oberta que no volia quedar tancada dins els marges del que ja es coneixia. Als anys 40, Montsalvatge va descobrir, a través de partitures, de gravacions, d'un contacte directe i fascinant, la música de les Antilles, la música afrocubana, els seus ritmes hipnòtics, la seva manera de barrejar melancolia i celebració, recolliment i exuberància. I en compte de quedar-se amb la fascinació com a espectacle exòtic, va fer quelcom molt diferent. Va escoltar de veritat i va entendre aquell món per dins, i des d'aquella composicions va compondre. Les cinc cançons negres neixen d'aquest estil de diàleg profund. Montsalvatge va triar textos de poetes cubans i uruguaians, Nicolás Guillén i d'Alfonso Pérez de Valdés, entre d'altres. I va construir cinc peces que no s'imiten mútuament, sinó que cadascuna té el seu propi aire, la seva pròpia llum. Hi ha cançons de bressol que semblen tenir la gravetat de les estrelles nocturnes, hi ha ritmes que porten alegria i ombra alhora, hi ha moments de quietud lírica que s'obren com a finestres sobre un paisatge que no hem vist però que reconeixem. La cançó de bressol per a dormir un negret, la quarta de la sèrie, és probablement la peça que més ha quedat gravada en la memòria col·lectiva, però seria un error escoltar-la com si fos un objecte aïllat. En el conjunt de les cinc cançons, la seva dolçor agafa un sentit molt més ric, és el bressol de tot un món sonor que inclou dansa, tendresa, ironia i celebració. L'obra va ser composta inicialment per a veu i piano, però la versió orquestral que avui sentim revela una altra dimensió. L'orquestra hi afegeix color, profunditat i una qualitat quasi cinematogràfica que fa que cada cançó sembli respirar en un espai més gran. La versió que hem escollit és la gravació del segell Chandos amb Clara Mouriz com a veu solista, l'Orquestra Filharmònica de la BBC i la direcció de Juanjo Mena. Mena construeix una lectura on la precisió rítmica mai sacrifica la llibertat expressiva. L'orquestra de la BBC aporta una sonoritat càlida i flexible, capaç de parlar a l'orella amb la mateixa facilitat en què es pot desplegar en grans vols dinàmics. I Clara Mouriz, mezzosoprano, de veu profunda i timbre inconfusible, porta cada text amb una naturalitat que sembla que ella mateixa formi part d'aquelles veus que Montsalvatge volia fer sonar. No és la intèrpret en què s'imposa la seva personalitat sobre el material, és la que s'hi fon, però això convenç. Les cinc cançons negres van marcar un punt d'inflexió en la trajectòria de Montsalvatge i en la música catalana del seu temps. Van demostrar que era possible construir una obra d'una elegància inequívocament europea sense renunciar als materials que venen d'una alta tradició. Un alt diàleg entre mons que no és imitació, sinó comprensió. Una música que vindrà de lluny i arribarà molt a prop. Cinc cançons, cinc mons, cinc maneres d'escoltar el silenci que hi ha entre els ritmes.

Acabem d'escoltar les 5 cançons negres de Xavier Montsalvatge, un tancament de programa que és, alhora, un petit miracle de síntesi. La veu de Clara Mouriz, l'orquestra de la BBC i la batuta de Juanjo Mena han construït una versió que no deixa cap peça sense dir el que té a dir. Des de la vivacitat rítmica fins a la ternura absoluta de la cançó de Bressol, cada moment té el seu pes i la seva llum. Montsalvatge va escriure el 1945 una obra que travessa el temps sense envellir, i avui, aquí, ho hem comprovat. Bé, amics, fins aquí el programa d'avui. 6 compositors, 6 obres, 6 maneres de ser Catalunya al segle XX. Toldrà, Montpou, Blancafort, La Motte Grignon, Païssa, Montsalvatge. Noms que la música clàssica del nostre país no es pot permetre el luxe d'oblidar. El proper programa de Partitura de Tarda, aquí mateix, a la mateixa hora. Fins aviat, i sigueu feliços. Bye.

divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra. Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon.

0: podríem tenir sort.
1: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
2: M'agrada, literalment.
0: Tinc poques ganes de treballar.
2: És que tinc molta feina.
3: Oh, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
2: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
4: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
2: Mary, potser sóc bisexual i ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
4: A mi això també m'ha passat.
5: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalías.
6: Som pura cafeïna.

0: I think I might.
1: Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda...

Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

right. That look, I've been doing alright.